La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Escoltes i cas.
1: I see the devil dance on set.

0: venir fugint la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de la road trip i per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el teu...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: Pues sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologia respiratòria, es considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello n'és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports. Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, d'hora en sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Dona Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Del 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que que home, clar, perquè és que a més Paulina Rubio no tenia aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu...
2: Ha d'estar bé,
0: ha d'estar bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre ho dic als altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i sobretot la seva personalitat, som pura cafeïna. És un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: ha un artista que no deixi indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma passades a percebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent una artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial, i llavors...

0: sigut meravellós.
1: Un xoc de sentiments, Maiol.
0: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba. Oh. I ja pensaves que s'acaba el 2022, però, bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
1: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
0: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
1: Sí, estic... No puc. És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
0: Clar, perquè s'han de mirar molts partits. Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega,
1: totalment,
0: contra l'Iraq, i ara amb Messi marcarà aquest hat-trick contra l'Argelia. Sort
1: entenent de tu que ets el qui no dorm, si estava
0: dient. Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, però si em al Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors que vols que
1: normal, faci. Normal. Escolta'm, i què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
0: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declara davant del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la Caixa Porta, que va intentar aplaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà a les 9, és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Després, per rebaixar
1: un moment,
0: una mica...
1: Niño Becerra, banc, advertència...
0: 3 quarts de 10 del matí,
1: només
0: puc dir això.
1: Molt bé.
0: Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
1: el
0: tot.
1: El contrapunt.
0: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras, i a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic aquí.
1: Treballa allà?
0: Sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palai.
1: M'encantaria treballar... treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
0: Sí,
1: els despatxos... Doncs
0: que fins a les 11 ja m'agradaria feina.
1: Vinga.
0: El que passa és que jo crec que els matiners...
1: No renovem la temporada que ve?
0: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entra des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
1: Gràcies, Maiol. Fins ara. El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la dirigirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè, segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
3: Carai!
2: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets, i després de tornar a la... Després, quan va tornar a Casa Blanca, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
1: implicats
2: o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
1: Com es diu? Fase embrionària, Àlex?
2: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
1: Per què serà, pobre Trump? Escolta'm, és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res.
2: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
1: Ja.
2: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
1: A veure, un aplaudiment per Tim Payne. Tim Payne. Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
2: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
1: No m'ho diguis.
2: Sí. Se n'anirà a viure a la ciutat d'Asunción, al Paraguai.
1: Què? I això?
2: El qual està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
1: No puc creure.
2: Amb 32 anys, que ja és una edat bastant elevada per jugar a futbol, tu que en saps.
1: Sí, i tant.
2: Li faran un contracte de 18 mesos.
1: Mira.
2: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
1: Escolta'm, gens malament.
2: Per quants diners estaries disposat en el Paraguai a treballar?
1: Jo?
2: A futbol, eh?
1: 30 euros?
2: 30 euros? No.
1: No sé, milions, uns quants milionets, no?
2: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
1: Pensava que seria una mica més.
2: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat
1: aquests diners en sa vida
2: jugant al futbol.
1: I ella ha dit que sí, eh?
2: Sembla que sí, que se'n va cap a Nova Zelanda, cap a Paraguai.
1: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
2: Un any i mig jugant allà.
1: Fantàstic de temperatura.
2: No tindrà temps d'enyorar a Nova Zelanda.
1: Una miqueta d'un convidadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara.
2: Adéu.
1: Ara arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
1: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor. Marta, de què parlarem poc, sisplau?
4: Doncs de com
1: no
4: és
1: marxeu,
4: la vida...
1: No marxeu oients dels matiners.
4: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
5: ¿Qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
6: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
5: Ay, madre,
6: y no hay un montón de gente.
5: Tranquila,
6: y muchísimo más tranquilo este.
1: Oriol.
4: Les mans al cap.
1: Hauria d'haver gravat.
4: Tenia 12 anys, ara
1: sí,
4: ja
1: sí, és
4: un home adult de 25 Déu. Anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
1: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
4: Segur.
1: Saps què passa? Que jo penso que en aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
4: Això ho sentia a casa, aquest nen.
1: Casa, amics...
4: Una de les dues coses.
1: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
4: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
1: Aquesta efervescència de l'adolescència. No? Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
7: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat dos premis internacionals.
1: Moment, que això escolta'm una cosa. Això es mereix un altre aplaudiment. Molt, molt.
7: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
1: En veus?
7: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats, per tant, serveix per nens de totes les edats.
1: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
7: No.
1: Doncs seguim.
7: Però si volgués, ho faria servir.
1: Veus, ja...
7: Molt ben tirat.
1: Fem camí cap a dos quarts de sis del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, és clar, dependrà de la destresa dels participants.
1: Gràcies, Ot, amb només 10 minuts, pràcticament dos quarts de 6 del matí. Us estem acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, l'ara, de saber com batega el cor aquest matí.
7: Doncs batega amb Rosalia.

0: m'ho esperava que
1: fessis. Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
2: A veure com feu els falsets, no, vosaltres, operístics. Veus? Oh, Rizzo,
1: bé,
2: no, va.
1: No, va, Rizzo,
2: una cosa.
1: Que no.
2: Un falset.
1: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalia se sent fatal, però què ha passat?
1: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
2: molt malament,
1: perquè és dins un concert.
2: Però nosaltres el fotem
1: però
2: igualment, clar que
1: igualment.
2: Sí.
3: He said that he is a scientific. He has found out a molecule. He put my name.
2: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
1: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalia. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
0: Fortíssim.
1: I Rosalia, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
2: Vaja, que Rosalia ja té una proteïna.
1: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
2: Sí.
1: A mi m'agradaria.
2: A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
1: Et falta la proteïna Canalies, saps?
2: Avancem.
1: Està bé.
2: M'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
4: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2Cat, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí, i com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles doncs, que ara estan entrant a l'adolescència. Deien això.
5: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure doncs, que ella sap que, més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare.
6: Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges. Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
2: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril. Una conversa deliciosa.
1: Sí,
0: que guai.
2: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
1: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
2: Bueno.
7: Jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
8: Però tens arguments, per exemple. Aquest any l'equip està ple de catalans.
7: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
8: Sí.
7: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
2: Vinga, va, que en 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada, doncs, precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, i tant.
0: Nosaltres tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també
1: acabar
0: la temporada, eh? T'ho dic, és que estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara Garcia, qui bufa les pelmes avui.
1: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia, eh?
0: Va.
1: També en suma un mes fins a arribar als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
1: Que m'està fent pessigolles, d'acord. I qui li espera un dia carregat de flow és a Kendrick Lamar.
0: Ah, que hem d'avançar.
1: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo, Yo, Yo,
0: molt bé.
1: Que bufarà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
1: Jo passo.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Groovies in the heart.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat, sentim la ministra de portaveu, Elma Saiz.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
3: No m'he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
0: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
1: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
1: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Vladimir Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
0: Però Putin com si sentís ploure.
1: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
0: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
1: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
0: I per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot continua igual.
1: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
10: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
10: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb Leire Díez.
9: En Crònica Internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
10: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
10: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
9: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
10: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
9: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
10: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
9: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
10: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Calas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
9: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
10: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
9: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
11: Sí, mai tant.
0: Som-hi?
11: Vinga.
0: Per què ha parat un concert, Rosalia?
11: Doncs com heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, tot junt, de la combinació...
0: Ridep, que seria, eh?
11: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la Depp de Despecha. Recull la Razón i Versos.
0: No Depp de Descansi en Pau.
11: No, no, de Despecha.
0: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
11: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta... Qui poc...
0: Uf, com em perdria.
11: Sí.
0: Com em perdria.
11: Com molt...
0: Que divertit.
11: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaria una mica més.
0: Depèn d'on, també t'ho dic.
11: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3Cast.
0: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
11: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les 4 ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
0: Qui encara no s'ho creu?
11: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retoc de vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El Regió 7 explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
0: Molt bé, escolta, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
11: Això mateix.
0: Marc Curado, que no para de fer calor, que no ha parat de pujar les temperatures, sí, no, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
9: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
0: Perquè arribi l'estiu, eh?
9: Sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
0: Hola de nou, Marta Viana.
12: Hola, Canalies de nou. Sí,
0: doncs vinga,
12: sempre.
0: Anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
12: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup Media Pro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, coses per avui mateix. Estrena al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunilla, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
0: Coneix.
12: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'hi estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
0: Gypsy

0: És impossible no despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gipsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant, l'Alerta, d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic. Ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre, i passaran Ginestà, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga. Hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament 2 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Morrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
2: La taronja, o cítrics, que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
3: Joan Morrià.
2: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyo Riti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al vell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país, amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
5: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge. És jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i, sobretot, què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això ja ple el Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts, que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I a les 11, Marc Palaí, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular, i si en algun cop si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
5: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
5: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. En concret...
0: A veure...
5: Quantes persones van arribar a ser ministres sota els governs de Zapatero?
0: 40. Sara, li m'encanta el duet.
1: 52.
0: Masses.
1: 47.
0: No. Oh, sí. Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
5: Doncs en van ser 30.
1: Ui!
5: Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir en compte per la dada.
5: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip,
5: No, no, és un treball d'equip, no, que et fa mandra pensar que de dir la dada, Sara, digue'm la dada. Pues avui,
0: tant al programa, jo prou feina tinc.
5: Avui t'has equivocat.
0: No.
5: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari. 8 homes, 8 dones al primer mandat, 9 homes, 8 dones en el segon, però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
1: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
1: Normalment.
5: Sí, però no,
1: es moren abans els homes.
5: Sí, però no canviaven els ministeris, per una qüestió.
1: Claro, no, és que moren ja, però les dones són més fortes en aquest sentit.
5: Ja, però és una qüestió.
1: Les dones són més fortes, vivim més.
0: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
1: No, ja podria anar.
5: Algun ministre que recordeu, de Zapatero?
0: D'aquí uns moments...
1: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperta cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Molt emparides, aquestes vaques,
7: sí, sí, sí, sí.
6: És la típica vaca londinenca,
7: Quina raça és?
6: Londinenca.
7: Londinenca.
6: Londinenca del nord.
7: Ah.
6: De dos banyes.
7: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
7: Fa llet, no?
6: Sí.
7: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
8: Clar, puríssima.
7: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Les dones i els dies.
3: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
10: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
13: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
14: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
13: Per aprofundir en tota mena de temes.
15: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
13: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
16: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Hi ha altres maneres de llevar-se.
17: Aquí estem, al peu del canyó.
3: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
18: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres això s'ha de celebrar. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
18: Els ocellets. Bé, potser haurien de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes coses.
0: No, la ràdio és així, la ràdio és així.
19: Bon dia, matiners.
20: Ara arrencarem el camió.
21: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
19: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
0: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
1: Es van espantar.
0: I els ocells es devien espantar. Deixeu-me marxar cap a Sant... Espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè el pare Apeles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Apeles, puja el pam.
22: Catalunya és la regió
8: on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar...
20: El que passa és que el 07 va a una altra...
8: A una altra cosa.
20: A una ONG o a una altra cosa.
8: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
20: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
8: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, és clar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
0: Bona meva!
1: Déu-n'hi-do! Potser ha de reflexionar l'església.
0: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
1: Clar.
0: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
22: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
23: Això ens passa tots els tios.
22: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com que la noia surti contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
24: Home, clar, doncs... és el que toca.
22: No, ja, home, no em faltaria, però en aquell moment vaig pensar...
24: Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
22: Canviar de persona per follar.
23: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
0: No sé.
1: Res a dir.
0: Ah, ni confirmem ni desmentim?
1: Que digui ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa, fixa't.
0: Clar, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
25: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
0: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
25: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
0: A quina hora ens despertem, Adriana?
25: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
25: Per esmorzar tranquil·la.
0: Mira.
25: Abans de començar el dia.
1: És un gran plaer.
0: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitja horeta, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida?
25: Doncs sí, sí senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
0: Home, molt bé! Així m'agrada, perquè clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
25: És que de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
0: Oh, quina meravella!
25: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Almenys una estoneta.
0: Escolta, en tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet precisament per això. I escolta, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
25: No, ja me'n vaig... Ens retirem ràpid. A les 9:45, les 10, estem ja dormint tots aquí.
0: Bé, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta'm, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
25: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
0: Gràcies
25: moltes
0: a tu gràcies. Per seguir-nos, Adriana. Una abraçada. Adéu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
26: Sí, molt, ja porto una estona.
0: I com és que portes estona desperta, tu?
26: Bueno, perquè d'aquí una estoneta m'haig de treballar a la feina.
0: I de què treballes?
26: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
0: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
26: Bueno, la meva parada es diu La Cresta Aviramio.
0: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta Aviramio.
1: Ja
0: són com dos conceptes que m'encanten,
1: sí.
0: Eh?
1: És perfecte.
26: Jo té molt avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
0: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
26: Bueno, depèn. Entre setmana, pues bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
0: I a quina hora ens despertem cada matí?
26: Vora a les 5 i mitja.
0: Ah, bé, o sigui que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
26: Ah, sí, així feu xivarri i em despenso.
0: Ara.
1: És el que fem.
0: Jèssica, també una abraçada, també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
26: Igualment a vosaltres.
0: Adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
18: Ara, bon dia.
0: Què tal?
18: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porta un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Diu.
1: Home, segur que sí.
0: Home, viu. Però escolta'm, que encara no hem après que viure a la muntanya té aquestes coses.
18: Això és il·legal, això és il·legal. Què dius?
0: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
18: Ja, però on s'ha de preparar? I necessita un temps per preparar-se.
0: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
18: I tu ho has fet, ja, o no?
0: No. Ah. A veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
1: Oh, uau! Molt valent, Però què t'agradava?
0: Molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, eh? Però me recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
1: No.
0: I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt.
1: És molt cínic.
0: No, era la vida d'abans.
18: Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
0: No.
1: Sí, sentir que també seria el pitjor.
0: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i estava matant el conill.
1: Escolta,
0: la cassoleta després era una cosa...
18: És un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes
0: Exactament,
18: coses.
0: Però es veu que no. Doncs fotrem allà.
18: Escolta, ja sé què va passar ahir, eh?
0: Ah, què va passar?
18: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
0: Què?
18: Te recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu i no es va sentir res? Clar, és que hi vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig posar a parlar a grito pelau.
0: Sí.
18: I llavors, en aquell moment,
0: tots.
18: Suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
0: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so, eh?
18: Sí, és que l'he gravat fa una estona i que a veure si el sentim, no sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem aquí amb les ganes.
0: Eloi.
18: Ara callo jo. Se sent, no?
0: Quina meravella. Ara sí, Eloi, molt bé, Eloi. Avui sí.
1: Eloi, bé.
0: Clara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
18: Això és el cor de l'Alba. Adéu.
0: M'encanta, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
18: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda. Potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
0: Gràcies per tot, Eloi. Tornem demà.
18: Adéu.
0: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
18: Què tal?
0: Preparat per el programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio que comença d'aquí 7 segons.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblí, les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens i nenes òrfenes a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talents, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
3: Nom:
1: Coloma Seró.
3: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
3: Matrícula:
1: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu: jo no escric poesia, jo escric literatura, jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que digui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això, tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I ser tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una

0: és un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els que no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
1: L'anell que es guarda a la coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la coloma Seró, avui en dia el llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
2: Mi abuela no hablaba nunca de eso, pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con Carmen al final de la guerra, Carmen no era como de malado, enferma y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer, y esta mujer ha tomado el anillo cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
0: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
2: És muy importante, muy, muy, mucho, mucho importante, pero es el único recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
1: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
2: No, mi madre no le interessa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
0: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
3: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
1: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català

0: van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
0: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
2: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
1: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
3: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins al 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
0: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats s'hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
3: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
1: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
3: Ignasi Juanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
0: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
3: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
1: I a poc, la Coloma refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobocopatel, a Toulouse.
3: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobocopatel a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobocopatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'àmica dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
0: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
3: Grobocopatel va morir a Montpeller l'any 1991. deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
1: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024 es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
4: Que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
0: La Coloma Seró Costa, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo, i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses, des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen, i un cop alliberada, continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor, sense ser reconeguda a casa nostra, en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
5: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial. Un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè el camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
0: Sobreviure, com un acte de resistència.

0: Nom.
1: Coloma Seró Costa.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
1: 15 de maig de 1945.
0: Situació.
1: Alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó, Moria Ravensbrück. I Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els Bucs d'Assaig, el Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la...

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de bloqueig insistent. L'altre dia estava bloquejada. D'aquelles vegades que tens el cap ple de soroll, però ni una idea clara. Jo tenia clar que volia crear alguna cosa, però no hi havia maneres. Ni amb la música, ni amb les infusions, ni passejant, ni mirant els núvols. Res, no hi havia res que em funcionés. Així que em vaig dir, toca estirar del mètode. Vaig mirar la meva llista de collejas creatives i vaig agafar la secció emergència. Vaig obrir una llibreta, agafo un retolador i començo a dibuixar amb la mà esquerra. Jo sóc tretana, o sigui que et pots imaginar que amb la mà esquerra, doncs, poca traça. Al principi era un desastre absolut. Línies tortes, caretes de formes, lletres com si les hagués escrit un conill amb guants de boxa. Però saps què? Vaig començar a riure. Reia sola, mirant el caos que sortia del rotulador. I aquest gest, aquest riure, va ser el clic. Va ser el moment perfecte i, de sobte, vaig deixar d'intentar que sortís una cosa bonica. I vaig començar a gaudir del joc. Sense judici, sense expectativa. Vaig dibuixar un ocell surrealista, un mapa del tresor inventat, uns símbols raríssims, que després, a més, em va semblar una joia. I tachan! Allà hi havia la idea. Crear una peça inspirada en els gargots absurds de la mà esquerra. I no només va sortir una idea, em van sortir diverses. Com si deixar anar el control amb la mà també hagués deixat anar el bloqueig mental. I així va ser. Què et vull dir amb això? Que de vegades les idees no venen per fer les coses bé, sinó per permetre't fer-les malament amb tota la gràcia del món. Escolta això, l'absurd és una porta directa a la creativitat. Et vull dir que quan el cervell es desconcerta una mica, és quan s'activa de debò. Així que ja ho saps, si notes bloqueig, prova alguna cosa ridícula. Dibuixa amb l'altra mà, posa't cap per avall, parla com un robot, el que vulguis. Perquè el que és estrany, de vegades, és just el que et connecta amb el que portes dins.

0: Ramó de Pedra.
1: El capítol d'avui tanca la sèrie Ramó de Pedra, uns podcasts que ens han anat atensant els elements més destacats que, durant segles, han permès gestionar l'aigua. Hem dedicat capítols temàtics a les fonts, abeuradors, basses, aljubs, aquaductes, molins... Tot gràcies a la implicació i l'entusiasme de les persones que dediquen el seu temps a estudiar el nostre entorn i vetllar pel patrimoni. Una tasca que hem volgut visibilitzar durant aquesta sèrie i que culminem amb aquest darrer capítol que compta amb les veus de Rafael López Moné, geògraf, professor de la Universitat Rovira i Virgili i cap de la unitat Port Ciutat del Port de Tarragona, Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia, Joan Boronat, periodista del Diari de Tarragona i fill de moliners, Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, Joan Carles Gual, president de la comunitat de regants de la Riera de Gaià, i Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: El Gaià és un petit riu mediterrani que té una grandesa, la seva gent. Una munió de persones que s'involucren en l'estudi i la preservació del patrimoni i l'entorn natural, a títol individual o com a part integrant de centres d'estudis o entitats ambientalistes. El geògraf Rafael López Moné posava en valor aquest fet diferencial a motiu de les Setmanes de l'Aigua organitzades pel Port de Tarragona amb el suport del Col·legi de Periodistes.
2: El Gaià el que té és, i és curiós, una població molt compromesa, molt dinàmica pel que fa al valor simbòlic del riu en tot el que és la vall del Gaià. L'Associació Terres del Gaià, per exemple, fa un munt d'anys que estan fent una feina magnífica en recuperació de patrimoni, en defensa del riu en tots els seus aspectes, naturals, culturals, històrics, i el Gaià, des d'aquest punt de vista, més petit, amb menys aigua, però és més ric, no?, des del punt de vista cultural i humà.
0: Ramó de Pedra.
1: Una d'aquestes persones que està recuperant memòria oral i aquest patrimoni material i immaterial és el mestre i antropòleg Jordi Sunyer.
3: El meu ofici, diguem-ne, és el de mestre i molt sovint els explico moltes coses relacionades amb el patrimoni perquè entenguin que moltes coses de les que gaudim avui en dia, és una recerca col·lectiva, una lluita constant per superar èpoques ben difícils, no? I aquesta, per exemple, que tenim l'aigua corrent a les cases o electricitat tot el dia a les cases, és una cosa totalment actual. O sigui, les generacions dels nostres avis i besavis va ser tota una lluita per aconseguir-ho. L'Electra va arribar a l'any 1913, gràcies a això es van poder aconseguir la instal·lació de fàbrica mitjanes, que van donar feina, que van ajudar a desenvolupar pobles com aquest que havien caigut en una crisi terrible a partir de la filoxera, etcètera, no? Per tant, el patrimoni, és cert, ens ajuda a entendre el passat, però també a les noves generacions per adonar-se'n de, en certa manera, el privilegi amb el que vivim avui en dia, tots aquests serveis públics, etc. I alhora per valorar-ho, no? Per estalviar també, ara que estem en una crisi climàtica i que tot i que la puguem superar a la primavera, si tant de bo plou, ha vingut per quedar-se, no? Hem de repensar molt, no només a través de les noves generacions, sinó nosaltres, els adults, ens toca canviar moltes coses. Doncs sí, ja fa molts anys que vaig començar a fer recerca, ho vaig fer a partir de, recordo, de començar a escriure sobre la realitat actual, no? Sempre m'ha interessat molt l'actualitat. I em vaig adonar que sense conèixer el passat no hi havia manera d'interpretar el present. I mica en mica vaig anar tirant enrere tant que llavors em vaig començar a fixar en les pedres ens parlen d'aquest passat nostre. En el nostre cas, a Catalunya, al Camp de Tarragona, aquí en aquest món on ens situem nosaltres, entre el Camp de Tarragona i el Penedès, la pedra seca, la pagesia... A més, quan jo era jovenet, vaig néixer el 1975, va ser el moment en què vam començar a veure una transició a tota velocitat, com el camp s'abandonava i es començava a urbanitzar fins al capdamunt de les muntanyes del litoral. I llavors encara més em va urgir parlar amb la gent gran tant perquè m'expliqués tota aquesta saviesa que havien anat heretant de pares a fills, no? I que ara tot d'una doncs desapareixia.
1: Un llegat que també desapareix i és especialment visible a hores d'ara és el sector primari. Quin és el futur de la pagesia? Dels homes i dones de la terra que són el sostent de la societat. En Joan Carles Gual ens aporta la seva visió.
4: Uf, molt malament. Particularment, jo fins fa un any ho era, ara ja ho he deixat de ser, encara porto les terres, però també n'he deixat moltes, però és una cosa molt complicada. I jo crec que si la cosa no canvia, d'aquí uns 10 anys veurem molta muntanya, molta. Perquè tot el que és cultiu de secà, els cultius de secà, hi havia molts gallenes al secà que s'han mort, que ja no d'allò. Hi ha gent que planta garrofers, hi ha gent que planta olivers, però al final, quan veuen els números, la gent se tira darrere. I al final la gent treballa per guanyar-se la vida. I a la que veuen que la vida no se la poden guanyar, pues, duren 4 dies i ara pues, queda 4 persones grans. I a la que aquestes persones grans es morin, els 4 que els hi falten per jubilar-se d'allò, pues, gent jove darrere no n'hi ha, no n'hi ha. O sigui que pinta molt malament.
1: És evident que davant tenim reptes d'envergadura, però mirem també què s'està fent ja, hores d'ara. Darrerament, la Diputació de Tarragona està recuperant antics camins i l'entitat Terres del Gaià ha publicat amb l'editorial Piolet una extensa guia que és un recull patrimonial. Tot plegat ho posa en valor el periodista riarenc Joan Boronat.
5: Efectivament, la Diputació de Tarragona ha fet una molt bona aportació que ha ajudat a la creació de la guia de les Terres del Gaià, partint des del seu naixement oficial, Santa Coloma de Queralt, fins a la desembocadura a la platja de Tamarit, que són uns 60 quilòmetres. Les últimes avingudes importants, les gaianades, com es diu, del riu, van deixar al descobert infraestructures que gairebé estaven colgades per la vegetació, pels esbarzers i aquesta neteja que aquella gaianada va fer de la llera del riu Gaià es va deixar al descobert, per la qual cosa va ser el moment oportú de poder realitzar un inventari de tot aquest patrimoni d'infraestructures i construccions del riu, catalogar-ho i inscriure-ho en una guia per tal de que pugui ser localitzat i admirat a través del senderisme i de tots aquests camins que al llarg del recorregut del riu, no? Rescloses, séquies, diferents elements que doncs, bueno, formen part del passat i que és bo que es coneguin i es puguin difondre i apreciar d'aquestes construccions que en un moment determinat van ser peces clau en l'economia i la societat de l'època antiga. No?
1: Hi ha feina feta i molta més que en vindrà. Un exemple és el nou llibre que en Jordi Sunyer dedicarà a la pagesia.
3: Pagesia és un dels meus, és un dels meus temes, no? I tinc escrit un llibre que encara no he publicat i sempre penso que el puc millorar, no? Penso en aquesta saviesa que va més enllà del patrimoni, no? Per exemple, si en el teu poble volguessis plantar, ara hauries de tornar a començar de zero. Què puc plantar en el meu poble? Aquesta terra, què és el que li anirà bé? Aquest tipus d'aigua que tenim, què és el que li anirà bé? Doncs els nostres besavis, els nostres avis ja ho sabien, perquè ho havien anat provant tot, no? Clar que el clima ha canviat i també haurem de canviar coses, però, per exemple, en el nostre cas, tenim una terra molt sorrenca, una aigua molla, doncs li va molt bé els moniatos, per exemple, no? Totes les terres que estan a prop del mar, no? Tota aquesta saviesa és el que estic buscant i encara no el vull publicar perquè penso que encara acabarà de sortir algun informant que m'acabarà d'ajudar a resoldre molts dubtes. Però bé, els llibres han de tenir data de publicació i un dia o altre ja li posarem. S'ha de tancar i el proper investigador doncs ja em superarà amb les recerques.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. També ens agradaria veure per què no, un còmic del riu Gaià. L'il·lustrador rierenc Joan Carles Blanc ha il·lustrat la història de l'antiga Tàrraco i d'altres punts del territori i no descarta començar a treballar en el Gaià.
6: Home, seria bonic buscar com a leitmotiv el riu Gaià, no? I a partir del riu Gaià fer un llibre il·lustrat sobre... Jo ho tenia al cap, eh? O sigui, aquesta idea ja m'ha vingut més d'una vegada, però és una feinada que potser l'hauríem de fer per als il·lustradors, d'agafar doncs, tot el riu, a part de fotografies i tot això, doncs il·lustrar doncs, els edificis que podem trobar que estan vinculats amb el riu, des de castells, torres, molins, rescloses, basses, tot això, síquies, sínies... bueno, doncs tot això es podria fer... donar-li un cos amb un llibre explicat molt, molt bé, molt didàctic, no? Que la guia del Gaià, de les Terres del Gaià, ja ho ve a explicar, però seria en aquest cas una cosa més ambiciosa, perquè la guia de les Terres del Gaià és una cosa més seleccionada, no? Perquè ha de ser una cosa bastant digerible, no? Igualment que si es fes aquest llibre més complet amb il·lustracions i això, i fitxes i tot això, doncs també hauríem de pensar molt en el didactisme, no? És una cosa molt didàctica i molt amena, però sí, que és una cosa que tinc al cuc, no sé si ho arribaré a fer jo, o si no ja ho farà un altre, però estaria molt bé com a idea que acabes de proposar, que bueno, tenim un riu que és un riu històric, no? I que ha sigut frontera, no? I que per culpa o no, o per sort de ser frontera, doncs tenim molt patrimoni, no? Que en molts casos s'està perdent.
1: Un riu amb una història ben viva, amb capítols recents ben importants. Un dels més cabdals és el de la recuperació del cabal ambiental, com ens explica l'Héctor Hernández.
7: Sí, sí, això del Gaià, jo el conec des de que era petitet i per mi ha sigut, suposo, un lloc on anaves a jugar, on anàvem amb el meu pare a buscar coses de fusta, restes de brossa de la gent que tirava... On tiraves l'armari que et sobrava? El Gaià, no? Doncs nosaltres anàvem a buscar això per fer després les fogueres de Sant Joan. I aquesta era la imatge que teníem, no? D'un espai que no era riu per nosaltres, que no el coneixíem com a tal, i aquest és el nostre aprenentatge. I jo crec que a mesura que ens hem anat fent grans, que hem anat treballant com a monitors primer a l'esplai, i després que ja doncs, hem anat prenent consciència social del que estava passant amb el nostre riu, doncs sí que per una banda hem treballat molt, molt per recuperar tot l'aspecte ambiental del riu, ja sigui cabal ambiental i de més, però sempre ens agrada reivindicar també el fet de que una de les tasques importants que hem fet crec que és reivindicar-lo socialment. O sigui, que ja no siguem nosaltres com els ecologistes que estem reivindicant un riu, sinó que siguin les padrines i les àvies doncs, que vegin de la importància del riu, no? I destacar-te el primer cabal ambiental que es va alliberar al Gaià després de molts anys, doncs la gent anava a veure el riu i gaudia de veure baixar. I he vist uns ànecs, i he vist una tortuga... Ostres, això és un patrimoni que és de molta gent que fins als anys 70 havia vist baixar el riu i que de cop i volta doncs, un embassament de manera injusta totalment doncs, va tallar, no?, aquesta tradició de baixar aigua pel riu.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Un altre dels episodis recents més destacats ha estat el de la preservació dels aiguamolls, a tocar de la desembocadura. També ho ha recordat l'Héctor Hernández.
7: El Vinyet segurament ha sigut una d'aquelles coses que com a entitat ambiental n'estem més contents d'haver reivindicat i que al final s'hagi fet justícia. Un espai que ha tingut moltes oportunitats per anar-se urbanitzant, s'ha anat salvant de tots els projectes, que en podríem fer un llistat enorme. Un dia amb en Narcís Carulla d'Altafulla fèiem un repàs de les coses que s'haguessin pogut fer allà, i és increïble. I les coses del destí ha fet que arribés fins als nostres dies, i quan Endesa plantés la seva venda, doncs en aquest moment és quan intervenim com a entitat de custòdia i ens adrecem a l'administració, i l'administració, com bé sap tothom, doncs compra aquell espai, que és un espai, doncs això, una mica el mateix que dèiem del cabal ambiental, és un espai en el qual es recuperarà espais naturals, la llacuna Salvador Grau doncs, multiplicarà el seu tamany segurament per 10, ja veurem el projecte final, però recuperaran espais, però encara més important és que la gent té clar que en aquell espai mai més allà no s'hi podrà urbanitzar. I això és el que una de les coses que t'he de dir, que els dies després passejant per allà te trobaves gent gran que et deia «Oh, que bé, això quedarà per les generacions futures». Doncs mira, jo per mi això té molt, quasi més valor que recuperar una llacuna. El fet de que la gent vegi en el seu patrimoni, en el seu entorn natural, doncs un valor, i que, ostres, més enllà de totes les cases i tot el que hem anat construint al litoral, doncs quedin espais com aquest, a la qual la gent pugui sortir a passejar i a gaudir de la natura i, evidentment, doncs, que les espècies naturals hi puguin viure, també.
1: En la recuperació i preservació d'espais és fonamental la implicació de la societat civil, D'aquí la importància de l'educació ambiental i dels projectes de ciència ciutadana.
7: La veritat és que aprofitem aquests espais per, sobretot, conscienciar la gent, no? I a partir d'aquí és on van néixer propostes tan interessants com l'Empesca, que és un projecte de ciència ciutadana en el qual aquest any celebrarem els 10 anys de l'Empesca, i el que hem fet a través d'aquest projecte és establir al riu Gaià 10 punts de mostreig, que cada any anem, cada any rere any, amb el mateix tipus de trampes, i mirem a veure què hi trobem, quins peixos hi viuen, tortugues, etc. I això no ho fem nosaltres, sinó que ho fem amb la participació activa, ja siguin de nois i noies d'escoles de primària, secundària o voluntariat. I així, d'aquesta manera, per una banda, tenim unes dades molt fiables de quina és la situació del riu. Això ens està ajudant molt a veure, doncs, si hi ha problemàtiques, com evolucionen, per exemple, les espècies exòtiques invasores, etc. Però, per altra banda, superxulo, doncs, que els nens vinguin i vegin una anguila, la toquin, o un barb cua roig, fins i tot aquells nens que repeteixen, perquè hi ha alguna escola d'aquestes que hi ha 5 i 6 junts de primària, doncs, hòstia, me'n recordo, si això era una bagra... Va, és xulíssim, que els nens coneguin quins peixos tenim al riu. Perquè, clar, això, si tu ho preguntem als nostres avis, el meu avi aquí a la Riera pescava anguiles, però les meves filles una anguila no l'han vista mai. Per tant, està xulo de que vagin al riu, es posin les botes i a través d'aquest projecte de l'Empesca't, doncs puguin conèixer de primera mà la fauna que tenim a casa nostra. Doncs mira, un dia que et posessis les botes, ara ens posem les botes d'aigua, tots dos. Està freda, l'aigua, però bueno, amb les botes aguantaria. Doncs mira, depèn de quin lloc del riu ens posem, sobretot per això que tu dèiem abans, no? De que l'embassament ha provocat aquesta fractura tan important al riu, doncs és molt curiós, bueno, no, és molt curiós, no, és molt determinant veure que els peixos que tenim a la part alta del riu no són els mateixos que trobem aquí baix. Aquí baix trobaríem, segurament, doncs, els peixos que podem veure a la desembocadura, que són molt d'influència del mar, per exemple, les llises. Tenim una espècie exòtica invasora que és la gambúcia, que és un peix americà. I, en canvi, si aquesta mateixa activitat la fas riu amunt, ens en anem, per exemple, al pont d'Armentera, doncs allà no veurem totes aquestes espècies, sinó que, per exemple, veurem, doncs, les bagres i els barbs cuarroig, que són els peixos típics dels rius mediterranis, no? Per tant, un mateix nen o una mateixa escola que fa l'Empesca't en dos llocs diferents del riu es pot trobar un riu absolutament diferent que respon a la situació actual. Això amb l'Empesca't ho anem explicant les problemàtiques perquè ells també en siguin molt conscients, i una miqueta amb aquest horitzó de que ens agradaria que l'Empesca't d'un futur, l'Empesca't que poguéssim fer aquí a la Riera, doncs s'assemblés més a l'Empesca't que es pot fer al pont. I l'única qüestió és el que dèiem abans de l'embassament. S'ha de poder adequar l'embassament perquè això sigui possible i tinguem un riu que s'assembli a nivell faunístic arreu de la conca.
0: Ramó de Pedra.
1: Alguns d'aquests punts que han permès recuperar la biodiversitat són les rescloses. L'Héctor Hernández ens descriu l'experiència de l'associació mediambiental La Sínia.
7: Doncs mira, les rescloses s'han convertit... Clar, aquesta part baixa del riu, ara estàvem parlant de cabals ambientals, però no sempre té cabal ambiental. Si tu ets una tortuga, què fas en aquests 11 quilòmetres finals de riu sec? Doncs des del primer moment vam tindre clar que el cabal ambiental seria el que seria, però que necessitaven que hi haguessin, encara que fossin de manera artificial, punts de vida en el qual aquesta fauna, doncs, fos resilient, com tu deies abans, i que tinguessin, doncs, una mica la capacitat de sobreviure en aquests espais. I això és el que han acabat sent les rescloses. Tant la resclosa del Catllà com la resclosa de la Riera han sigut dos punts en els quals hi va parar aigua. A la del Catllà, gràcies a un pacte que tenim amb la pròpia Repsol, que ens deixa alliberar un petit cabal d'aigua que la dota d'aquell cabal que veiem, i la resclosa de la Riera, que és el final de la línia dels regants, de la comunitat de regants de la Riera, on va parar l'aigua. Doncs gràcies a aquests dos punts tenim, doncs, una població, per exemple, de tortugues ben establerta. Les anguiles troben el seu punt mentre no hi ha cabal ambiental, doncs, on realment poden estar. I, per tant, les rescloses, que són un patrimoni cultural, en aquest cas també ens han servit com a patrimoni ambiental, fent una mica la funció de gorg. Aquell gorg natural que tu vas pel riu sec i de cop i volta et trobes aigua, doncs les rescloses estan jugant una miqueta un paper similar.
1: Precisament una resclosa, en aquest cas la de la Riera, va ser l'emplaçament triat per a celebrar la darrera edició de la Festa de l'Arbre, una cita internacional amb un origen molt tarragoní.
7: de recordar que va ser un tarragoní, en Rafael Puig i Valls, que amb el seu viatge als Estats Units va veure com allà, igual que aquí, doncs s'havien arrasat boscos. Bueno, estàvem parlant de finals del segle XIX, en el qual s'havia doncs plantat vinya, garrofer i demés, i boscos pràcticament no n'hi havia. Allà als Estats Units anaven més avançats amb el tema i allà ja havien vist que l'important era tallar fusta, però plantar-ne també. Ell importa aquesta idea i, a principis de segle XX, patenta, fomenta el que són les festes de l'arbre. Una cosa que després, això a la primera, si no recordo malament, és del 1899, i després es comença a estandarditzar i, de fet, es fa a nivell d'Espanya, es fa com una obligació, entre cometes, a les escoles que es fomentin les festes de l'arbre. I aquí tenim reculls com el primer arbre, quan entres a la Riera, el primer arbre sabem que és entre 1925 i 1927 que es planta, aquell plataner que tenim aquí, i es va plantar en una festa de l'arbre. Per tant, que sí, que a principis del segle XX ja es feien festes de l'arbre. Ha anat pujant i baixant la festa, però aquí la Riera ha sigut una cosa que hem anat mantenint. Si algú ve aquí a la Riera i va aparca a baix al vial, en aquell pàrquing que està ple de moreres, doncs allò és una festa de l'arbre quan jo era petitet dels anys 80. Per tant, que aquí a la Riera, poc o molt, doncs hem anat salvant la festa de l'arbre i, bueno, està xulo, doncs, que en aquest cas ens acompanyi l'esplai que en pigui pugui. I també, val a dir, els alumnes de servei comunitari i ambiental dels instituts de la comarca, doncs, que també participin activament en aquesta festa tan divertida.
0: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Com va anar la plantada? Ens ho expliquen els seus protagonistes, la Georgina Florejacs, de l'Associació Mediambiental La Sínia, nens i nenes de l'esplai Can Piqui Pugui i les monitores Berta i Sara, des de la resclosa.
8: I doncs són llocs que també doncs hem vist créixer tot això que havíem plantat quan eren nens, no? I aquí he fet activitats d'alliberar peixos, vull dir que és un lloc que hi hem intervingut molt i es nota molt, això. Uns dies enrere la Cine va venir aquí i va treure bastanta canya que creixia i en aquest marge de riu doncs hem plantat alguns arbres de bosc de ribera, àlbers, ben a prop dels rius, i també vegetació d'així més de prop del riu, que han baixat tots a baix i estan els nens encantats de baixar a baix perquè, clar, per desgràcia no baixa gens d'aigua i està tot buit. I s'ha plantat també sargues, saucs, joncs, i després als marges, doncs, rosers silvestres, arç blanc... Sí, són aquestes les plantes que s'han plantat.
9: Hem plantat alguns arbustos i arbres.
10: Hi havia diferents activitats. Podries plantar arbres o també podies transportar l'aigua per regar els arbres després de plantar-los, i jo he anat transportant l'aigua.
11: Sí, jo he jugat. He plantat una planta.
12: Una pala per i hem agafat una planta que ja estava plantada i l'hem posat al terra i després hem posat aigua i l'he rodeat de pedres.
13: Sí, jo ja havia participat altres anys i és molt divertit.
14: Jo també. Ha sigut el meu primer any i m'ha agradat molt. Ha sigut molt interessant.
15: I la veritat que molt contents de tots els nens que han vingut i ha estat una molt bona experiència perquè està molt guai que els nens també juguin amb els arbres, aprenguin com plantar-los i estiguin molt en contacte amb la natura, la veritat.
16: Nosaltres participem amb els nens, però totes les famílies estan convidades i ara, com ha dit la Berta, feia molt que no ho fèiem i vivim a un poble i es dona com per suposat que ho sabem fer tots, però ha sigut superbonic tornar a aprendre tots com plantar, vull dir, molt interessant.
15: Sí, de fet, jo crec que des que tinc 5 anys porto plantant, vull dir, està molt guai. També està molt bé veure-ho des de nens, ser una nena petita, no saps fer res, estàs amb l'ajuda dels pares i ara ser tu la que està ajudant els nens a veure com s'han de fer les coses i tal. Està molt guai. La veritat que poder fer tota aquesta experiència des de petita està molt bé.
1: Les generacions presents i futures aprenen com n'és d'important preservar l'entorn natural i no alterar-ne el seu fràgil equilibri. Per això, des de la Sínia, insisteixen en una qüestió molt problemàtica, la introducció d'espècies invasores. El coordinador de l'entitat, Héctor Hernández, ens ho ha recordat.
7: Quan una espècie exòtica invasora entra en un hàbitat, doncs pot provocar un daltabaix. Normalment per dos factors. Primer de tot, perquè, per exemple, en el cas de les tortugues, doncs són més voraces, més grans, fan una competència directa sobre l'espècie. I després, en segon lloc, pel fet de que a vegades els hi poden transmetre malalties. En el cas del cranc, els nostres rius, i segur que si algú ens escolta que té una certa edat, se'n recordarà que anaven als rius a buscar cranc autòcton per menjar-se'l, fins fa uns 40 anys. Quan va arribar el cranc americà, també va arribar amb una malaltia, que és la fanomicosi, que aquesta malaltia no afecta el cranc americà, però sí a les espècies d'aquí. I, per tant, la introducció d'aquesta espècie de fora no només va provocar l'expansió d'aquest animal, sinó que va provocar la desaparició pràcticament de llocs com el riu Gaià, de l'espècie que n'era pròpia, com és el cranc autòcton. Això que provoca? Doncs provoca moltes variables. El fet que hi hagi una altra espècie que no té uns depredadors naturals, doncs fa que, que, per exemple, en el cas del cranc, que hi hagi explosions de cranc, i a vegades vas per trams de riu i hi ha moltíssim cranc. I llavors allò que el cranc menja, doncs fa que les poblacions d'allò que menja pràcticament desaparegui. Per tant, és un problema molt greu, les espècies exòtiques invasores. A més, és un problema perquè no les podem erradicar. O sigui, quan una espècie invasora arriba, pràcticament és impossible erradicar-la i, per tant, hi hem de conviure. Com hi convivim? Doncs, aquí hi ha diverses estratègies i diverses espècies, però realment és un dels problemes avui en dia més greus als nostres ecosistemes i que, indirectament, en alguns casos ens pot perjudicar. I, per tant, que hem de ser molt conscients. Allò que diem sempre a la gent, no allibereu espècies exòtiques, mai. No allibereu res a la natura i, realment, és el favor més gran que li podem fer.
0: Ramó de Pedra.
1: Al capítol d'avui hem pogut copsar com n'és d'important el paper que pot jugar la societat civil. Una qüestió que tenen ben clara a la Sínia, com ha reconegut l'Héctor Hernández.
7: Com a societat civil hem aixecat el braç. O sigui, és d'aquells moviments en els quals la gent ens hem presentat i han dit nosaltres volem una cosa millor. I aquí ha sigut on la casuística ha fet que des de l'entitat molta gent haguem sigut capaços de col·laborar i participar i al final de ser un actor més en tot aquest procés, no? I al final, com tu bé deies, Diputació està fent una tasca important, hi ha molts ajuntaments, Ajuntament de Querol, Vila-rodona, Altafulla, Tarragona, que fa el Catllar, no em vull deixar cap, no me'n deixo cap, que estan picant molta pedra en aquest sentit, i com a societat civil, aixecar el braç i dir que estem aquí, que us volem ajudar, que volem participar activament. Deixa'm ser crític, també. Deixa'm ser crític en el fet de que nosaltres com a societat civil estem fent, però potser estem fent allò que no ens toca. Si els espais naturals protegits, com és el cas del riu Gaià, tinguessin el seu finançament, els seus tècnics que treballessin i de més, segurament potser la tasca de l'entitat hauria de ser una altra. I en aquest sentit, com a país, tenim encara un repte molt important. Tenim, crec que són 184 espais naturals protegits, però tenim un infrafinançament d'aquests espais. O sigui, no hi ha una partida pressupostària que estigui adreçada a aquests espais, no? I, per tant, hem de reivindicar que això sigui diferent i que al final sigui l'administració, perquè a més tu ho has dit, hi ha molta gent que ve a caminar pel riu, no? Sí, podem anar fent camins i podem fer el que faci falta, però aquests camins s'han de vigilar, hem de vigilar que no hi hagi hiperfreqüentació, s'han de netejar, etcètera. Qui ho farà això? Pues el que ha d'haver per nosaltres és una xarxa d'espais naturals protegit, però alhora gestionats. I aquí cal que realment com a país fem un pas endavant, que a sobre això donarà fenya a molts nois i noies que estan estudiant ja sigui biologia, ja sigui graus mitjos, graus superiors, i que aquests nanos quan surten, que s'estimen el medi ambient, es troben que no tenen a on anar a treballar, no? Jo a vegades això ho explico quan vaig pels llocs, de dir, jo si hagués volgut ser policia, no sé si treballaria als Mossos d'Esquadra o no, però com a mínim sabria on anar-me a presentar, o si vull ser professor, o si vull ser administratiu. Però si m'agrada el medi ambient, on me'n vaig a treballar? Sí, algunes empreses privades, i al final les associacions, les entitats ambientals com la Sínia, hem cobert un espai que com a país tenim buit, i crec que no hauria de ser així, perquè les entitats ambientals, com tu dius, fem el que bonament podem, moltes vegades de manera una mica precària, i el que crec que hauríem de fer en els propers anys és que realment hi hagi una bossa de treball important i que molta gent, que a més està molt ben preparada, pugui ajudar-nos a gestionar els espais naturals del nostre país.
0: Ramó de Pedra.
1: La recuperació dels espais naturals i del bosc de Ribera ha estat fonamental per a la supervivència dels ocells, que hem pogut escoltar en els 12 capítols anteriors. Us animem a que els torneu a sentir i endevineu els seus noms, que podeu trobar a la Guia dels ocells del Gaià de la col·lecció Ocells de Butxaca.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'Aigua i Patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast?
17: Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
18: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
20: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
18: Salut Activa.
21: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
22: Les begudes saludables com a alternativa a l'aigua han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar doncs, fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més, perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
18: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Al 1880, el director de l'Observatori Astronòmic de Harvard estava tan frustrat amb el seu equip que sovint deia «La meva sirventa escocesa ho faria mil vegades millor». I així va ser. El director va contratar la seva sirventa, Williamina Fleming, que es va convertir en la directora de l'equip durant dècades. Va classificar desenes d'estrelles i va descobrir la nebulosa Cap de Cavall a la constel·lació d'Orió.
2: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el cru continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Murcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestar. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar, que des del 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin, puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
3: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont. És un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega van i banda dels estrets del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

pensaràs que pots ser lliure, pensaràs que pots ser clar, quan et quedi bé el somriure i no sàpigues comptar. De racons més silenciosos n'ha sortit un crit massal, és per això que hi van els ossos, per això no hi ha. I ara em dóna voltes aquest cap que ja no dol, i sembla una broma, però trec forces qui sap d'on. Ara que ella mira, jo puc dir-te que és veritat, que a vegades passa gent.

0: Avui els metges catalans han tornat al carrer, 12a jornada de vaga des de la tardor. L'última abans de l'estiu, i als hospitals, als CAPs i als centres de salut mental, la pregunta és sempre la mateixa: fins quan? Metges de Catalunya porta mesos reclamant el mateix, un conveni propi, eliminar les guàrdies de 24 hores, límits clars en el nombre de pacients per agenda i més temps per atendre qui truca al metge de capçalera. El Departament de Salut, de moment, no ha mogut fitxa. El sindicat ho anomena nula voluntat de negociar. I llavors van fer una cosa molt senzilla i molt poderosa. Van dir prou de fer més d'hores de més. La campanya es diu Ni un minut més, i des del primer dia de juny insisteixen tots els facultatius a no assumir cap activitat voluntària fora de la jornada ordinària. Res de paonades. I res tampoc d'allargaments, només els que toca per contracte. 228 serveis de mig centenar d'hospitals, 15 CAPs i 2 centres de salut mental ja s'hi han sumat. I per què importa tant això? Doncs perquè posa al descobert una veritat incòmoda, que la sanitat pública es manté en peu gràcies al sacrifici personal dels metges. I si segueixen de fer el que més fan, el sistema es cruja. I és exactament el que volen demostrar. El departament xifra en un 15% l'afectació d'intervencions no urgents. 15 de cada 100 operacions no són urgents, sinó paralitzades, i a l'estiu amb plantilles ja reduïdes no és precisament el millor moment per ignorar aquest avís. Si les administracions no s'asseuen a negociar, al setembre reprenen amb força i l'estiu serà una treva, no una solució. És dimecres 17 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'Helena Ventolà, guitarrista i música, i després nosaltres parlarem amb la responsable de Nou Gen, Maria Soler, sobre la festeta d'estiu que se celebrarà demà a la Casa Ricard. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris, on la Laura Serrat avui parlarà amb el president de Joguines Sense Fronteres, Josep Maria Puigferrer. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia i després parlarem sobre salut. I el programa avui l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits. Nosaltres entrevistarem a l'escriptor i periodista Gerard López sobre el seu últim llibre, L'última trucada. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Arriba a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, i amb elles els petards, les fogueres i els correfocs, elements imprescindibles en aquesta festivitat, però alhora molt perilloses si no s'utilitzen correctament. Andreu Jiménez.
2: Com ja es va fer l'any passat, el recinte del Sucre tornarà a disposar d'un espai habilitat perquè la ciutadania pugui llançar petards amb seguretat. Es tracta d'una zona amb terra de sorra que estarà operativa durant tota la jornada del 23 de juny i part del dia 24. Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat.
3: Una zona habilitada amb terra de sorra perquè pugui la gent anar a tirar lliurement els petards a la zona allà al Sucre. Res de petards, no volem petards que molestin els veïns i a les veïnes de la nostra ciutat.
2: Mentrestant, es mantindran les restriccions habituals en punts sensibles de la ciutat. No es podran llançar petards a la plaça Major, al centre històric, ni tampoc als espais públics amb terrasses i de concurrència de persones. L'inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic, Antonio Jurjo, ho explica.
4: Se supervisarà que la resta de la ciutat, sobretot els espais de convivència, com poden ser les terrasses, places, espais públics, doncs no es llancin petards que dificultin la convivència, especialment els de tipus 3, que són els més potents.
2: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, recalcava ahir que tota prevenció en l'ús de pirotècnia és poca i que Interior reforçarà el servei de bombers de la Generalitat des de les 7 del matí del 23 de juny fins a les 9 del dia 24. Paral·lelament, l'Ajuntament de Vic posa en marxa una nova edició de la campanya Activa en Silenci. A partir de la tarda i al vespre es desplegarà un dispositiu de sensibilització per reduir les molèsties acústiques. Cristina Moles, cap del Servei d'Agents Cívics.
5: Estarem treballant a parcs i places per minimitzar els sorolls i per mirar que cap a les 11:15 la gent ja comenci a deixar d'utilitzar els espais de joc, les pistes, etc. i es pugui mantenir la gent, si vol, a l'espai públic, però ja baixant la veu,
2: Des de Protecció Civil recorden que celebrar també vol dir respecte. Per això demanen tenir una atenció especial amb els infants, la gent gran i les persones amb sensibilitat sensorial o trastorn de l'espectre autista. Les autoritats també recorden la importància de respectar les categories dels petards. Els F1 estan pensats per a menors de 12 anys sempre sota la supervisió d'un adult. Els F2 només es poden utilitzar a partir dels 16 anys amb un acompanyament i els F3 queden reservats als majors d'edats i en zones específicament habilitades.
0: La campanya del cereal es posa en marxa al conjunt de les comarques centrals amb una previsió molt irregular pel que fa a la producció, especialment al Moianès, Laia de Déu, una codinenca.
1: L'avançament de la calor ha perjudicat algunes zones, mentre d'altres podrien superar els 5.500 quilos per hectàrea. En parla el coordinador d'Unió de Pagesos a la Catalunya Central, Joan Vidal.
6: L'any passat va ser una campanya excepcional, també perquè veníem de 3 anys de sequera i de males collites, i aleshores és més fàcil fer una collita bona, i la pluviometria va acompanyar molt. Aquest any es presenta una collita més estàndard o més promig, i molt irregular, també condicionada molt per les moltes pluges que hi va haver a l'hivern. Llavors hi ha uns cereals o unes zones on va afavorir molt, i en canvi hi ha unes altres zones on va perjudicar.
1: Una situació que afectarà més negativament aquelles zones on la campanya comenci més tard, tot plegat en un context en què els productors veuen com cada any els preus continuen a la baixa.
6: El tema de preus estem igual que l'any passat, o pitjor, bueno, diguéssim igual que l'any passat, perquè també és el mateix condicionant, o sigui, ve cereal d'Ucraïna, entra pel port de Tarragona a Dojo, sense massa controls i sense tenir en compte cap de les garanties de controls sanitaris i de traçabilitat que tenen els cereals produïts a la Unió Europea, i clar, això pressiona i aguanta els preus a la baixa.
1: I aquesta situació cal sumar-hi l'elevat risc d'incendi que hi ha actualment al conjunt del país. En aquest sentit, el coordinador del sindicat assegura que ells són els primers interessats en que no se'n produeixi cap.
6: Aquí doncs, hi ha diversos factors. L'un és que hem de treballar a l'estiu, quanta més calor fa i quan més sec és. I fins i tot els dies que fa més fresca i hi ha més humitat, doncs no pots començar que no siguin les 10 del matí o quarts d'11. Per tant, el temps per fer la feina és

0: regula les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
1: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
0: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
2: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
0: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.
3: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística de l'any passat, Andreu.
4: Rigorós, modern i ambiciós, així ho ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva en el certamen, que aquest any arriba a la 38a edició. La seva voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida, ho explica un dels directors del Mercat de Música Viva de Vic, Joan Rial.
5: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
4: S'han programat 72 propostes artístiques, hi ha 5 coproduccions i 35 estrenes de disc directe a gira o projecte. D'aquestes, el 75%, el 50% són produccions catalanes, el 24% estatals i el 26% restant internacionals. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet diumenge a la plaça Major. Aquest, de fet, continua sent l'escenari principal i on s'ubicaran les propostes de gran format. Així ho deia també un dels directors, Jordi Casadesús.
6: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, In Goig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida de l'Església dels Dolors, la plaça de la Pietat o la Jazz Cava acabaran de configurar el mapa on transcorrerà el mercat. L'esdeveniment, però, no només programa propostes musicals, sinó que també és espai de referència del sector professional. Es tornaran a organitzar activitats formatives, els brindis i show de cases per crear sinergies entre els professionals de l'àmbit cultural. Enguany, l'aposta continua sent el format fomentar el vincle amb França, Itàlia i Portugal per esdevenir un punt neuràlgic de la música del sud d'Europa. També es donaran dos premis, el Best New Talent Award i el premi Matt Lloret a la millor cançó en record a l'anterior director del festival. Apple Music serà un dels socis d'aquesta edició, oferint el contingut audiovisual i musical del mercat en català. De la mateixa manera ho farà Dice, la plataforma de venda d'entrades, que també oferirà el producte relacionat amb el mercat en català apostant.

0: per promoure la llengua.
1: I més de 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius de Caldes de Montbui han participat aquest dimarts de la 10a edició del Gran Dictat Laio.
2: La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres s'ha convertit en l'escenari d'una fase final molt disputada, inspirada en el conegut concurs de TV3, on 16 finalistes han competit dividits en 4 equips de diferents colors. Enguany el certamen s'ha centrat en el vocabulari de l'àmbit del bàsquet. Jaume Balart, regidor d'Educació, destaca que l'objectiu principal és conscienciar els més joves sobre la importància del català.
3: Un concurs que fem amb els nens i nenes de 5è de primària de les diferents escoles del municipi, doncs intentar-los conscienciar de la importància del nostre idioma, del català, i del seu ús en els àmbits quotidians, no solament en l'àmbit escolar, sinó en aquest cas concret, en l'àmbit dels esports. Enguany, el que fem és un gran dictat focalitzant-lo amb el vocabulari esportiu del bàsquet, i aleshores doncs, el que nosaltres creiem molt important és que els nens i nenes se n'adonin que el català, si no parlem, doncs el perdrem.
2: Aquesta edició ha permès unir llengua, cultura i esport gràcies al treball conjunt entre l'Oficina de Català i les regidories d'Educació i Esports. La regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat, que ha liderat la temàtica d'enguany com a exjugadora de bàsquet, remarca la intenció d'escollir cada any un àmbit proper i motivador pels infants que transmeti també els valors del treball en equip.
4: He tingut la sort de liderar-ho com a exjugadora de bàsquet amb l'objectiu, no, d'alguna manera de descobrir tots junts doncs, nou vocabulari, d'expressions i curiositats sobre aquest esport. Perquè és un esport que sabem que forma part de la vida personal de moltes persones del municipi, no? I també ens ensenya doncs, els valors tan importants com són el respecte, el treball en equip, l'esforç, no? I bueno, des de la regidoria Foment del Català, com he dit, amb la col·laboració de també la regidoria d'esports i la d'educació, doncs cada any intentem a fer d'alguna manera, a triar un àmbit, no?, que els hi és més proper i motivador, com és l'esport, i que aprenguin català a través de l'esport.
2: Per arribar a la final de la competició, els infants han hagut de treballar a fons durant l'última setmana amb el vocabulari facilitat prèviament als centres. Alguns dels alumnes participants han explicat com s'han preparat els diferents reptes.
5: He estat l'última setmana preparant-m'ho i ara abans de venir també una miqueta.
6: Què heu preparat?
7: Els he preparat tots els reptes que he tingut que anar fent amb el fill que ens han donat.
6: Molt bé, i quins són aquests reptes que heu preparat?
8: El passapalabra i el glosari.
6: Vale, hi ha alguna paraula que us en recordeu ara que heu après del bàsquet?
9: Àrbitre, bàsquet, estella, ganxo.
6: Alguna més?
9: Classificat, sí. Defensa individual, defensa mixta,
10: defensa en zona.
2: La final del concurs ha viscut un moment de màxima emoció, amb un empat a 925 punts entre l'equip groc i l'equip verd. El desempat s'ha decantat finalment a favor de l'equip verd. Han aconseguit escriure correctament l'expressió pavelló de les cremades.
1: Camprodon enceta la festa major de Sant Patillari a partir d'aquest divendres, Isaac.
11: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde Xavier Guitart parlant de la consolidació de la festa.
12: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
11: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà al divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 del matí amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
12: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que com a fet tot a Camprodon. Pubilla, ets regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
11: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ i homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el míting bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomasa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.
1: I són moltes les peces que formen part de cotó, ferro, llet i pólvora, una exposició que revisa la col·lecció del Museu Arxiu Tomàs Balvei des d'una mirada crítica i contemporània i que s'acaba d'inaugurar precisament ara. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
0: Doncs sí, així és, Ona. De fet, la mostra, comissariada per Judit Méndez, convida a observar els objectes del patrimoni amb uns altres ulls i a reflexionar sobre les històries, les relacions de poder i els processos socials que sovint han quedat al marge dels relats tradicionals dels museus. Escoltem-la.
10: Forma part d'un encàrrec que em fa el Museu de Cardedeu. Jo ja havia treballat aquí, per tant em coneixia la col·lecció de fet que està exposada, no tant la que hi ha als magatzems, i va ser un encàrrec per fer una revisió crítica en un inici des del gènere, però de seguida vam veure que havia de tenir una petjada de classe i també esmentar la petjada colonial d'algunes peces.
0: La comissària defensa que els museus han de ser espais vius i en constant revisió, capaços d'incorporar noves perspectives i noves preguntes sobre el passat. En aquest sentit, l'exposició proposa una lectura plural de la col·lecció, connectant els objectes amb qüestions que continuen interpel·lant la societat actual.
10: Clar, no només aquest museu, en realitat tots han estat arxivats i col·leccionats des d'aquesta mirada, llavors el passat és un relat molt potent, perquè el passat articula el present i és capaç de fer anar el futur cap a una banda o cap a una altra, a partir de com ens entenem també com a societat i com a cultura. I canviar el relat històric, sempre evidentment amb rigorositat, perquè això no és una cosa que ens inventem les historiadores de l'art o les historiadores en general, és molt important poder no explicar la història d'una única manera. Hi ha moltes històries.
0: A través d'aquesta proposta, doncs, el Museu Tomàs Balvei de Cardedeu reivindica el patrimoni com una eina per entendre el present i generar debat. Una exposició que convida els visitants a mirar més enllà de les peces exposades i a reflexionar sobre com construïm la memòria col·lectiva i expliquem la nostra història.
1: I entrem en els esports, perquè cap de setmana històric per al futbol del Club Cardedeu. En 24 hores el club ha celebrat dos ascensos que culminen una temporada per emmarcar. Dissabte el primer equip va aconseguir el retorn a Primera Catalana després de superar la Unió Molletense en el final del play-off de Sens Enric.
0: Així és, Ona. Després de l'empat a dos de l'anada, els blanc i vermells van empatar en un camp del Molletenc i es va acabar imposant a la tanda de penals per 3-5, desfermant l'eufòria entre jugadors i aficionats. Escoltem a David Parra, entrenador del Futbol Club Cardedeu.
13: Doncs al final, mira, aquest any ens ha tocat a nosaltres. L'any passat ens va caure a nosaltres de penals, ens va caure en contra, i aquest any ens ha caigut a favor. Al final són dos equips que jo crec que es mereixien l'ascens. Jo crec que la Molletense ha fet un temporador, l'Albert, tots els jugadors... I el futbol era així de cruel, un partit molt igualat, era així de penals, escolta, el futbol a vegades te les treu i jo crec que ens devia alguna cosa de l'any passat, la veritat.
0: L'alegria, però, no es va quedar aquí. L'endemà, el Cardedeu B també va escriure una pàgina destacada de la història recent del club, aconseguint l'ascens a tercera catalana. La filial es va imposar per 4-2 a la Vall d'Oria en un partit que va saber controlar i que va permetre certificar una fita que confirma el bon moment esportiu de l'entitat. El segon equip va haver de treballar de valent per superar un rival exigent en un partit carregat de tensió i emoció. Una victòria que va arribar després de molts mesos d'esforç i que permet culminar amb un èxit a la temporada de creixement esportiu. Dos ascensos en un mateix cap de setmana que evidencia la bona salut esportiva del Club Futbol Cardedeu i que en un plert d'orgull jugadors, tècnics, directius i afició. Escoltem Sergi Genís del Cardedeu B.
14: Un partit que sabíem que seria molt complicat. Òbviament, doncs, que era un equip molt, molt robust, defensiu molt sòlid, amb recursos per competir, i bueno, quan pitjor se'ns ha posat és quan realment hem tret el caràcter de l'equip i hem aconseguit remuntar el partit.
0: Una celebració que posa el punt i final a un cap de setmana inoblidable per al futbol cardedeuenc i que deixa el club mirant el futur amb més il·lusió que mai.
1: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
15: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
1: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
16: Bon dia, benvinguts a Informació Meteorològica. Què tal, com esteu? Una situació molt anticiclònica, situació molt tranquil·la i una situació ben càlida aquests dies. No tenim gaire moment meteorològic, tenim un anticicló centreeuropeu molt i molt potent i serà l'amo i senyor de la situació, no només avui, sinó durant forces dies. No es mou, no hi ha moviment meteorològic, l'aire no es renova i això fa que la temperatura cada dia pugi més, també es va escalfant tot i temps de gairebé canícula estival amb unes temperatures molt i molt elevades. Les mínimes, insisteixo, les mínimes encara són prou decents, podríem dir, prou baixes, es pot dormir bastant bé, però aprofiteu aquestes dues o tres pròximes nits, perquè a partir del cap de setmana les mínimes també es dispararan i seran altes les mínimes i costarà molt dormir. Però de moment encara no, de moment encara es pot dormir bastant bé, les temperatures mínimes baixen una mica i hi ha molta diferència entre el dia i la nit i, per tant, aprofitem aquests dies, aquestes temperatures nocturnes per poder dormir bastant bé, per poder prendre una mica la fresca. Els pròxims dies no serà possible. Avui un dia amb molt de sol, tot el matí sol, i a la tarda el creixement de nuvolades típiques d'aquestes dates. La mateixa calor també proporciona energia perquè puguin créixer aquestes nuvolades. Algunes tempestes, sobretot cap al Ripollès, cap al Pirineu. Ahir van caure importants cap a Ui de Ter i les pròximes amb més de 20 litres, 20-25 litres en algunes zones. Avui també poden caure, tot i que seran menys intenses i menys extenses que ahir. No hi ha tant risc de tempestes. I les temperatures màximes, moltes, superiors als 30 graus, arribant als 34, 35 a les zones més càlides. Un dia tranquil, de calor i algunes tempestes a la zona del Pirineu. Moltes gràcies, adeu.
15: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, amb l'Enric Rubio parlarem amb l'Helena Bantolà, guitarrista i música, i després nosaltres parlarem amb la responsable de Nou Gent, Maria Soler, sobre la festa d'estiu que se celebrarà demà a la Casa Ricard. Amb les 10 tocades serà el torn d'anitzar-nos al món social del nostre territori i amb la Laura Serrat coneixerem a les Joguines Sense Fronteres.

0: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: Va, començarem a repassar les portades, com sempre, la de les portades dels diaris catalans, per la portada de La Vanguardia.
2: Així és, ho farem com sempre, començant per la portada de La Vanguardia, que avui el que ens porten a la seva portada, valgui la redundància, és el següent titular. Avui llegim a La Vanguardia el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. Avui, doncs, el president, l'expresident espanyol, és el primer president de la història que és imputat per un càrrec i s'haurà de seure en el banc dels acusats. I bé, la imatge destacada, si parlem de política, anem a política internacional. Ahir va haver la reunió del G7 a Évian-les-Bains, a França, i bé, la imatge doncs es veu Donald Trump i Volodymyr Zelensky. Un cop s'ha arribat a l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, ara l'objectiu doncs és arribar a un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. I bé, el que llegim és el G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra.
1: A veure si és així. Es van tancant forats. Es van tapant forats, a veure si els acabem de tapar tots.
2: Si els enterrem, sí.
1: Exacte. Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
2: Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del PP i Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat a l'UCO i està influïda per l'Eire 10. Tot això, en els casos, va vinculat en aquest... en aquesta bossa tan gran que podríem dir dels casos de corrupció del PSOE. I bé, la imatge destacada és la mateixa que la de La Vanguardia, la imatge més gran avui de la portada del diari Ara, que ens publica el Donald Trump amb Zelensky durant ahir a la reunió del G7. I bé, el que llegim és el G7 volarà la pau a Ucraïna.
1: Doncs, Andreu, seguim per la portada del periòdico.
2: Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. El govern i Esquerra segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportària que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. I pel que fa a la imatge, doncs, veiem els 7 membres del G7, on doncs, està Macron, també està Keir Starmer, el primer ministre dels Estats Units, Donald Trump, i bé, el que llegim és Trump apressa l'Iran i Israel. El president dels Estats Units adverteix que si Teheran aconsegueix una arma nuclear, patirà conseqüències terribles, i llança un de Netanyahu. Sense mi no existirien. Bé, doncs aquesta és la imatge d'avui, doncs entrant juntament a la foto en família que es va dur a terme ahir en aquesta darrera reunió del G7.
1: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre per la portada del Punt Avui.
2: També de nou il·lustrativa.
1: Que es podria dir efemèride d'aquest any,
2: sí,
1: gairebé.
2: Sí, una efemèride o un tema d'actualitat, perquè encara no s'ha deixat de parlar. Fi de curs, i ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai, el rebuig frontal a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. I la imatge, doncs, és molt significativa, ja que es veu una Esquerra que separa, doncs, a les demandes per part dels professors i l'altra, doncs, amb aquest futur de l'educació que veurà com acaba.
1: Que, com sabem, són doncs, aquests increments del pressupost, el desplegament de l'escola inclusiva, millores laborals i salarials, blindatge al català, les aules que creiem que és aquest tema...
2: que ha sortit ara, que és normal, amb l'augment de les temperatures al tram final del curs, doncs, també fa que la pràctica... estudiantil doncs, sigui més complicada.
1: Exacte.
2: Amb temperatures elevades.
1: I el reconeixement aquest de l'etapa del 03 i del PAE. Doncs Andreu, obrim la mirada i seguim per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem com sempre per la del País, que què ens explica avui?
2: Doncs mira, llegim, no he participat mai en ninguna trama contra l'UCO. Això són declaracions de Mercedes González, la directora de la Guàrdia Civil, que va hi compareixer en el Senat durant la seva
1: intervenció,
2: compareixença, no em sortia. Bé, la imatge doncs, se la veu a ella durant la seva intervenció amb Mercedes González. Bé, és el que ens porta en portada el diari El País. Ara anem ja cap als diaris des de la dreta, on també es remarquen i es fan ressò d'aquest cas de la declaració d'ahir de Mercedes González al Senat, però, evidentment, també de que avui Zapatero s'ha de seure a la banqueta dels jutjats. Zapatero es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Defensarà avui a l'audiència que no és un vèrtex de l'organització criminal per la que se l'acusa de 4 delictes. Negarà també haver conegut el contracte per cobrar l'1% del rescat de Plus Ultra i haver donat ordres a Julio Martínez. I la imatge doncs, es veu a González ahir doncs, a la seva intervenció al Senat, i el que llegim és González oculta els missatges amb Leire en plena caceria a l'UCO. Mm-hmm.
1: Seguim ara per la portada de La Razón.
2: Els whatsapps de l'amic de Zapatero. I llegim en castellà. Saludos, hermano chavista. Els missatges de l'exdirectiu de Plus Ultra, Reyes a Julio Martínez, després del rescat. Gràcies, don, firmado. És a dir, gràcies, fet i firmat. L'acusació popular demanarà al jutge Calama la retirada del passaport a l'expresident. I la imatge doncs, es veu a Mercedes González ahir durant la seva apareixença al Senat. González limita la seva relació amb Leire Díez. Van a prendre un cafè. Mm. O sigui, és la relació que diu que té la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. Mm.
1: I acabem, com sempre, el repàs de portades dels diaris de la resta de l'Estat per la portada de l'ABC.
2: Que igual, tots segueixen la mateixa estructura. El titular fan referència que avui Zapatero va al judici. La imatge, doncs, es veu a Mercedes González. Zapatero va mentir fins a 6 cops en la seva declaració davant les Corts, explica l'ABC. El sumari de Plus Ultra compromet la seva declaració en el Senat quan afirma que mai va tenir relació amb l'aerolínia. Desconeixia els clients de l'anàlisi rellevant i en absolut va afavorir cap rescat. I la imatge es veu a Mercedes González ahir també intervenint, i el que llegim aquí a l'ABC és Mercedes González nega els seus subordinaris de l'UCO i diu que amb Leire només va prendre un te. A la raó era un cafè i a l'ABC és un te. Potser el Mundo és un matcha o un chai latte.
1: Exacte, Andreu. Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
2: Fins aquí una estona, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 100 minuts de 9:45. I avui l'Enric ens parlarà de música, de guitarra i de talent del nostre territori, no?
3: Doncs sí, sí, Ona, així és. I és que què tenen en comú? Roba estesa, Rigoberta Bandini, Ginestà, Mariona Escoda, Alba Inat o Red Bears? Doncs un nom, Helena Ventolà i Fons, la protagonista de la nostra entrevista d'avui. És que si bé és cert que tots la coneixereu com a membre de Roba Estesa, també ho és que forces de les guitarres de la música que escolteu possiblement siguin ella. Així que avui la volem saludar i parlar una estona amb ella, que amb tant talent com carisma com té, li vam preguntar per un munt de coses. Helena, molt bon dia. Sé que t'he enredat un xic per tenir-te aquí, però que no m'ho tindràs en compte. Feia molt que volia entrevistar-te. Com estàs? Ep, no et sentim? A veure si està. Ara sí, a veure.
4: Sí, a veure, hola.
3: Ara fantàstic, i tant que sí.
4: Fantàstic.
3: Com estàs?
4: Dic molt contenta d'estar aquí. Sí, sí.
3: Escolta'm, primer de tot, anem a contextualitzar una mica la teva persona per tota la gent que ens està escoltant. Va arribar de molt petit, això de la música, ja apuntaves maneres, o tot plegat va venir més tard, més jove?
4: A veure, jo he tingut música a casa des que vaig néixer. El meu avi era pianista professional. El meu tiet també és pianista, la meva tieta també toca, el meu pare és guitarrista amateur, però sempre, cada dia toca la guitarra. Aleshores, sempre he tingut música al voltant. La meva mare també toca el piano, el que passa que es va enfadar quan era adolescent i llavors ho va deixar. Però bueno, a mi de petita, amb 6 anys ja em van apuntar música. Bueno, amb 6 o amb 4, però amb 6 ja vaig començar a tocar la guitarra.
3: És a dir, que no volia ser el bitxorrari i vas dir tiro per la música, no gairebé, amb tot el que ens expliques?
4: Sí. Bueno, al final eren uns inputs no, que tenia a casa i que em tiraven, vull dir que sí.
3: I tant. Escolta'm, no m'equivocaria, crec, si dic que potser de tot el teu currículum, no, tota la teva experiència, Roba Estesa potser ha estat la gran aventura no, musical fins a dia d'avui. Què ha significat per tu ser un membre d'aquest grup?
4: Bé, bueno, Roba Estesa, sí, ha sigut un projecte molt important a la vida transversal, quasi, no? Vull dir que hi vaig entrar el 2017 per una casualitat, perquè la Neus, la creadora de Roba Estesa, es va fer mal a la mà, i em van trucar i amb un mes del cop tenia concerts, no? I em va canviar la vida de moltíssimes maneres. Vaig descobrir un grup de persones increïble que m'han ensenyat moltes maneres diferents de veure el món i de veure la vida. I amb qui hem estat gairebé 10 anys, bueno, ell es ha portat més, però ell ha estat com gairebé 10 anys al projecte, i clar, hem viscut un munt d'aventures. Ha sigut un projecte molt absorbent, vull dir, durant aquest temps, i ara m'adono, no?, en plan, he posat com tots els ous a la mateixa cistella, i he estat molt focalitzada amb roba estesa, i ara que no hi és ho trobo moltíssim a faltar, però ha sigut un munt d'aprenentatges i una manera també de professionalitzar-me dintre el món de la música a través d'un projecte personal, vull dir que increïble.
3: I tant. De fet, alerta, perquè ja ho anaven dient al principi i ara ho apuntes, estàs i de ben segur que estaràs en un munt de projectes i grups, no? Com és això de tocar amb gent tan diversa, de tanta qualitat i fins i tot podrien dir d'estils tan diferents, no? Perquè toca molts gèneres diversos.
4: Sí, bueno, de fet, el que has dit de Ginestà i Rigoberta Bandini no és ben bé veritat, perquè vull dir, la guitarrista oficial de Ginestà i la Rigoberta Bandini és l'Andrea Puig, que és una superguitarrista i és molt, molt amiga meva. I aleshores, aquest estiu és el primer que jo no tinc roba estesa i l'estic cobrint a ella tot el que no pot, i ja li dic que estic superagraïda perquè m'està salvant l'estiu, no? Però clar, és veritat que de cop he estat molts anys estable en un projecte tocant el mateix tipus de repertori amb les mateixes persones, amb les mateixes dinàmiques, i aquest any que no el tinc i estic fent moltes substitucions diverses, bueno, és un altre xip, no?, mental. I has de prendre molts repertoris, has de tenir com l'agilitat de dir, bueno, ara em col·loco en un altre context totalment diferent, desapareixo, me'n vaig en un altre, desapareixo, i intentar-ho fer... O sigui, són projectes molt professionals, aleshores s'ha de fer bé, no pots anar allà amb la patilla, vull dir que... Suposo un sobreestrès una mica, però alhora també és molt guai, perquè de cop té un component social molt nou, també és xulo.
3: De fet, sortir d'aquesta zona de confort, no?, entenc que també et deu fer créixer com a música, no?, i com a artista.
4: Sí, sí, total. I sobretot jo, quan es va parar roba estesa, tenia com la por de... Al final és un dol molt gran a molts nivells. I aquesta por de com quan ho deixes amb una parella, de mai més trobaré ningú així, no? O de mai més tocaré la guitarra. O sigui, aquest punt de mai més tornaré a estar amb ningú, no? I... no, i llavors tocar amb diferents projectes d'aquest nivell i veure que ets útil i que pots fer una feina bona, i que pots seguir fent música i que pots seguir trepitjant escenaris, pues, alhora també és tranquil·litzador. Sí.
3: Aquí la gent que ens està escoltant, jo us aviso que l'Helena és molt humil, perquè bé, tots els que l'heu vist tocar, és una barbaritat de música. Escolta, jo sé que qui ens està escoltant deu pensar, ostres, com té temps de tanta cosa, però és que de fer la guitarra només és una part de tot el que fas, no? D'on treus les hores? Perquè tu també estàs professionalitzada o al mateix sector, però en altres àmbits, no, també?
4: Sí, jo abans de música... bueno, en paral·lel a música, perquè música ja tinc des dels 6 anys fins ara, no he parat d'estudiar. Doncs en paral·lel a música vaig fer una altra carrera, que és enginyeria de sistemes audiovisuals. I aleshores sempre he intentat combinar els dos mons. He aconseguit tenir una jornada reduïda, en plan que no són 40 hores laborals, treballem en una multinacional, i he aconseguit tenir una jornada de 30 hores, cosa que em suposa tenir una mica de marge amb la resta de l'hora del dia, poder fer música, poder fer assajos, poder fer bolos. Aleshores, sempre, no és que sigui una superwoman, és que intento compensar-ho, aleshores trec d'un lloc per posar-ho a l'altre, no? Sempre intentant balancejar, perquè sí que és cert que abans de tocar amb roba estesa vaig passar com un any i mig que no tocava gaire bé i estava malament. Aleshores, allà me'n vaig adonar, quan el primer set de revestesa, em recordo que vaig baixar a Pallaresos, a Tarragona, i vaig sortir al local pensant, tio, necessitaves això? I per sort em vaig poder quedar al grup i hem tingut una llarga trajectòria, no? Però era algo com, uala, durant aquest temps no has tingut això, només treballava a la Telecos, diguéssim, i bueno, va ser com una dosi de vitamínica molt important, que va ser com una reflexió que vaig dir, vale, mai més. O sigui, mai més, tant de temps sense tocar, etcètera.
3: Escolta, Helena, deixa'm preguntar-te també, perquè ahir vam fer tertúlia i venint d'on venim, de grans festivals, del territori, sí. Va sortir el tema i dic, ostres, precisament tu ets part afectada com a dona i artista, gairebé no es veuen artistes programades als grans festivals, i si són, que ho vam dir ahir, és o a primera hora que la gent encara no ha entrat al recinte, o a última que la gent ja s'ha anat a casa.
4: Sí.
3: Què passa en aquest país? Bueno, no és aquest país, no és endèmica d'aquí, però què està passant? Perquè és que a més la qualitat és tan bèstia que tenim aquí, que és una pena que o no es programi o es programi en hores intempestives.
4: Jo penso que hem tornat enrere. O sigui, roba estesa, crec que era el 2018, clar, va haver-hi aquell auge del feminisme, no? Com, venga, també a nivell mainstream, a nivell d'ajuntaments, a nivell d'empreses, a nivell de festivals, no? Era com, això és la moda, aleshores anem a programar tot de bandes de ties. De fet, un dels motius pel que roba estesa baixant dels escenaris és perquè el projecte no... O sigui, ha baixat molt el volum de concerts. I no és en plan, no, Robastesa ens han deixat de programar perquè el grup és una merda, tot el contrari. O sigui, el grup estava millor que mai a nivell intern, a nivell que acabaven de fer un disco xulíssim. Vull dir que alguna ha passat també a nivell social que ha fet que ja les bandes de tires tornem a deixar d'importar, no? I nosaltres sempre dèiem que el 2018 vam fer la gira del sol, li deia que era la gira del sol perquè tocaves o molt tard i era de dia, no tancaves els festis, o molt d'hora i era de dia perquè estaves obrint els festis, no?
3: Sí.
4: I, clar, jo ara porto uns anys que m'he com desconnectat més dels grans festivals i d'aquest circuit, però sí que tinc la sensació que està tornant a passar, no? Vull dir que les ties seguim estant en segona línia i que... Això, i que seguim fent la gira del sol. Sí. Que són un tipus de preguntes que Robastes ens han fet molt sempre i nosaltres dèiem, bueno, nosaltres com a artistes tenim una responsabilitat, però és que qui té la responsabilitat última d'això són les programadores, els ajuntaments, les regidores, les tècniques, o sigui...
3: La gent que va veure concerts, aquí, també.
4: No? Per què ha deixat d'importar això, no?
3: Sí, sí. Exacte, com tu dius, és un greenwashing, però un feminisme washing, no sé si es diu així, però el que fem els ajuntaments, doncs, en aquest cas era així. Sí, sí. Escolta, endavant de tot això...
4: I nosaltres teníem l'esperança que canviessin les coses i sempre ho dèiem, ostres, va, vinga, va, bum, que d'aquí 10 anys els escenaris estaran plens de ties, no? Qui diu ties diu identitats no normatives, eh? Diu, no, un senyor.
3: Correcte, sí, sí, sí. Sí,
4: sí. I no ha passat. I no ha passat.
3: Esperem que no fos un suflé i que només ho sembli.
4: Ja, sí, sí. Gràcies a Déu han anat sortint més grups i hi ha gent que ho està fent superbé. Però, bueno, falta aquest empujón de les programacions.
3: I tant. I sobretot perquè les noies que pugen doncs tinguin referents, les nenes, no? Que si no, sembla que com en tants àmbits que dius, ostres, que no tinc un referent gairebé per posar perquè no és visible, n'hi ha molts, però no es veuen, no? Escolta'm, davant de tot això, sé que, tot i que passi això, tu tens molta feina, com hem dit, com es preveu l'estiu i la temporada? Tens algun projecte que ens puguis dir ara mateix? On podrem veure aquesta... Perquè, clar, l'estiu és la gran època.
4: Mira. A part de Substis, que són coses així random que passen, vam començar un projecte amb uns amics, bueno, de fet, uns amics van començar un projecte i després em van trucar, que ens diem Robot Robert, que sí. Fem pop-funk, i és molt guai, perquè està començant des d'un lloc molt tranquil, des d'un lloc molt de voler-nos cuidar entre nosaltres, de com tornar a tenir una banda d'amics, però en un punt molt més professional, perquè tots ja tenim una edat, fa molts anys que estem a la indústria, i sabem més o menys com ens hem de moure i què hem de dir que sí i què hem de dir que no, que és una cosa que als 17 anys fas tot, no? Però sí. Als 30 dius, bueno, anem a fer una mica, però alhora segueixen un grup d'amics perquè ells van triar-nos com pel component humà que tenim, no?, entre nosaltres. I això està sent xulíssim. I tenim diverses dates confirmades. Tocarem a Sant Cugat. Bueno, ens van donar molts premis. És una cosa ben curiosa, perquè és un grup que té més premis que bolos.
3: això està bé, escolta'm, de moment. Ja vindran els bolos?
4: Sí, sí, però, o sigui, de moment, bueno, ens agradaria molt tocar a la Festa Major de Cardedeu, també. És una carta que ja hem tirat, a veure si l'any que veu així és possible fer-ho. Però, bueno, de moment són bolos en plan petitons, de cercles propers, diguéssim. Però, bueno, ojalà el projecte vagi creixent i trobem la manera de fer-ho.
3: Escolta'm, Helena, ja per anar acabant...
4: No tinc dates perquè sóc molt dolent amb les dates. Hauria de trobar el calendari, eh?
3: No pateixis, que i si veniu per aquí us ho notificarem sí o sí i inclús us posarem a entrevista, així que en farem ressò. Escolta,
4: sí,
3: quan, què li diries ara?
4: A Sant Cugat, que està relativament a prop, és l'altre Vallès, sí. Però bueno, el divendres... 26,
3: és l'altre poble burgès de la zona, sí, correcte.
4: Exacte, el divendres 26 toquem a Sant Cugat.
3: Va, doncs apuntadíssim, que queda molt poquet. Helena, què li diries ara mateix a aquella nena petita que començava a traginar amb la guitarra i que segurament veia algunes ídoles i deia, ostres, què fan? O sigui, a tu la petita.
4: El que diria és que s'ajuntin col·legues i munti una banda, perquè a mi això em va canviar la vida. O sigui, jo... el primer concert que vaig fer va ser en una casa ocupa a Vallcarca. Tenia 13 anys i era un tribut a un grup que es diu Pennywise. Sí, era un grup punky que fèiem un tribut a un altre grup americà que es diu Pennywise i vaig fer-ho amb dues persones de l'escola de música i el meu col·lega, el Willy. Que el Willy és un noi de Vilassar, que és el de Vilassar de Dalt. I el Willy és un noi de Vilassar que eren molt amics i ell tenia germans més grans que tocaven. Llavors ens agradava molt el punk rock, en plan Green Day, Blink 182, Sum 41, tot això ens agradava moltíssim. I jo tocava la guitarra clàssica. I ella em va dir, tia, el meu germà, en plan, això es fa així, saps? Em va dir. I em va agafar la guitarra elèctrica i em va dir, això es toca així. I de cop vaig descobrir que tot el que sentia els discos es feia com m'estava ensenyant el meu col·lega, no com m'estava ensenyant a l'escola de música, que després molt ho combina tot, eh? Però a partir d'aquí va ser en plan, vale, i ens vam tancar, doncs, jo què sé, 3 o 4 anys, en plan, al meu garatge, al seu, en plan, a tocar els temes que ens agradaven. I aquí és on va començar tot, de dir, vale, doncs mola tenir un grup, mola tocar la música que estic escoltant, no? I, bueno, després del tribut a la Casa Ocupada de Vallcarta, meu pare em va dir que no ho faríem més, això, eh? Perquè ells van venir... I hi ha punquis amb unes crestes així de grans, no? I el meu pare va dir, en plan, bueno, t'hi portem, però vols dir que això tal? I, bueno, vaig seguir fent coses, però...
3: Va passar, portem la nena, que així se'n desdirà, i va ser el contrari. Sí.
4: No, i en un moment on cada vegada penso que estem més individualitzats, només a casa, mirant el mòbil, i les nostres connexions socials són a través de pantalla, trencant-me això i trobar-te una estona sense mòbils per agafar els instruments i tocar, és molt trencador i és molt necessari, també.
3: I que sigui també com aquest espai de cura, és el que tu dius, no? Molta importància el fet que sigui una banda d'amics i amigues, no? El que ve a dir que la gent es cuidi entre si, que no sigui un projecte que només sigui ambiciós i que després doncs, que hi hagin rols tòxics entre ells, no? Que sigui, primer que vingui l'amistat, que vinguin els garatges, també, perquè els garatges sembla que tot comença
4: a marcar moltes vegades. Que vinguin els garatges, jo crec que, sí, crec que de piques hem de trobar això, que vinguin els garatges i que vinguin també els espais on es programen les bandes amateurs, saps? Que és la manera d'aprendre. O sigui, tots hem après aquí. A mi no m'han tirat de cop i m'han dit fes un canet rock. O sigui, jo vaig aprendre a la Festa Major de Vilassar, que ens va donar l'oportunitat, no? Vull dir, no?
3: I tant que sí. Escolta'm, Helena, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí avui a l'entrevista, per haver-te deixat enredar, per ser vilamajorina de nou, que estàs aquí al costat de casa nostra, contentíssim.
4: Sí, empadronada des de una setmana.
3: Exacte, bravíssim per això, i tant que sí. Ara et vinc a veure d'aquí una estona i gravem un vídeo que els nostres oients podrem veure per les xarxes. Gràcies per tot, Helena, endavant.
4: Gràcies, Enric, merci.
3: Adéu.
1: Són 6 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I demà se celebrarà a la terrassa de la Casa Ricard la festeta d'estiu de Nougent, un esdeveniment per donar la benvinguda com cal a l'estiu. I ja tenim aquí a punt a la Montse Sala de Nougent, que ens ho explicarà millor. I demà, doncs, també, qui vulgui acostar-s'hi, doncs, podrà passar per allà i passar una bona estona. Montse, què tal?
5: Hola, molt bé.
1: A veure, demà a la Casa Ricard, a la terrassa de la Casa Ricard, es farà la festeta d'estiu, no d'estiu, la festeta d'estiu de Nougent, que això serà un esdeveniment per donar la benvinguda a l'estiu. Explica'ns una miqueta què hi farem demà.
5: Demà a la tarda serà una estona de música, de passar-s'ho bé, de bon rotllo, hi haurà diferents activitats i a part comptem amb l'actuació dels Tets, de DJ Roucho, de Pla Moguda i del Cotxe Groc. I alhora també hi haurà una performance del Segals d'Osona. Tot això aquí a la Casa Ricard, es pot anar entrant, podeu anar, hi haurà de tenir un bar als de Nougent. Bon rotllo. Serà una tarda de bon rotllo.
1: I més o menys el públic del Nougent, que és un públic jove, és un públic més familiar, com el definiries una miqueta?
5: El públic de Nougent és un públic jove, que és el que busquem nosaltres, és acostar la gent jove d'aquí a Osona, que tenim talent molt guai, tenim molta gent, i poder fer coses amb ells. I es crea un ambient familiar, el que comentava, molt bon rotllo, estàs molt bé, no és allò de, ui, estic incòmode. No, és superguai, l'ambient és molt, molt guai.
1: Perquè tu creus com que a Osona falta com comunitats com, per exemple, la del Nougent, per agrupar els joves de la mateixa comarca, perquè potser sí que és veritat que, o sigui, nosaltres ens coneixem entre nosaltres, però a vegades no tenim com aquesta comunitat, a no ser que sigui, per exemple, una discoteca, no? Com que potser et reuneixes allà, ara que estan de moda els tardeus, no? Podríem dir que ara Nougent és com aquesta comunitat de joves, no? Com per crear com més vincles entre nosaltres, creus que podria ser això, per exemple?
5: Sí, l'idea és aquesta, de que fer una única comunitat on tothom sigui benvingut, tothom hi pugui estar i no hi hagin les petites que es fan aquí, perquè a Osona realment una comunitat així gran no la tenim i pensem que és una cosa molt necessària avui en dia.
1: A part d'aquesta festeta d'estiu que, com dèiem, es celebrarà demà a la terrassa de la Casa Ricard, també heu fet altres activitats des de Nou Gen. Per exemple, vau fer fa poc un tastet de cerveses, com va anar?
5: Va anar molt bé, la vam fer aquí a la terrassa del 9-9 un dissabte al matí i va ser un tastet de cerveses Quibus, d'embotits de Girbau i van venir al grup de Cerdic a fer música en directe. I entre ens presentaven la cervesa, la donaven a tastar i mentrestant els de Cerdic tocaven música.
1: Que més o menys serà com demà, no? Vull dir, aquestes actuacions que seran durant tota la tarda, que pot ser que comenci a les 6 i acabi a les 9 i mitja, més o menys.
5: Exacte, de 6 a 9 i mitja.
1: I llavors això, hi haurà música en directe, els Segals d'Osona que faran una performance i llavors vosaltres que estareu al bar, no?
5: Sí, i també hi haurà diferents activitats que es poden aconseguir premis.
1: Ah, molt bé, perfecte. Explica'ns també, a part d'aquestes activitats que feu des de Nou Gen, també les persones que estiguin subscrites, no? Que són, em sembla, 25 euros a l'any, ser subscriptor del Nou Gen.
5: Són 3 al mes, 9 trimestral i 29,95 l'any.
1: A la festa s'hi podrà accedir per 3 euros, no?
5: Exacte.
1: Llavors, aquests subscriptors obtenen avantatges, diguéssim, a dins de... És Vic o és Osona? Com funcionen aquests avantatges, aquestes ofertes?
5: Aquests avantatges són tot Osona, tema descomptes, 2x1, val regals... També poden accedir a la informació de dins del 9-9 digital... Vull dir, al final també és un avantatge tant per ells com per les famílies i això es poden aprofitar.
1: Que són, per exemple, avantatges de què parlem? De descomptes de gimnasos o de quins tipus de descomptes parlem?
5: De gimnasos, de bars, de locals... N'hi ha molts. Si es centra la pàgina web, allà es troben tots.
1: Doncs, a part d'això, també, des del Nou Gen, també es va fer una entrega de premis, pot ser, fa poc.
5: Era més de cara a l'any passat.
1: Això, de cara a l'any passat, sí.
5: Es va fer una gala per decidir qui era el talent Nou Gen, on es van apuntar diferents talents d'Osona i es va fer les votacions per veure qui guanyava. També es va fer aquí a la Casa Ricard.
1: Potser és un dels esdeveniments més grans que s'ha fet des del Nou Gen. Mou gent, això, també?
5: Sí, això mou molta gent. I més quan hi ha un candidat, que et mous els amics, de va, anem-lo a pujar, anem a guanyar, mou molta gent.
1: No sé si coneixes que potser algun altre... mitjà de comunicació ha utilitzat aquest mètode de Nou Gen o si és una cosa que és nova d'aquí del 9-9?
5: Jo diria que és nova, que és completament nova i és una cosa nostra i és molt guai. Amb tot això ens col·labora Rubio Clotet, que ens ajuda bastant i molt guai.
1: Doncs Montse, moltes gràcies per explicar-nos la festeta d'estiu de demà de Nou Gen, festeta d'estiu, no d'estiu, per explicar-nos una miqueta també com és Nou Gen i com funciona. Entenc que recomanaries a tothom que ens estigui escoltant que es fes subscriptor de Nou Gen.
5: Que s'apunti, que vingui demà, que ho provi i veuran que és molt guai.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies i convida tothom demà a la festeta d'estiu.
5: Moltes
1: que
5: gràcies.
1: Que vagi bé.
5: Adéu.
0: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

És ni una sola palabra de la Paulina Rubio, i és que l'artista mexicana avui està d'aniversari, ja que fa 55 anys. La xica dorada, com se la coneix des de ben petita, ja va estar vinculada amb el món de la música i amb 10 anys va formar part del grup musical de nens Timbiriche, i des de llavors ha passat a ser una de les referents del pop de música llatina.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Segons explica el diari digital Alfar.cat, l'empresa pública ferroviària Adif licitarà el projecte de millora de l'estació de Renfe de Viladecans aquest estiu i les obres començaran a principis del 2027, amb una durada de 15 mesos i un cost d'uns 4 milions i mig d'euros. Abans, però, el mes de juliol es repararà l'ascensor de l'equipament. La secretària general de Transport Terrestre, el Rocío Bagena, va informar personalment a l'alcaldessa Olga Morales dels detalls del projecte en una reunió mantinguda al Ministeri. El projecte de construcció per a la modernització de l'estació de Viladecans comporta la substitució de la fusteria metàl·lica i la construcció d'una nova marquesina per protegir tota la zona d'accés. A les andanes es reformarà totalment el pas inferior, que ha quedat molt antiquat i pateix inundacions freqüents. A l'interior, Adif projecta fer una reordenació integral, ampliant el vestíbul i dotant l'espai de nou mobiliari. A l'exterior es faran operacions de millora de la urbanització, assegurant el tancament de tot el perímetre, que ara presenta problemes derivats del pas del temps. L'ascensor s'arreglarà aquest estiu. El projecte de reparació, que es va fer al febrer, està pendent d'execució a l'espera del subministrament de les peces de recanvi. L'estació quedarà totalment preparada per afrontar les obres de quadruplicació de les vies entre Castelldefels i el Prat. Aquest projecte està en fase de licitació de l'estudi informatiu, a més de les obres a l'estació. La secretària general de Transport Terrestre va informar l'alcaldessa d'altres inversions que faran possible la millora del servei ferroviari, com l'arribada de nous vehicles de més capacitat fabricats per Alstom, que permeten una capacitat d'entre 200 i 300 persones més per comboi, representant unes 1.000 persones més per hora. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, com està ara mateix la línia R3?
3: Hola, Ona, doncs està funcionant amb normalitat. Ara bé, ahir, per corregir-me, ahir vam comentar aquí que la línia R3 ara mateix estava operativa des de la Garriga fins a Vic i més amunt cap, de Vic cap en amunt no.
2: Sí que funciona.
3: Però sí que funciona. Amunt, sí. De Torelló fins a Ribes de Freser.
2: Exacte.
3: És a Torelló on la línia, o sigui, des de Vic a Vic passant per Manlleu fins a Torelló, o sigui, està tallada per les obres que s'estan duent a terme en un pont que hi ha entre l'estació de Manlleu i Torelló. Però de Torelló en amunt sí que funciona. Mm.
2: Avui, per comentar-ho breument, i per fer una connexió entre, entre el Nou Matí i el Territori 17, avui heu comentat el Nou Matí com estava ara mateix tot el tema de Rodalies, i que és un tema que és un tema que és, diguéssim, és sempre el mateix, és com el dia de la marmota,
3: és el dia de la marmota, sí, sí.
2: Però és veritat que és un problema d'inversions que no venen d'ara, és un tema d'infraestructures i d'inversions
3: de fa molts anys,
2: que han quedat obsoletes amb el pas del temps. Llavors, no sé com pronostiques tu l'avançament de l'R3, com el pronostiques?
3: Lent. O sigui, paciència.
2: I una cosa que m'ha semblat molt curiosa és que explicaven que abans el trajecte de la Garriga fins a Vic
3: eren
2: 39 minuts
3: i ara més o menys
2: i ara és el mateix.
3: Bé.
2: Que és una cosa que és molt forta,
3: la
2: veritat.
3: S'ha d'invertir en altres coses.
2: Exacte, exacte. Andreu, carreteres
3: normalitat. Per sort, no com ahir, que vam tenir accidents a l'alçada de Malla i també un a més d'hora al matí a Tona, però avui, de moment, normalitat a les carreteres. Per tant, avui, la gent que surti al carrer, amb els cotxes i vagi per les vies principals, C-17, C-38, etc., doncs trobarà normalitat a les carreteres.
2: Perfecte, doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: I de seguida ens endinsarem a la secció de Solidaris de Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà amb el president de Joguines Sense Fronteres, en Josep Maria Puigferrer. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Són moltes les peces que formen part de cotó, ferro, llet i pólvora, una exposició que revisa la col·lecció del Museu Arxiu Tomàs Balvei des d'una mirada crítica i contemporània i que s'acaba d'inaugurar precisament ara Enric Rubio.
1: Doncs sí, així és on, de fet, la mostra comissariada per Judit Méndez convida a observar els objectes del patrimoni amb uns altres ulls i a reflexionar sobre les històries, les relacions de poder i els processos socials que sovint han quedat al marge dels relats tradicionals dels museus. Escoltem-la.
2: Forma part d'un encàrrec que em fa el Museu de Cardedeu. Jo ja havia treballat aquí, per tant em coneixia la col·lecció de fet que està exposada, no tant la que hi ha als magatzems, i va ser un encàrrec per fer una revisió crítica en un inici des del gènere, però de seguida vam veure que havia de tenir una petjada de classe i també esmentar la petjada colonial d'algunes peces.
1: La comissària defensa que els museus han de ser espais vius i en constant revisió, capaços d'incorporar noves perspectives i noves preguntes sobre el passat. En aquest sentit, l'exposició proposa una lectura plural de la col·lecció, connectant els objectes en qüestions que continuen interpel·lant la societat actual.
2: Clar, no només aquest museu, en realitat tots han estat arxivats i col·leccionats des d'aquesta mirada, llavors el passat és un relat molt potent, perquè el passat articula el present i és capaç de fer anar el futur cap a una banda o cap a una altra, a partir de com ens entenem també com a societat i com a cultura. I canviar el relat històric, sempre evidentment amb rigorositat, perquè això no és una cosa que ens inventem les historiadores de l'art o les historiadores en general, és molt important poder

0: de la consolidació de la festa.
1: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la festa major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir, la gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la festa major, tenim a tope la festa major, i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
0: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al parc de la Mare de la Font, i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertrand DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
1: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Can Procet Pobilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi porta Camprodon sempre tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
0: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ i homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada, que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomasa i DJ la màquina del temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.
2: I la hípica GT de Folgarol es va reunir diumenge per primer cop en un torneig als tres clubs que tenen de volteig en el social d'aquesta especialitat. La modalitat consisteix a fer exercicis d'acrobàcia i equilibri sobre el cavall en moviment. Andreu.
3: Fa anys que a les butaques de l'antic teatre de la cooperativa de l'Esquirol no s'hi asseu ningú. I de fet també hi ha qui coneix...
2: Perdona, que ens hem equivocat. Parlarem sobre això, sobre la hípica GT de Folgaroles, que va reunir per primer cop diumenge aquest torneig. Andreu.
3: Perdoneu, la hípica GT de Folgaroles va acollir aquest diumenge un torneig social de volteig que va reunir per primera vegada els tres clubs catalans que treballen i competeixen actualment en aquesta especialitat. El mateix GT i els equips de volteig de Girona i la Granja de Sabadell. Guillem Tanya és el propietari i director esportiu de la hípica GT.
4: Un orgull, i per nosaltres és una disciplina relativament nova, però estem veient que funciona molt, que les nenes sobretot els encanta, i a més que a nivell físic és una disciplina superexigent i ens encanta de poder-la treballar així.
3: La hípica GT fa només 3 anys que s'ha llançat en aquesta especialitat i ja està aconseguint els primers resultats. El de diumenge va comptar amb la presència.
4: Normalment, amb un concurs que no fos social, que fos ja a nivell de federació, per dir-ho així, fan falta 2 o 3 jutges. Val? En aquest cas, com que és un social, doncs ho podem fer-ho amb un. Però han d'estar molt al cas de moltes figures i és molt ràpid, es valora el cavall, l'actitud del cavall, es valora la figura del longer, que és qui dona la corda al cavall, i es valora el voltejador o voltejadora. Vull dir que són moltes notes que s'han de tenir presentes i per un jutge sol a vegades és molt difícil.
3: El diumenge va comptar amb la presència d'una jutgessa vinguda des de Madrid per valorar les habilitats dels voltejadors i voltejadores. El club té ara mateix una vintena llarga d'esportistes que es van formant en aquesta disciplina. La seva intenció és que de cara a les pròximes edicions puguin acollir proves al Campionat de Catalunya o inclús nacional.
2: I també explicàvem fa una estoneta que, com dèiem fa una estona, per exemple, la tercera edició del concurs del Corral es farà a l'Esquirol l'11 d'octubre.
3: Fa anys que a les butaques de l'antic teatre de la cooperativa de l'Esquirol no s'hi asseu ningú i, de fet, també hi ha qui coneix l'espai. Ara, sentim...

0: Volem donar a conèixer no els corrals, que encara en alguns llocs existeixen, sinó aquests diferents espais que tenim aquí al nucli històric de l'Esquirol, com són el Parall, Cal Metge, aquest mateix antic teatre aquí a la sala de la cooperativa mateix, i també anirem a la rectoria i a un lloc molt emblemàtic, és a la plaça dels Esquirols.
1: El dia 11 d'octubre es viuran 10 hores de música en 7 espais del poble i un jurat valorarà 3 propostes guanyadores amb 1.200 euros, 800 i 400. El Corral suma sinergies amb la tornada que organitza altres festivals i afegirà un premi amb el seu nom que consistirà en una actuació remunerada al Recòndit 2027.
2: I més de 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius de Caldes de Montbui han participat aquest dimarts de la desena edició del Gran Dictat, Laia de Déu, una codinenca.
3: La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres s'ha convertit en l'escenari d'una fase final molt disputada, inspirada en el conegut concurs de TV3, on 16 finalistes han competit dividits en 4 equips de diferents colors. Enguany el certamen s'ha centrat en el vocabulari de l'àmbit del bàsquet. Jaume Balart, regidor d'Educació, destaca que l'objectiu principal és conscienciar els més joves sobre la importància del català.
4: Un concurs que fem amb els nens i nenes de 5è de primària de les diferents escoles del municipi, doncs intentar-los conscienciar de la importància del nostre idioma, del català, i del seu ús en els àmbits quotidians, no solament en l'àmbit escolar, sinó en aquest cas concret, en l'àmbit dels esports. Enguany, el que fem és un gran dictat focalitzant-lo en el vocabulari esportiu del bàsquet, i aleshores, doncs, el que nosaltres creiem molt important és que els nens i nenes se n'adonin que el català, si no parlem, doncs el perdrem.
3: Aquesta edició ha permès unir llengua, cultura i esport gràcies al treball conjunt entre l'Oficina de Català i les regidories d'Educació i Esports. La regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat, que ha liderat la temàtica d'enguany com a exjugadora de bàsquet, remarca la intenció d'escollir cada any un àmbit proper i motivador pels infants que transmeti també els valors del treball en equip.
5: He tingut la sort de liderar-ho com a exjugadora de bàsquet amb l'objectiu, no, d'alguna manera de descobrir tots junts, doncs, nou vocabulari, d'expressions i curiositats sobre aquest esport. Perquè és un esport que sabem que forma part de la vida personal de moltes persones del municipi, no? I que també ens ensenya, doncs, els valors tan importants com són el respecte, el treball en equip, l'esforç, no? I bueno, des de la regidoria de Foment del Català, com he dit, amb la col·laboració també de la regidoria d'esports i la d'educació, doncs cada any intentem fer d'alguna manera triar un àmbit, no, que els hi és més proper i motivador, com és l'esport, i que aprenguin català a través de l'esport.
3: Per arribar a la final de la competició, els infants han hagut de treballar a fons durant l'última setmana amb el vocabulari facilitat prèviament als centres. Alguns dels alumnes participants han explicat com s'han preparat els diferents reptes.
6: He estat l'última setmana preparant-m'ho i ara abans de venir també una miqueta.
7: Què heu preparat?
6: Els he preparat tots els reptes que he tingut que anar fent amb els fills que ens han donat.
7: Molt bé, i quins són aquests reptes que heu preparat?
8: El passapalabra i el glossari.
7: Vale, hi ha alguna paraula que us en recordeu ara que heu après del bàsquet?
9: Àrbitre, bàsquet, cistella, ganxo.
7: Alguna més?
9: Classificat, sí. Defensa individual, defensa mixta.
8: També ens en sona.
3: La final del concurs ha viscut un moment de màxima emoció, amb un empat a 925 punts entre l'equip groc i l'equip verd. El desempat s'ha decantat finalment a favor de l'equip verd. Han aconseguit escriure correctament l'expressió pavelló de les cremades.
2: Cada dimecres sabeu que aquesta estoneta la centrem en parles sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic. Avui Laura Serrat parlarà amb el president de Joguines Sense Fronteres, Josep Maria Puigferrer. Sentim-los.
10: Ens trobem de nou amb l'associació Joguines Sense Fronteres, una entitat que dedica els seus esforços a repartir joguines noves i de segona mà arreu del món. Tenen seu a Vic i a Igualada, on recullen les joguines, les netegen i preparen les seves comandes. A la seva web ho deixen clar: si pots fer feliç algú, fes-ho. Avui en parlem amb el seu president, en Josep Maria Puigferrer, com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Per començar, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu d'aquesta entitat?
11: Durant tot l'any, vull dir, tant a Vic com a Igualada, recollim joguines de particulars, empreses, donacions que ens fan institucions o gent que té joguines en estoc. La revisem els dimecres al Centre Cívic Santana i a Igualada, amb un local cedit per una voluntària. Les netegem, les embossem i les donem, doncs, a particulars, col·lectius vulnerables, hospitals, centres penitenciaris, fundacions, associacions, EAIA, SAIS, CIS, bueno, entitats de l'adolescència i del jovent de la Generalitat. I des del Covid també donem molta cosa de jocs de gent gran i pelutxos a les residències d'avis. Nosaltres toquem quatre coses: joguines, jocs, pelutxos i llibres infantils i juvenils. I et puc dir, doncs, els últims 5 anys, el 2021 vàrem donar 10.678, el 2022 16.456, el 2023 16.859, el 2024 18.708 i el 2025 14.261.
10: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
11: Doncs ens motiva que el lema que tenim a la nostra entitat és una joguina, un somriure. Avui que veiem que quan donem joguines a col·lectius o quan les venen a buscar allà al lloc on treballem, la gent està molt contenta. I llavors quan ens donen feedback tant de les residències d'avis, les psicòlogues o terapeutes, doncs la gent està molt contenta. Per exemple, aquest any passat, que ja fa algun any que ho fem, també donem a les germanetes de Vic, a les Josefines, i van cagar el tió i un pelutxo o un joc pel centre.
10: Ara sí, si en parlem en més detall, quin és exactament el seu funcionament en aquest projecte?
11: Els projectes són sempre els mateixos. Des de fa uns 20 anys, aviat farem els 25 anys, són sempre el mateix, que és recollir joguines, netejar-les i donar-les a persones col·lectius que les necessitin, amb l'excepció de que no tenim joguines bèl·liques. Si ens entren joguines bèl·liques, van destruïdes i portades a la deixalleria. I el projecte és sempre el mateix. Comencem per la nostra comarca, Osona, Anoia, el Bages, anem estenent a tot Catalunya i també hem fet algunes entregues puntuals, aprofitant la infraestructura d'altres ONGs més gran que nosaltres a diferents països. En quant a que dius projectes, doncs, bueno, el projecte, doncs, el que ens agradaria tenir, ara tenim un local cedit per una amiga, a Traell, que ens fa de magatzem, seria, doncs, comprar una furgoneta, que ens hi capiguéssim més gèneros, perquè tot el transport i el repartiment de joguines també ho fem amb cotxes particulars. Per exemple, també hem anat alguna vegada al Cotolengo, als centres penitenciaris. Aquesta setmana passada van venir de Brians, no recordo si era Brians 1 o Brians 2, i es van emportar 500 joguines d'una tacada. Ara, a més que bé, farem el Banc dels Aliments de Lleida, que també són unes 1.000, que ho fem dos cops l'any, el PAC Badalona, que és la plataforma anticrisis de Badalona, que també són unes 1.000 dos cops l'any, i l'altra vegada són 30, 40, 100, 150. L'escola Estel també són molt habituals, vindran el dia 10 també a buscar coses, que venen 7 o 8 cops l'any, i així anem fent.
10: Així doncs, com va començar tot plegat? Quin és el seu origen?
11: Bueno, com dir, jo mirant la tele vaig veure un vídeo, doncs, un reportatge d'Afganistan, i vaig veure uns nens que jugaven amb una pilota de futbol plena de draps i una nena que feia servir un cotxet, una llauna de gasolina amb un fil. Em vaig emocionar i vaig dir, doncs, a partir d'ara farem joguines sense fronteres. Tenim una meva cosina que anava molt sovint a Honduras. Vam començar amb una amiga que tenia una botiga de joguines, que tenia una botiga de joguines a Vic. Li vam demanar que ens donés joguines. Va ser un èxit, en un lloc que no tenia gens de joguines, i així va anar creixent. I ara som entre tots unes 20 persones.
10: Al llarg d'aquesta trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
11: Bueno, la més emotiva és, doncs, com per exemple fèiem el repartiment de joguines al Centre Cívic Santana, que ara no ho podem fer, bueno, als usuaris, als nens i nens del Banc dels Aliments de Vic, les cues que es feien de gent i els nens que els deixaven triar les joguines, que estaven super, super contents. Llavors, els més petits, a vegades ens demanen d'on traiem les joguines, i els diem que som un magatzem secret dels Reis de l'Orient i del Cagatió.
10: En aquest sentit, considera que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
11: Jo penso que sí. mica en mica ha anat augmentant i la gent és més conscient que com que tenim la nostra web, tot el que entreguem ho publiquem al Facebook i Instagram, perquè hi ha molta gent que ens demana on va parar. I quan ens porten joguines, jo el dic, no puc dir, la teva joguina on anirà a parar, però tot ho publiquem a Instagram i Facebook.
10: Si ho posem a la balança, què és el més difícil d'aquest projecte i què és allò més reconfortant?
11: El més reconfortant és la satisfacció que tenim. Doncs, per exemple, la setmana passada van venir unes noies a Vic de la Sínia, aquí a Igualada han vingut d'Òdena, de diferents llocs, han vingut dues fundacions de Puigcerdà. Al final, quan et despedeixes i et fas una abraçada, et diuen gràcies per existir. El més difícil, la veritat, és a vegades conseguir una mica de subvenció. Vull dir que tenim un parell de fundacions de Vic que ens ajuden, que aprofito per nombrar-les, la Fundació Puigforret, la Fundació Girbau i l'Ajuntament de Vic i l'Ajuntament d'Igualada. I amb això cobrim les despeses, que són bàsicament sempre les mateixes. Bosses, cinta d'embalar, caixes, i el que gastem molt, molt és gasolina, benzina per als desplaçaments. I alguna aportació personal que fem algun soci, en un moment puntual.
10: Així doncs, com hi poden col·laborar els oients?
11: Si volen col·laborar, doncs poden, el nostre telèfon i la nostra web és pública, trucant-se i portant-nos les joguines, si són de la comarca d'Osona, els dimecres al dematí a Santa Anna, i si són de l'Anoia, els dijous a la tarda.
10: Si mirem de cara al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
11: Bueno, tenir un local més gran i propi, a Vic, a Igualada ja el tenim. Augmentar molt tampoc podem, perquè amb la gent que som i els recursos que tenim tampoc podem. Llavors, vull dir, arrel de les xarxes socials, doncs, per exemple, aquesta setmana, una empresa que ens vindrà, una empresa que ens ha descobert per Instagram o Facebook, ens vindrà a buscar joguines que tenen bastants treballadors i les netejaran ell i les portaran netes. Una altra empresa que em va trucar de Girona, no vull dir noms per no deixar-me cap, eh? Però ens va dir que cada any fan un acte solidari i per Nadal volen recollir peluixos i ens en portaran 500. Empreses de la comarca d'Osona, que també col·laboren, ens truquen al novembre per recollir i recullen joguines amb els treballadors. I n'hi ha de noves i de segona mà en bon estat.
10: Molt bé, doncs esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
11: Molt bé, gràcies, Laura. Bon dia.
12: Territori 17.
2: Moltes gràcies, Laura Serrat, per parlar avui amb el president de Joguines Sense Fronteres, una entitat 100% imprescindible per al benestar de tots els infants, amb el president Josep Maria Puigferrer. Nosaltres d'aquí 3 minuts parlarem i comentarem els tuits d'avui. 3 minuts i tornem. Fins ara.
13: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Osona.
1: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou.
2: No tenim en Guillem avui. Avui
3: ha anat
2: està...
3: a menjar callos.
2: Ha anat a menjar callos. Ja ens ho explicarà demà. Però bé, els tuits segueixen. Ell ens ha deixat preparat uns tuits.
3: No, no, i tant. Ell s'ha anat ara... Anava a les 10, per tant, deu estar esmorzant uns bons callos. Nosaltres aquí avui seguim a l'estudi.
2: Primer comentar una cosa. I és que hem tingut un...
3: Atac de riure.
2: Un atac de riure. És una d'aquestes coses que passen un cop cada...
3: Molt temps.
2: Cada molt temps. I ens hi hem trobat avui. Per tant, sí, qui ens estava sentint mentre fèiem un repàs de les notícies que havíem explicat a primera hora del matí...
3: Ojo!
2: Ostres, ostres, atenció. Perquè tenim una notícia d'última hora, breaking news.
3: Ja el tenim, eh?
2: El tenim aquí, eh? El tenim aquí. Ostres, ostres, ostres. El que comentàvem, eh? Ens ha entrat un atac de riure. No hem pogut fer com mereixien les notícies i per tant demanem disculpes.
3: I el pitjor ha estat que ha sigut l'informatiu, que és el ton, hem d'estar més formals.
2: Exacte. Guillem, què tal?
4: Atrafegat.
2: Mira, és ben bé perquè estàvem dient, es deu estar menjant uns callos ara.
4: Hi ha una ració de callos al maleter del cotxe que compartirem gustosament amb tota la gent de la redacció.
2: Ostres,
4: ara
2: he de dir una cosa, que a mi no m'agraden els callos.
4: Per tant, més oportunitat perquè l'altra gent, companys teus,
2: exacte,
4: en puguin menjar.
2: Exacte, estic generosa. Guillem, saps què explicàvem? Que hem tingut un atac de riure molt fort amb l'Andreu.
4: Pot passar.
2: Molt fort, que no ens sortien les paraules i era per justificar els oients que
3: ens hem equivocat.
4: Doncs ara seguirem rient, sí?
2: Exacte, vinga.
4: Va, doncs vinga, comencem. En Joan, que ens escriu això avui per xarxes, diu 3 dies i vacances, 3 dies i vacances. Quina sort, no?, per en Joan.
2: Nosaltres no.
3: Nosaltres 3x3x3 i vacances.
4: Bueno, exacte. Si no, l'expectativa hi és, no? O sigui, l'horitzó hi és, no?
2: Sí.
4: Perfecte. Va, en Víctor ens afegeix això, diu, si em guies només pels stories d'Instagram que consumeixo, la sensació és clara, tothom té més vacances que jo i cada any en tenen més.
2: És que 100%.
4: És que no es pot mirar Instagram i no es pot mirar TikTok i no es poden mirar coses.
2: Jo penso, la gent treballa? Tot el dia de viatge?
3: Ja ens ho preguntem molts aquí, també.
4: Correcte. Va, faig un més un també el comentari d'en Leo, que ens diu avui, estic bé, però estaria millor a la platja menjant-me un mango.
2: Oh! Per favor, el mango ha sigut el meu descobriment de fa relativament poc.
4: Jo tinc record de petit a la platja dels venedors de cocos.
2: Sí, home, l'emma de plats bruts, cocos vendo cocos.
4: Però el coco de l'Havana que se come sin gana, ostres, jo aquest...
2: No el conec.
4: Jo me l'havia menjat, ostres.
2: Però un mango... Ja salivo. Mare de Déu.
4: Va, bona pregunta de la Maria Aurèlia. És un gran debat, diu. A quina temperatura poseu vosaltres l'aire condicionat? Diu, el tinc a 25 i l'he de parar de tant en tant perquè tinc fred. L'acabo d'estrenar perquè a casa passem de 30 graus de l'estiu i em posava malalta i els gossos tenien cops de calor. A la caseta del bosc es vivia tan bé...
2: Oh, quina enveja, amb una caseta del bosc.
4: Però no és molt posar l'aire a 25.
2: Clar, quan es posa l'aire condicionat?
3: Jo no tinc ni idea, jo encenc el botó i sé que fa aire fred i ja està.
2: Jo és veritat que l'altre dia el vaig regular i el vaig baixar a 23, però crec que em vaig passar una mica.
4: Sí, jo crec...
2: Ai, si m'està sentint el meu... No m'està sentint el meu pare, però...
4: Crec que potser el límit estaria això en 24...
2: Sí, oi? Sí. Jo crec que està bé, sí.
4: Va, el comprem. He de reconèixer, mira, que m'ha agradat el comentari d'aquest usuari que ens diu avui. Fa 13 anys que sóc pare. I, sincerament, crec que és de les coses a la vida que se'm dona prou bé.
2: Oh, molt bé, doncs enhorabona. Home, i per molts anys també per al seu fill, si entenc que fa anys avui.
4: Si el fill o filla, gaudeix de bona salut, ha aprovat sisè de primària i és una persona que s'aguanta dreta, jo crec que...
2: Ja,
4: bé, no?
2: Ja fa la feina com a pare, exacte.
3: No beu begudes energètiques, això,
2: doncs, superbé. Ni fumava per, també.
4: Va, coses ridícules que destaquem avui. Per exemple, aquest usuari que ens escriu, he trucat 12 vegades, 12, al Consorci d'Educació, amb intervals de 10 a 15 minuts i hores diferents. I tota l'estona, cometes, l'extensió que heu marcat està ocupada en aquest moment. Quina coincidència, sempre els enganxo justament quan estan ocupats.
2: Mira, pitjor sensació del món, aquesta, de veritat.
3: A mi m'ha passat la setmana passada amb el cotxe.
4: Ara,
3: telèfon 24 hores d'assistència a la carretera.
4: Correcte.
3: 24 hores la... de 24 minuts. De l'hora segur que no.
4: De les 9 a les 9:24, sempre que sigui un dia imparell, exacte, i hi hagi hagut lluna plena la nit anterior. No?
3: 24 hores el 31 de febrer.
2: I et digui Robert.
4: Correcte. Va, en César introdueix un altre debat que serà més important, crec, a mesura que s'acosti la revetlla de Sant Joan. Ens diu, sabeu on no pateixen els gossos per Sant Joan? Diu, exacte, a pagès, que d'altra banda és on haurien de viure si tots els estiméssiu tant i no enxovats a la ciutat.
3: Estic d'acord.
2: Això és un facto.
4: Això és un facto,
2: o sigui,
4: però...
2: Això és un facto, com una casa de pagès, però molta gent no la vol sentir.
4: Bueno, i potser a vegades...
3: I els gats també.
4: I no és tan fàcil això, tampoc, no?
2: No.
4: Clar, si tots poguessin viure a pagès, la gent que té animals, hi haurien...
2: Clar.
3: No sé. Si tens unes serpes de viure a la selva?
2: No, però, bueno. Si tens una serp, ets en Frank de la Jungla, per tant no vius aquí directament.
4: Va, molt de l'equip de la Marta, també, que ahir ens escrivia això. Acabo de dinar un platet de sopa. Se m'ha d'estimar.
2: No,
4: debat, debat, també.
3: Marta, no.
4: Debat, estem a 17 de juny.
2: Nosaltres aquí hem estimat, en aquest programa, en aquesta secció, s'ha estimat molt la sopa.
4: El caldo i l'escudella, correcte.
2: S'ha estimat molt, però ara no toca. No toca.
3: Ara toca una amanida de pasta.
4: No, gazpacho.
2: Sopa freda, sopa de meló, per exemple.
4: Sopa de meló, amb una mica de menta.
2: No, jo no soc d'aquesta, jo soc de sopa de meló i virutes de pernil.
4: Ara anava d'aquí, el pernil sí, no? Que no
2: menta,
4: falli, no?
2: Però sopa de meló és literalment meló triturat, eh?
4: Gaspatxo, no? Sisplau, gaspatxo, mare de Déu que estava.
2: O salmorejo, per exemple.
4: Per exemple. Va, i tanquem la secció amb una promesa, la d'aquest usuari que ens diu avui. Atenció, que quedi gravat, això. Si la selecció espanyola cau eliminada en fase de grups del Mundial, borro Twitter durant un any. Estarem pendents d'aquest usuari. Ja us
3: si
4: dic
3: la selecció
4: jo,
3: espanyola cau a la fase de grups del Mundial...
4: Borro Twitter durant un any.
2: Et rapes el cap.
4: Estarem pendents. No, estarem pendents en aquesta secció...
2: Ai, que sí, eh? Aquest usuari es borra Twitter i l'Andreu es rapa.
3: O sigui, l'1 o el 2
4: sí,
3: o el
4: correcte, 5. Correcte. Uf, ha quedat registrat, això, Andreu.
3: No, no,
4: és perillós,
3: faré.
4: Eh?
2: Ho faré, eh?
4: Quin dia juga Espanya, el tercer partit?
3: Contra Uruguai, no sé.
4: Sí, el 20...
3: 20 llargs.
4: El 23, 24.
3: Sí.
4: Ens cau ja setmana que ve, això?
2: Sí.
4: Uf, quins nervis
2: m'encanta.
4: Ho deixarem així, jo crec que no podem deixar més amunt, digues.
3: Falta't un... Avui, va, clar, no t'ha pillat en la matinada.
4: Correcte, què ha passat?
3: No sé.
4: El nostre dios.
3: Un jugador de futbol que...
4: Jo no sé, jo vaig fer una aposta aquí el dilluns dient que el millor jugador del Mundial seria un tal Leo Messi que porta el 10 amb Argentina.
3: Jo... Ho deixes una? Jo no.
4: Aquí se dijo.
2: Me sona.
4: Aquí se dijo. Tot i que també avui n'ha fet dos qui, en Haaland, no? També.
3: Erling
4: n'ha fet dos, també. Estamos allà.
2: Doncs, gent, que vagi molt bé.
4: Fins demà, a veure si arribem,
2: Exacte. I ara al Territori 17 és moment de parlar sobre salut.
0: Avui amb en David Marsol parlarem d'una d'aquelles hortalisses que no sé per què, però de forma errònia sempre es posa com que és el típic, que no era dels nens i nenes, i jo crec que no només que és un dels grans tresors del nostre or i de la nostra gastronomia, sinó que a més és espectacular de gust, ben fet al vapor. Això sí, no és el mateix un bròquil que un bròcoli. Ara ens en parlarà. David, bon dia.
5: Bon dia. Mireu, doncs el bròquil, com ho deies, el denominarem així, sí. És una planta crucífera, denominació que prové d'una adaptació del llatí científic que significa portador de creu, perquè les flors de les plantes d'aquesta denominació tenen quatre pètals oposats en forma de creu.
0: Mira que s'hi fixaven abans en tot.
5: Per definir, no tenien els recursos, diguem, informatius que tenim avui en dia, eh? Doncs mireu, el bròquil i les seves varietats del mateix són unes verdures de la família de les cols, que ara anirem a descriure, i evidentment són molt, molt interessants a nivell nutricional, però sobretot a nivell de salut. Vinga, el bròquil o bròquil verd, verdura derivada de la col silvestre, de color verd clar, la podem identificar, és semblant a la coneguda coliflor, tots la podem tenir en ment, però els seus brots són de color verd, generalment un verd més aviat claret. El nom científic és Brassia oleacea, varietat botitis. Vale? En castellà s'anomena coliflor verde.
0: Clar, és que hi ha molta gent que ho confon, o ho diu, o sí, aquí hi ha una amalgama de noms. Que
5: exacte. En canvi, nosaltres tenim la coliflor o bròquil blanc, veus? Que seria aquesta coliflor blanca. Val? La coliflor també derivada, evidentment, de la col silvestre, però amb brots florals de color gairebé blanc, són gairebé blanc, eh? I el nom científic és Brassia oleacea, la veritat, brotitis, també. En castellà se sol dir coliflor. És a dir, tenim, per una banda, el bròquil verd, i per altra banda tindríem la coliflor, nosaltres. En castellà es defineix com coliflor verde una, Eh? I a la blanca no se li diu blanca, sinó que se li diu coliflor.
0: I nosaltres bròquil verd o bròquil blanc o coliflor, en aquest cas.
5: Exacte, sí, sí, o coliflor. Exacte. I aquí venint les varietats que potser enriqueixen o que compliquen fins i tot la realitat d'aquesta hortalissa. El bròcoli...
0: La mare dels ous.
5: Exacte, és una hortalissa també derivada de la col silvestre, però amb uns brots florals amb entitat pròpia. Generalment també és de color verd fosc, i aquest ja és més verd fosc, i agrupat en una inflorescència diferent de les anteriors varietats que hem descrit.
0: Sí, perquè la gent s'entengui, és el dels arbrets.
5: Els arbrets,
0: no?
5: Correcte. A vegades, popularment, sí, diem això i queda com bastant més clar, no? Doncs, diferent de les anteriors, evidentment, que no són tan complets, i sembla aquests noms, aquests arbrets, eh? El nom científic és Brassia oleracea, varietat itàlica. Els equivalents castellans són brècol, bròcol o bròcoli. Per tant, ja tindríem aquí una terminologia molt semblant, també. Per tant, el bròcoli. Bé, de fet, és perquè és com moltes varietats, no? O diverses varietats d'una
0: mateixa família que va ramificant un costat a l'altre.
5: També ho podem trobar amb els tomàquets. Si, si un dia fem una família de tomàquets, fliparem de la quantitat de tomàquets fins i tot aquí de proximitat.
0: Només al Vallès Oriental?
5: Correcte, pel gran Pep Salsetes, que ha fet un estudi molt bo d'això, i que tenim varietats, molta quantitat de varietats.
0: I tant.
5: Doncs aquí... Aquest és el meu preferit, Enric, que és el Romanesco.
0: Preciós. A més, és la proporció... Ara no en surt, eh?
5: Sí, àurica.
0: Mira,
5: Fibonacci.
0: Fibonacci, correcte.
5: Doncs aquest bròquil que... És espectacular a la vista, és fins
0: increïble.
5: I tot terapèutic. Sí, és
0: artificial, quan ho veus.
5: Fins i tot pot semblar artificial, perquè sembla com una obra com molt
0: gaudiniana.
5: Amb una geometria, no?, natural, sagrada, podríem dir, com molt bèstia, no? Doncs aquest romanesco fa referència a una altra hortalissa de les crucíferes, obtinguda ja per hibridació del bròquil, d'aquesta Brassia oleracea botrytis, i el bròquil, la Brassia oleracea varietat itàlica, és a dir, és com un...
0: Una conjunció.
5: És com un híbrid, val? Té una forma espectacular, diferent de les altres, perquè les seves inflorescències semblen petites formes semipiramidals o còniques, i és d'un color verd clar, que també és molt encertat, aquest color, perquè se li escau molt bé. En castellà es pot dir, brocloflor, bròcoli romanesco, coliflor romanesco, o directament romanesco, com podem dir nosaltres.
0: Amb les dues llengües, tenim un problema de noms.
5: Bé, ho podem diferenciar tot en bròquil, jo crec que és el que arriba al
0: carrer. Tot és beneficiós i n'hem d'intentar menjar diversitat, no? Entenc que rau allà.
5: Exacte, doncs parlem precisament de les propietats d'aquesta hortalissa, Enric, que és molt ric en fibra, baixa en calories i amb una gran quantitat de vitamines, minerals, antioxidants i principis actius, alerta, anticancerígens, d'acció anticancerígena. Considerat un superaliment, precisament, que no gaudeix de la popularitat, no només amb els nens, sinó també, Enric, amb els adults, fet que conté aquesta quantitat de nutrients per unitat en el producte comestible, és a dir, dintre d'un mateix producte podem tenir aquesta gran varietat de nutrients interessants per la salut. Anem-los a destacar una miqueta. Entre les vitamines més destacables, i malgrat pugui no ser molt reconegut, té gran quantitat de vitamina C, que pot ser sorprenent, perquè, evidentment, el bròquil ho associaria més amb els cítrics, no? Però alerta, perquè ha de ser poc cuinat. Conté més vitamina C que els cítrics.
0: Veus?
5: I, per exemple, hi ha més del doble de vitamina C en el bròquil que en la mateixa quantitat de taronges.
0: Imagina't.
5: La vitamina C es considera, o ens ajuda en aquest cas, una immunoestimulant, i a més és imprescindible per ajudar a l'absorció del ferro. Les vitamines del grup B, l'àcid fòlic B9, que és molt important durant l'embaràs, entre altres coses també el desenvolupament neurocognitiu, l'alletament, etc. La tiamina, que és la B1, la niacina, que és la B3, que intervenen en el bon funcionament també del sistema nerviós. I també té provitamina A, que és el que els hi genera aquesta coloració, les vitamines derivades del grup A, o sigui, la vitamina A, genera aquestes coloracions de fruites que, quan més color tenen, més provitamina A solen aportar. Anomenat beta-carotè, que és important pel bon funcionament de les cèl·lules de la pell, dels ossos, de les mucoses, de la vista...
0: Una ració directa.
5: Exacte, vull dir, bròquil, els nostres oients, d'una a tres vegades a la setmana seria molt recomanable,
0: I si el feu al vapor, i molt poquet.
5: Ara...
0: Al principi hem de dir als oients que potser si estan acostumats a bullir-ho com a les escoles una hora i mitja, és normal que no els hi agradi.
5: Exacte.
0: Però si cada dia van bullint o vapor un minut menys, arribaran gaudint-ho amb uns 5 minuts escassos, oi?
5: És una estratègia, també sí. Hi ha aquí el menja i es pot menjar perfectament cru, com si fos un carpaccio, una miqueta de sal, de pebre, si voleu oli.
0: Espectacular.
5: I sobretot els beneficis també els heu de mirar més enllà de la capacitat organolèptica, la gustativa, sinó és de la capacitat que té de benefici corporal. Sí. Doncs els minerals més destacats del bròquil, podríem doncs, parlar del calci, del potassi, del ferro. El potassi intervé, per exemple, en la transmissió i la generació de l'impuls nerviós en el funcionament de l'activitat muscular, molt important. Rampes, alerta, doncs aquí també ens ajudaria. El calci, el bròquil és una de les millors fonts vegetals de calci, que en té més que la llet de vaca.
0: Perquè després
5: ja no volem generar...
0: L'Estat vagi financiant campanyes lleteres.
5: No, sí. No volem generar un conflicte, però és que hem de dir les la evidències veritat. I les evidències diuen, doncs precisament això, que són estudis que ho corroboren. Ara, potser el calci de la llet és millor perquè la gent li sol agradar més la llet. Bé, a vegades és un canvi de costums per coneixement. Hi ha gent que, per exemple, no sap com es fan certs productes de pastisseria, quan ho sap, de pastisseria o de processat,
0: sí.
5: Que poden ser superbons fets a casa d'una manera artesana, però que fets d'una manera industrial...
0: Pets i merda.
5: Exacte. Vull dir, malament aniríem, si baséssim l'alimentació amb això.
0: I tant.
5: Doncs aquest calci que porta una gran quantitat de calci, però també conté magnesi, que a més és molt important a l'hora que s'absorbeixi precisament aquest calci correctament. Un dèficit o un desequilibri de calci i de magnesi fa que els dos tinguin mancances a nivell orgànic. I també ferro. Evidentment no és una font de ferro importantíssima, però també porta ferro.
0: Aquesta aportació que té.
5: I és imprescindible per combatre, per exemple, l'anèmia, i com que en el bròquil també hi ha la vitamina C, encara s'absorbeix millor. A vegades no és la macrodosi, sinó que és una dosi ponderada, compensada, que es complementi, que sigui biodisponible pel nostre organisme.
0: Quin facilita l'assimilació, no? D'alguna
5: manera?
0: Exacte,
5: és el que t'acompanya, l'entrada que et permet entrar a l'espectacle.
0: Exacte.
5: I com no, podria ser, i molt important, que no en parla el sofre. Els compostos rics en sofre, que tenen aquestes plantes, diferents varietats de bròquil, doncs donen el sabor tan especial al bròquil. Són responsables de facilitar els processos depuratius del fetge. És a dir, no ens agraden l'olor, poder no ens agrada el gust, però el fetge, si ho pogués menjar, sortiria i ho agafaria per ell. I, per tant, forma part d'alguns dels aminoàcids que són el sofre, dels maons, de les proteïnes, és a dir, allò que ens construeix. Per tant, són importants en tots aquests productes, tots aquests nutrients, per generar, diguem, estructures saludables dintre del nostre organisme.
0: Així que ja ho sabeu, tres vegades per setmana, i si són 4 o 5, segur que no passarà res.
5: No passarà res, no passarà absolutament res. Bé, us passarà que aniràs bé.
0: David, doncs fins aquí aquesta primera part del bròquil. Ens dona per molt en aquesta ocasió, per tant farem dues parts, així que d'aquí un parell de setmanes, a veure si ho dic bé, sí, doncs tindrem aquesta segona part per saber molt més sobre aquest gran, diguem-ne, aquesta gran hortalissa que és un dels grans petits tresors del nostre territori.
2: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. El nostre convidat d'avui és periodista i és una veu molt coneguda de Catalunya Ràdio i també escriptor. Gerard López acaba de publicar L'última trucada, un thriller amb molt d'humor, on un oient misteriós truca a un programa de ràdio i ho capgira tot. Una novel·la que, com veureu, se sap molt bé com funciona aquest ofici per dins. Benvingut, Gerard, què tal, com estàs?
6: Hola, què tal, bon dia.
2: Gerard, parlarem avui de L'última trucada, on en aquesta novel·la la ràdio es converteix gairebé en un personatge més. No sé si creus que avui dia encara té capacitat real la ràdio per influir en l'opinió pública o és una visió una miqueta optimista.
6: Romàntica, optimista, boomer, no? Diguem. a partir del punt de vista de que la ràdio a Catalunya té centenars de milers d'oients diaris, encara ara, i mentre la gent tinguem orelles i puguem fer una activitat mentre alhora estem escoltant una altra cosa, i no requereix, diguem, la imatge, jo crec que sí que pot tenir capacitat d'influència. Menys que abans, segurament, però jo crec que encara en té. És veritat que ara hi ha la competència feroja de les xarxes i que tothom pot ser periodista, però no tothom té credibilitat. O no tothom es pot treballar, diguem, les informacions. Ara, evidentment, potser en té menys que fa un temps, però jo crec que encara en té, sí.
3: Gerard, bon dia. Mira, la novel·la gira al voltant d'un oient que altera el funcionament d'un programa. Què et va inspirar a donar tant poder a una veu anònima? Això és de testimoni d'alguna situació que t'hagis trobat tu durant la teva carrera?
6: No, això és absolutament inventat. O sigui, sí que de vegades hi ha hagut oients que poden haver trucat i que et creen cert misteri, però més enllà, més aviat per la curiositat de saber aquesta persona com és, la seva vida, i per què truca en un programa de nit, per exemple. Però una persona anònima que pugui influir d'una manera notable en un programa de ràdio o fins i tot en la vida política d'un país com a personatge anònim, no, que és bastant inventat, almenys que jo conegui. Però em va semblar interessant, sempre m'havia plantejat això, no? Que alguna vegada algun oient pogués arribar a influenciar i, diguem, a pressionar un programa de ràdio per aconseguir que per força hagués de sortir per antena aquest senyor i vendre la seva moto, encara que això no fos una cosa que volgués la direcció del programa, no? Però és una mica l'idea d'aquesta novel·la. Un personatge que telefona i pot fer xantatge als representants, als responsables del programa, per sortir per antena cada dia i vendre la seva moto. Sí, sí.
2: Ara ens explicaves això, que aquest oient, aquesta situació és una situació fictícia. Tu, Gerard, has treballat molts anys en informatius i programes de ràdio, i en el llibre també trobem situacions una miqueta estranyes. No sé si la majoria són, també com a l'oient, situacions fictícies o algunes sí que provenen d'aquelles vivències reals que has pogut viure.
6: Val, a veure, la novel·la, a fi de comptes, el que fa, hi ha una part, diguem, que està basada en la realitat, que és explicar una mica com funciona la ràdio per dins, no? És un programa de tarda, que va de 3 a 4, es diu La Cafetera, i és un programa diari, i cada dia un programa, com sabeu vosaltres també, demana una reunió prèvia de continguts, on es decideixen els continguts de cada dia. I aleshores es porten després a l'antena. No? El problema que hi ha aquí és que quan volen portar a l'antena hi ha aquest oient que sempre està tocant el que no sona, el telefona, els obliga a fer-los passar per antena per vendre la seva moto, que és, diguem, aturar l'ampliació a l'aeroport del Prat. Però això per què ho dic? Perquè més enllà de la part més fantasiosa, sí que hi ha aquesta part fixa, que és cada dia decidir els continguts, i després m'adono que els continguts de vegades poden semblar ficticis, però són reals, no? I t'adones de notícies que diries això no és real, no? Però no, han passat. Sí, pot passar que un senyor que menja pollastre se'n vagi al centre de Barcelona, un senyor que és un youtuber, no? un influencer que menja pollastre, que ajuda un pollo, se'n va al centre de Barcelona i col·lapsa al centre de la Barcelona perquè la gent va veure aquest senyor que menja pollastre. Bé, doncs això és una parida. Passa, i tant.
3: La història juga constantment amb la frontera entre la informació, la manipulació i les fake news. Abans ho comentaves, que el poder que hi ha ara mateix amb les xarxes socials. Quin és el principal perill informatiu que detectes tu ara mateix en la societat actual? I això imagino que ho has volgut transmetre en el llibre.
6: Home, clarament la manipulació. La manipulació, que sempre hi ha sigut, eh? No és allò, no, és que els mitjans tradicionals no podien, eren perfectes i és ara que tothom hi pot dir la seva, que tothom manipula. No, sempre hi ha sigut, però ara el que deixa d'haver-hi ara són uns certs equilibris interns, perquè tothom pot, diguem, ser emissor i tothom pot manipular. Aleshores, com que ara això s'ha multiplicat per milions i no té cap filtre, això porta de molta manipulació i de molta enganyifa, al final. O sigui, però no només enganyifa de que et puc fotre els calés del teu compte corrent, sinó també de fer córrer, diguem, rumors i notícies falses d'una forma exagerada i crear un estat d'opinió que pot arribar a ser perillós. I això ens està passant una miqueta. Ara que podríem estar més informats que mai, moltes vegades estem més desinformats que mai, o informats malament. I això, malauradament, passa bastant.
2: Gerard, ho hem anat comentant, i la novel·la planteja doncs, això, que què passaria doncs, quan l'audiència deixa de ser espectadora i passa a condicionar part del relat. Això és una reflexió que és intrínseca dels mitjans o també has volgut parlar una miqueta sobre com està la democràcia?
6: Una mica les dues coses. Una cosa porta a l'altra. Què vull dir amb això? Què és important ara? També la manera com consumim els mitjans, no? O sigui, ara què passa? Ara, com que pots triar tu el missatge que vols sentir, no, no el que hi ha, sinó el que tu vols sentir, i pots triar 40.000 fonts d'informació per sentir allò que tu vols sentir, doncs, clar, què passa? Que ens encapsulem tots i tenim una manera de consumir molt acrítica, no? Poca gent es dedica a fer, diguem, zapping i escoltar la mateixa notícia o llegir la mateixa notícia de diferents fonts. Et quedes amb la que t'interessa i ja està. Si ets indep, amb les fonts indep. Si ets unionista, amb les unionistes. Si ets comunista, amb les comunistes. Si ets ultradreta, et quedes amb els fatxes. O sigui, cadascú es queda amb el seu relat i poques vegades volem anar més allà.
3: I com a periodista, t'ha preocupat mai que la recerca de l'audiència acabi condicionant massa les decisions editorials dels mitjans?
6: Sí. Sempre ha sigut una cosa que he pensat que pot passar. Tampoc és definitiu, depèn molt de cada mitjà. Hi ha mitjans en què tot pesa més i altres en què pesa menys. Hi ha mitjans de caverna espanyola que és escandalós, però escandalós és escandalós. I aquests mitjans poden arribar a dir barbaritats perquè estan amb el suport a darrere dels qui paguen, que realment busquen això. Però ja, jo és que això ja no sé si són mitjans, en alguns casos jo els considero pamfleto. Però clar, aquest pamfletisme ja ha sigut sempre i ara hi és també. Però bé, considero que també hi ha de tot, eh? Hi ha un punt d'influència fins a un nivell. I després hi ha una cosa important, que és l'esperit crític de qui llegeix. Tu pots dir, vale, ara em llegeix això amb aquest mitjà. Doncs ja sé per on tirarà i, per tant, jo em poso el filtre. Però, clar, això de posar-te el filtre, si estàs educat a posar filtres, després pots fer aquesta lectura. Si la gent ja no està acostumada a posar filtres perquè no li cal, perquè ja llegeix el que vol llegir i ja no té aquesta idea de pluralitat, aleshores és quan anem una mica a pique com a societat.
2: Gerard, ens queda molt, molt, molt poc temps, però defineix-me breument com seria en Ricard Prat. És un heroi, un manipulador o és una mena de visionari?
6: És un visionari. és un heroi visionari i manipulador.
2: És una mica de tot, eh?
6: L'heu clavada, la veritat és que l'heu clavada.
2: Doncs, Gerard, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres aquí al Territori 17, per fer-nos un petit tastet de l'última trucada. Òbviament convidem a tothom que se la llegeixi i res, amb ganes d'esperar a veure si apareix alguna novel·la més, tot i que ara hem de gaudir d'aquesta última que has escrit, Gerard.
6: Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé.
6: Adéu-siau.
2: Adéu, que vagi bé.
6: Adéu.
7: Territori 17, Nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Doncs nosaltres, després de parlar amb en Gerard López sobre l'última trucada, aquesta última novel·la que parla sobre la ràdio, sobre també doncs com els oients poden capgirar doncs tota la situació radiofònica, nosaltres acabem aquí al Territori 17 d'avui i sabeu que nosaltres hi tornarem demà, com sempre, puntuals a les 9 del matí, amb noves entrevistes, amb noves seccions i, com sempre, amb actualitat i informació de rigor. Que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde Xavier Guitart parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertrand DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà al divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 del matí amb el pregó a la sala plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part, vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon, i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomasa i DJ la Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de control, volíem dir, al govern que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa. Ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
1: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
4: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
0: Notícies en xarxa.
5: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: vistos fa dues setmanes que van començar les obres per un import total de 9,6 milions d'euros que permetran convertir la nau central del Pla en una residència per a la gent gran i un centre de dia. El passat dijous al matí es va fer una visita d'obres per veure com avancen les actuacions. Les obres es dividiran en dues fases. En la primera s'executarà el projecte per a la rehabilitació energètica de la nau del Pla, que té un cost de 3,1 milions d'euros. Aquests diners venen finançats per la famosa subvenció de 2,7 milions provinents dels fons europeus Next Generation, mentre que els 458.000 euros restants els aportarà al concessionari. Hi ha un termini de 5 mesos per executar-la. Guillermo Oliver, de Gor Arquitectes, explicava en què consistirà l'actuació.
1: Consisteix en la rehabilitació energètica de lo que és la pell, diguem així, externa, en la que intervenim a façanes i a coberta, interior i exterior, per recuperar tota la, com podeu veure aquí darrere, tot lo que era la façana original i coberta original. L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, han passat els anys, la pluja, l'estructura original era de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i els forjats han patit, les vigues són de fosa, amb la qual són les vigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No?
0: La segona fase dels treballs consistirà en l'adequació de l'edifici i les instal·lacions assistencials, sanitàries, tècniques i de servei de la nau per destinar-ho a una residència per a la gent gran. L'obra costarà 6,2 milions d'euros i caldrà afegir-n'hi 242.000 més dels honoraris de la redacció del projecte i direcció d'obra. Es tardarà entre 9 i 10 mesos a construir-se un cop acabi la primera fase. Per tant, es preveu obrir a finals de 2027 o principis de 2028. El contracte estableix una durada de la concessió de 40 anys. Com que l'equipament serà de titularitat municipal, en acabar la concessió retornarà al consistori. La residència serà molt completa.
1: Es divideix en diverses unitats de convivència, segons l'estat, diguem-ho així, del, o gent gran que vagi, segons el seu estat, es dividirà en una zona o altra de l'edifici. Bàsicament, el que és planta baixa, tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra de l'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors, i el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, una zona segurament hi ha una zona de rehabilitació amb piscina.
0: La residència disposarà d'unes 105 places públiques i privades.
2: La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació doncs, molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu pla podran sortir a passejar, a gaudir doncs, de la població. Per això és tan important, perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
0: Oriols també estava satisfeta per haver salvat una subvenció que considera que estava perduda després de tots els sotracs que han passat els últims 7 mesos.
3: ¿Qué estás tocando?
4: Una canción que he compuesto yo.
3: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
4: No lo sé.
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
4: Bueno, es que no la recuerdo.
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
4: Sí, jefe.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments a la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària. Però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Can Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions. I volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant d'Ugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça, sinó que es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar del pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mar mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.

0: attention on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraban i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteig i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificarà les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un govern propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
1: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Vivim en una època marcada per la polarització, la desinformació i els debats constants sobre els límits de la democràcia. Davant d'aquests reptes, el pensament de Hannah Arendt continua oferint preguntes i eines per poder comprendre millor el nostre temps. Coincidint amb els 50 anys de la seva mort, la revista Filosofia & Co. li ha dedicat un número especial i avui en parlarem amb la redactora Irene Gómez Olano per descobrir per què aquesta filòsofa continua sent una de les veus més influents i actuals del segle XX. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al nou programa de beques de formació fotogràfica que impulsen la Fundació Setba i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. S'adrecen a dones que surten de la presó amb l'objectiu de facilitar la seva inserció social i professional. Ens ho explicarà Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.

0: L'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
1: Hola, Laura. Doncs avui vull parlar del que ha passat als Estats Units arran de la celebració del Mundial de Futbol. L'esdeveniment aquest any se celebra a Mèxic i també al país nord-americà, i l'últim va ser a Qatar, ja que s'organitza cada 4 anys i es va organitzar l'any 22. L'any 2022, perdona. Ja hi va haver-hi polèmica en aquell moment perquè no és un país que respecti els drets humans i per les moltes irregularitats que hi va haver pel que fa als drets dels treballadors, ja que, de fet, segons The Guardian, uns 6.500 treballadors immigrants van morir en diferents construccions de Qatar des que la FIFA la va designar com a seu.
0: De fet, és una dada terrible que crec que poc se n'ha parlat des d'aleshores, però bé, aquesta vegada sembla que no estaria passant res semblant, no?
1: Sí, se n'ha parlat molt poc i, de fet, és una de les tècniques una mica de l'esport washing, que crec que ja n'hem parlat alguna vegada, però ara el problema és un altre. El problema el trobem sobretot amb les polítiques de Trump. Tots sabem quin paper ha jugat l'ICE al país i altres iniciatives que ha impulsat pel que fa a les migracions. El cas és que ara està limitant l'accés de molts aficionats que ja havien comprat entrades, fins i tot se'ls havia acceptat el visat i més tard se'ls ha dit que ja no podien entrar al país, i tot plegat amb el beneplàcit de la FIFA, que havia assegurat que tothom seria benvingut a la Copa del Món.
0: És a dir, el fet que estiguin limitant l'accés als aficionats vol dir que no els deixen entrar al país, eh?
1: Exacte, no els deixen entrar al país, per tant, no és un esdeveniment esportiu obert a tothom, i moltes persones, sobretot de països doncs, africans, s'han trobat amb que se'ls ha denegat el visat, com deia. Sobretot persones que podrien ser aficionats normals, però també periodistes i membres de delegacions dels equips. I el que ha estat més sonat és que no han deixat entrar a Omar Artan, que diràs qui és, doncs el qui va ser escollit com a millor àrbitre africà de l'any 2025 i qui havia d'arbitrar diferents partits de la competició. Un cas realment sorprenent.
0: Se'n saben els motius?
1: Es veu que ell tenia tota la documentació en regla, la qual acreditava que venia a treballar, i el govern nord-americà doncs, no ha donat cap mena d'explicació més pel qual se li ha denegat. La FIFA, tot i fer alguna gestions inicials, ha acceptat la decisió i ha dit que no es canviarà l'estat del seu visat. A mi, sincerament, em sembla que no tenen ganes de discutir amb Trump, com tampoc van tenir ganes de discutir amb l'emir de Qatar i com segurament tampoc tindran ganes de fer-ho amb Mohammed bin Salman, el príncep de l'Aràbia Saudita, país on se celebrarà el Mundial de l'any 2034.
0: Ara, escoltant-te, Carles, no tinc pas la sensació que estiguem parlant d'esport, eh?
1: A mi és el que més em preocupa d'aquesta situació. Sento que el poder està penetrant molt en l'esport quan hauria de ser una cuna de valors. Ara bé, el debat hauria de ser... S'haurien de plantar els jugadors i no anar-hi? Respondran que només venen a jugar a futbol, segurament, però la selecció del Senegal va patir un doble control de seguretat a peu de pista a l'aeroport, algunes delegacions han tingut problemes amb el visat dels jugadors i Ayman Hussein, un dels millors jugadors de l'Iraq, ha estat interrogat durant 8 hores.
0: Clar, estem parlant dels Estats Units, en teoria el país de la llibertat. Tu creus que els aficionats podrien fer alguna cosa?
1: Aquesta també podria ser una altra opció, però en l'últim Mundial la selecció alemanya va ser fortament criticada per fer política quan va tapar-se, quan els jugadors van decidir tapar-se la boca abans d'un partit per protestar per la prohibició de portar el braçalet amb els colors de l'Arc de Sant Martí i amb el lema One Love. Ah, per cert, també que m'ho deixava, els jugadors de l'Iran no podran entrenar a Arizona, com ho havien de fer en un principi, perquè el país està en guerra amb els Estats Units. Com si els jugadors de l'Iran tinguessin alguna cosa a veure amb el que està passant allà al territori.
0: Malauradament, esport i política estan sovint més a prop del que ens volen fer creure. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
2: Ha començat el Mundial de Futbol i, a més dels noms previstos i previsibles de Messi, Mbappé, Lamine Yamal, etc., tots els ulls estan posats, també, en Tim Payne. Dels 1.248 jugadors convocats, el número 2 de la selecció de Nova Zelanda és el que ha protagonitzat la història més surrealista abans del tret de sortida de la competició. Una versió esbojarrada del conte de Ventafocs en què, en comptes de sabates i carrosses, hi ha telèfons mòbils i xarxes socials. Un influencer argentí, Valen Escarcini, va animar els seus seguidors, amb més enllà d'anar cadascú a favor de la seva selecció, a escollir un futbolista a qui tots animessin, sense importar la nacionalitat, les filies i les fòbies. Triar algú que unís a tothom. I qui millor que el menys conegut de tots els participants al Mundial. Sense especificar quin mètode feia servir, va anunciar que el jugador menys conegut era Tim Payne, el central de 32 anys dels All Whites. D'un dia per l'altre i en base a una idea de bomber d'un jove a 10.000 quilòmetres de distància de Nova Zelanda, Tim Payne es va convertir en una estrella. El defensa dels Wellington Phoenix, l'únic equip neozelandès de la Lliga Australiana, va passar de tenir 4.700 seguidors a Instagram a tenir-ne més de 5 milions. més que qualsevol altre jugador del seu país, més que el primer ministre neozelandès, més que no pas habitants té el país. El primer dia els followers li creixien a un ritme de 1.000 per minut. En un món en què sembla que aconseguir la fama és el gran triomf, el que li va passar a Tim Payne pot semblar un regal. Però ningú li havia preguntat a Payne, fins no fa gaire un jugador completament desconegut, si realment volia ser famós. De moment s'ho ha pres amb sentit de l'humor. En un vídeo en què xapurreja el castellà, agraeix el suport i reconeix que ha passat uns dies de bojos, amb notificacions constants al mòbil. Ara Payne té el repte que Nova Zelanda guanyi per primera vegada un partit en un Mundial. Una victòria que, en una estranya derivada de la teoria del caos, podria despertar l'eufòria de milions de persones a l'Argentina.

Hi ha pensadores que dècades després de la seva mort continuen interpel·lant-nos amb una força sorprenent. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: No sé per on va la teva selecció. Em sap greu la ignorància musical.
1: Doncs bé, estem escoltant la cançó de Mr. Crowley, de Black Sabbath, del grup d'Ozzy Osbourne, on es va fer famós, va agafar pes. I qui és Mr. Crowley? Com a l'entrevista avui, l'entrevistada parla d'una persona, doncs he agafat una cançó que parli d'una persona i que tingui que veure una mica també amb el mal, no? Mr. Crowley era Edward Alexander Crowley, li deien Alistair, i era un anglès que es va dedicar a ser el pare d'una alta influència ocultista, místic, alquimista i de l'església satànica de la Gran Bretanya. I, clar, com estar també, Satanàs representa que és dolent, qui perseguia a la convidada que parlarà, que eren els dolents, doncs mira, aquí el símil patillero que m'he tret avui.
0: Té recursos per tot, Pere Sánchez. Gràcies per aquesta cançó de Black Sabbath. De fet, Carles parlava del mal. En Pere és un dels protagonistes de tot el pensament de Hannah Arendt, que és la nostra protagonista, no?
2: Doncs sí. De fet, avui parlarem d'ella perquè aquest any es compleixen 50 anys de la seva mort i també perquè va ser una de les intel·lectuals doncs, més influents i més importants del segle XX. Filòsofa

0: Segur que tots coneixeu la Creu Roja, aquesta institució humanitària d'escala internacional. Segurament també sabríeu dir quines tasques fa. Alguns potser diríeu l'ajuda als més necessitats, l'assistència sanitària, la coordinació de les donacions de sang. Però sabíeu dir qui va ser el seu fundador i quan es va fundar? Això ja és més difícil, oi? Doncs avui amb la Maria Coll, a la secció Històries amb Valors, viatjarem fins a aquest moment de la història. Maria, com estàs?
1: Molt bé. Com bé deies, una mica la idea és aquesta. Vull parlar de la Creu Roja, però no tant d'ella com a institució, perquè jo crec que molta gent ja la pot conèixer, i a més a més, indubtablement és una de les organitzacions humanitàries més potents del món, però el seu creador és el que ens genera més incògnita aquí, que és en Henry Dunant, i segurament molta gent sí que no el coneix.
0: Doncs anem-nos en aquesta història. Què en sabem d'aquest senyor?
1: Doncs mira, començarem per les coses bàsiques, que és on va néixer i a quin dia. Va néixer el 8 de maig de 1828 a la ciutat de Ginebra, Suïssa, i ho va fer dins d'una família que era molt devota del calvinisme i tenia doncs força influència social, ja que el seu pare era un home de negocis. També sabem doncs que el seu esperit solidari, no, el va rebre des de casa, des de l'àmbit familiar, perquè el seu pare ajudava els orfes i els presos que estaven en llibertat condicional, i la seva mare treballava també amb gent pobra i malalta. Als 18 anys va crear a Ginebra algunes associacions de caràcter religiós i solidari, ja veiem que s'hi va posar de molt jovenet, i doncs tenia bones intencions, però era un mal estudiant, i als 24 anys va deixar els estudis i va començar a treballar en una empresa de bescanvi de diners.
0: I va ser bon al món dels negocis?
1: No, hem de dir que no gaire. Ja veurem que això li va generar bastants problemes. Però hem d'anar a parar al 1853, dintre la seva biografia, perquè va decidir visitar Algèria, Tunísia i Sicília amb un viatge de coneixença de nous territoris. I al 1866, quan encara era Algèria, una Algèria ocupada per França, encara no havia agafat la independència, doncs allà hi va crear una companyia industrial i financera especialitzada en blat de moro. Però davant de l'escassa col·laboració de les autoritats colonials a l'hora d'assignar terres, i a més doncs, per un tema de distribució de l'aigua, va decidir dirigir-se directament a l'emperador de França, i a Napoleó III, i demanar-li explicacions. Què passa? Que en aquell moment Napoleó III es trobava al regne de Sardenya lluitant contra Àustria, no? Estaven en plena guerra franco-àustria. I concretament doncs, va anar fins al general Napoleó, on estava ell, que era la ciutat de Solferino, i va arribar-hi el 1859, just en un moment clau de la història i en plena guerra.
0: Per què dius que és clau? En quin sentit? Què va veure allà que el va fer, no sé si reflexionar o va fer un clic?
1: Sí, vas per bon camí, en aquest sentit, perquè quan va arribar a Solferino just s'havien acabat les batalles més sagnants d'aquesta guerra, i doncs hi havia més de 38.000 víctimes entre ferits i morts. La ciutat realment era un caos i els ferits que estaven encara al camp de batalla no rebien cap tipus d'ajuda ni atenció. I davant aquest panorama, doncs Dunant va prendre la iniciativa i va organitzar la població civil, especialment les dones i noies del poble, perquè poguessin assistir als soldats que estaven mal ferits. Clar, davant la banca de material també va començar a organitzar l'abastiment de recursos i fins i tot va aconseguir doncs, l'alliberament d'alguns metges austríacs perquè poguessin curar a tots els soldats ferits, fossin del bando que fossin, i va començar doncs, a treballar, com ja veiem, amb un sistema d'organització sanitària, no?, que ens recordarà molt el que després farà Creu Roja. Ell treballava sota un lema, tutti fratelli, tots som germans, i com deia, doncs, podia ajudar tant a un caigut del bàndol austracista com del bàndol de França. I aquí, en aquest paper de les dones i les noies, és interessant, perquè llavors va treballar amb dones i noies, que és les que va organitzar, i ell sempre va considerar doncs, que les dones tenien una gran importància i una gran influència per la construcció del benestar i, sobretot, com a constructores de pau. Un lema doncs, que després moltes organitzacions també han fet servir.
0: I què va passar després de la guerra?
1: Aquí la història es complica més perquè quan va tornar a Ginebra, Dunant va escriure la seva experiència en un llibre en el qual també va desenvolupar la idea de necessitat de crear una organització neutral que provés l'atenció sanitària necessària doncs, que dels soldats, i el llibre el va distribuir entre molts líders polítics i militars d'Europa. I a partir d'aquesta idea, doncs, amb l'ajuda d'una colla de ginebrins, el 17 de febrer de 1863 es va crear el Comitè Internacional de la Creu Roja, I un any més tard, el 1864, el Parlament suís va organitzar una conferència diplomàtica fruit de la qual nasqué la Convenció de Ginebra, no? que van signar 12 països. En aquest text, per què és important la Convenció de Ginebra? Doncs perquè es defineixen aquells drets bàsics dels presoners en temps de guerra i es van establir doncs, protecció pels ferits i pels malalts d'un conflicte. No? I la idea doncs, era que hi haguessin certes proteccions civils en l'àmbit de les zones bèl·liques.
0: Ara bé, Maria, em sembla que no tot van ser flors i violes, no?
1: No, aquí comença també la... Bueno, un cop establert aquesta organització, clar, ell continuava treballant, ell això ho feia no de forma remunerada, ell continuava siguent dintre l'àmbit de, com dèiem abans, de l'empresariat i tema bancari, i el 1863, doncs, l'empresa de Bascambia, on estava treballant, va fer fallida i l'escàndol va esquitxar a molta gent. La Cort de Ginebra va condemnar Dunant per pràctiques enganyoses en la gestió dels deutes, la seva família també es va veure esquitxada, doncs, perquè hi havia invertit diners i van caure en la bancarrota, i per diverses pressions, doncs, Dunant va ser expulsat del Comitè Internacional de la Creu Roja que ell mateix havia creat, i també doncs, d'altres organitzacions on col·laborava. No? Podem dir que va caure en desgràcia completament. Va viure molts anys en moltes condicions precàries, va viatjar, sabem que va estar a Stuttgart, a Roma, a Corfú, no tenia un lloc estable. I, doncs, malgrat la seva situació precària, també cal dir que i no tenia molts mitjans, ell mai va dubtar doncs, de continuar ajudant els altres. Va crear algunes organitzacions contra el desarmament i la creació doncs, d'una cort internacional que actués de mitjancera en els conflictes internacionals. I fins i tot doncs, va plantejar una idea en aquest moment, que era la construcció d'una biblioteca mundial, no? Una idea que després també va recuperar la UNESCO, en aquest sentit d'apostar per la cultura també en temps de pau. I el 1875 a Londres doncs, va posar en marxa un congrés internacional per parlar sobre l'evolució de l'esclavitud. Veus que va tocar tots els temes,
0: sí, sí.
1: I les penúries, i que havia estat rebutjat per la seva pròpia organització, doncs no va defallir en aquest sentit.
0: Va aconseguir recuperar el seu prestigi i la imatge pública?
1: Sí que ho va recuperar, li va costar molt. El setembre de 1895 un diari va publicar un article sobre ell i a partir de llavors Dunant va rebre diferents reconeixements. El més important, sens dubte, va ser el 1901, a l'edat de 73 anys ja, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau a la seva primera convocatòria, era la primera vegada que es donaven, i doncs el va rebre el Moviment Internacional de la Creu Roja per haver iniciat la Convenció de Ginebra, però també ell com a figura. Ara, malgrat els premis, va morir sol en un hospici el 30 d'octubre de 1910, i doncs, sempre va pensar que havia estat tractat injustament. Això, la història ja ho dirà si ho va ser o no, però a través de... Ja molts anys després, la seva figura es va anar recuperant i el 8 de maig, per exemple, doncs, que se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja, és el dia del seu aniversari. Per tant, això també és un homenatge en aquesta figura tan desconeguda, però que va fer una gran organització internacional.
0: Avui hem conegut la història del fundador de la Creu Roja, Maria Coll. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
3: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
2: Que de fet, vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
3: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. Mm. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
2: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
3: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. Mm. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
2: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, en la fotografia.
3: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller sorteja una càmera Panasonic, i clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
2: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
3: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
2: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, i fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no?, com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
3: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera. i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona, jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
2: Creus que seria diferent, si no hi haguessis entrat?
3: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
2: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
4: Les dones més lliures del barroc, al segle XVI i XVII, eren les monges, fins i tot les de clausura. Aquesta és la teoria que les doctores en literatura hispànica Carmen Urbita i Anna Garriga exposen al seu llibre Instrucción de Novicias. Les autores van elaborar les seves tesis doctorals a la Brown University a Providence, Estats Units, sobre les monges del barroc i a partir del material obtingut van escriure aquest llibre. I presenten el convent com un espai de resistència i convivència connectat amb el món real on les monges podien dur una vida centrada en l'estudi, la lectura i la meditació, mantenir relacions sòlides amb altres dones, estimular la seva creativitat i, sobretot, escapar del matrimoni que les convertia en possessions dels seus marits. Les protagonistes del llibre són 22 monges, entre les quals destaquen Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Maria de San José i Maria de Jesús de Ágreda. Tot el que ens passa avui ja li va passar a una monja del barroc, afirmen les autores, i ho demostren al llarg de l'obra. Així descobrim que, malgrat el vot de pobresa, algunes monges riques tenien serventes, que dins dels convents també s'hi feien negocis, o que s'hi representava teatre, o l'agudesa intel·lectual de Sor Juana, a qui consideren la millor redactora de mails abans la Lerch. El llibre també aborda l'assetjament sexual i psicològic que alguns confessors exercien sobre les seves protegides i, sobretot, les múltiples virtuts de Teresa de Jesús, que des d'un convent va demostrar que era possible capgirar el món. Les autores destaquen que Teresa era una gran estratega política i social que va aconseguir fundar nombrosos convents malgrat ser dona i viure sota la vigilància constant de la Inquisició. Tampoc no s'obliden de les relacions amoroses entre monges com la que van mantenir Anna de Jesús i Beatriz de la Concepción, un amor que va anar més enllà de l'amor. Santa Teresa considerava aquestes relacions amistades particulares i les qualificava de verí per a la pau del convent, perquè creia que el dimoni les utilitzava per fer faccions. Les autores també analitzen la salut mental de les religioses i utilitzen la seva pròpia experiència d'enclaustrament acadèmic a la universitat per connectar amb la psique de les monges. Així tracten qüestions com l'ansietat, els atacs de pànic o els trastorns alimentaris que sovint eren interpretats com experiències místiques. El secret de l'èxit del llibre és el seu llenguatge desenfadat i irreverent, així com els paral·lelismes que estableix entre la vida actual i la del barroc. Les autores combinen el rigor de la filologia i la història amb les referències i el llenguatge propis de la cultura popular i de les xarxes socials. Instrucción de Novicias és, en definitiva, un relat feminista molt interessant sobre dones que van buscar espais de llibertat, coneixement i sororitat en un món que les volia callades i submises.
2: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijó i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'acusació popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
4: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
1: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
4: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
1: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
4: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, a literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades.
1: Els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
1: I molt pendents de la calor que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bell, bon dia.
8: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines d'amacatació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Hazte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més, un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
8: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
4: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
4: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
11: Es el millor president del govern que ha tingut Espanya. Govern més, diu l'Obama, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
9: a
11: això.
9: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
0: Notícies en xarxa.
1: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
12: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
13: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
14: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
13: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
15: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
16: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
15: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
1: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4%, segons Salut, i del 29%, segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
18: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
17: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
19: Aquesta campanya no podrà aturar els despatxos.

0: La detenció d'una desena de persones a Salou.
1: Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
2: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sónar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
3: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
4: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
3: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
6: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
7: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
6: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
2: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
8: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
9: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
8: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
6: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual Codi Penal

0: El detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
1: Dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
0: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
1: És moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
3: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
2: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
4: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
5: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
4: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
6: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
7: Un dia especial, porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del mundial, que nunca es fácil jugarlo.
6: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
8: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
6: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar dues vegades el resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i als penals 3-2 victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
9: Encima tengo una grandísima suerte de tener a Didas que me ha dicho, mister, no te preocupes que yo los penaltis lo ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
6: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027. L'amplien dues temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: El diccionari Termcat.
13: 40 anys, 40 paraules.
14: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
10: Marta Sabater.
15: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a Dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
13: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
11: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
16: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
0: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
1: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
0: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apela al president de la Generalitat.
17: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
0: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
0: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
1: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
1: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraban per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024, l'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Al·lega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Carina, el mateix expresident, ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
19: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
0: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
16: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
20: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
0: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presentar pressupostos o ha de convocar eleccions.
10: Notícies en xarxa.
1: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
21: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
22: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
23: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
22: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
2: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
3: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina, doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
2: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
1: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
5: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
4: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
24: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
4: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
0: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
25: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti, doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder a més canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
0: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
1: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds, Joan Herrera, pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
0: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
1: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
7: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
0: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
1: Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
9: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
8: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
1: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
0: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
12: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
0: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
1: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
1: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll, hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa, que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
15: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
14: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas en detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
1: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
11: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
6: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero, on a la torre Josep Sánchez.
13: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
17: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
13: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
1: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
0: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal. I el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
18: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
19: Un dia especial perquè la primera vez hacer 3 goles en un mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros y bueno, fue difícil, por suerte encontramos el gol, el segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugar.
18: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. el conjunt blanc. L'entitat que presideix, Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
18: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
16: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
18: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. Zapatero ha defensat la seva innocència davant del jutge i ha negat haver actuat de mediador a canvi de comissions. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores davant de l'Audiència Nacional pel cas de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha estat motiu d'atenció avui entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: I el Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita de diferents associacions afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. I Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta i mantindrà la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga aquest matí ha estat del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el sindicat. I el Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'estiu. Avui dimecres s'ha presentat el cartell que inclou actuacions de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero i Son de l'Havana. La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes d'aquest festival. 4 concerts, com us deien, que tindran lloc entre el 17 de juliol i el proper 21 d'agost. I acabem amb els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols a l'estrena de l'Argentina. La Copa del Món triomf per 3-0 davant d'Algèria amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys seguint fent coses molt especials.
0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu.
5: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres, de cognom 17 de juny de 2026. I un dia com avui de 1991 va ser un dia històric per Sud-àfrica i pel món sencer, ja que les tres cambres del Parlament sud-africà, la blanca, la mestissa i l'índia, van derogar l'última de les lleis del compendi jurídic que sostenia l'apartheid, la classificació racial des del moment de néixer, acabant amb 40 anys de segregació racial institucionalitzada. Entre les persones que van contribuir a enderrocar l'apartheid hi ha Miriam Makeba, coneguda també com a Mama Àfrica, que va ser una cantant sud-africana i una gran activista pels drets civils i contra l'apartheid i el govern de minoria blanca de Sud-àfrica. Nascuda l'any 1932 a Johannesburg, Makeba va començar a cantar professionalment als 50 amb diverses formacions. Va aconseguir projecció internacional gràcies a la seva aparició en una pel·lícula que denunciava l'apartheid i després de conèixer el cantant Harry Belafonte, que es va convertir en el seu mentor, es va traslladar a Nova York i va tenir un èxit immediat amb el seu primer disc. Quan va intentar tornar a Sud-àfrica pel funeral de la seva mare, uns anys més tard, el govern no la va deixar entrar. Makeba va fer part de la seva carrera als Estats Units. A partir dels 60 va endurir les seves lletres en denúncia contra el règim i es va convertir en un símbol de l'oposició del sistema. A banda, va testificar dos cops contra el govern sud-africà davant de les Nacions Unides. Makeba es va implicar també molt activament en el moviment pels drets civils als Estats Units. El fet que es casés amb un dels líders del moviment Black Panther va provocar que no li renovessin el visat i es va traslladar a Guinea, on va passar 15 anys. Va continuar actuant, sobretot als països africans com Kènia, Angola o Moçambic, que celebraven la seva independència. Resumint molt tot el que va passar després, només mencionar que va passar a viure a Brussel·les, també es va divorciar i es va casar amb el músic Hugh Masekela, i que va participar al Graceland Tour de Paul Simon. Quan l'apartheid va caure el 1990, Makeba va tornar a Sud-àfrica, on va continuar actuant i gravant i va seguir fent campanya per causes humanitàries. De fet, va morir durant un concert a Itàlia l'any 2008, on actuava per recolzar l'escriptor de Gomorra, Roberto Saviano. A la seva mort, Nelson Mandela va dir: la seva música va inspirar un poderós sentit d'esperança en tots nosaltres. Escoltem a Miriam Makeba amb un clàssic des del North Sea Jazz Festival l'any 2002, aquest Pata Pata.
7: Another lovely one. Miss Margaret Mutsahe. Thank you.

0: I el passat dissabte es va inaugurar l'Abadessa, situat al preciós local que hi ha davant del forn del quan s'han traslladat, de Can Miqui, allà al principi del passeig. Segurament molts de vosaltres ja us heu assegut a la seva terrassa o heu conegut aquest espai. Nosaltres ens hem volgut apropar avui, primer a l'obrador, amb en Josep Maria, i després ja al forn per estrenar-lo. Bé, doncs estem aquí al forn on doncs es fan totes les coses que es venen al forn de l'Abadessa, que com sabeu doncs ha canviat d'ubicació, ha ampliat l'espai que tenia, però el que són les tripes, no? Continuen sent les mateixes, no, Josep Maria?
1: Sí, les mateixes. El lloc de sempre, de tota la vida.
0: Si sentiu sorolles, perquè mentre anem parlant doncs estan elaborant. Explica'ns, com és que vau decidir fer aquest canvi?
1: Mira, va sortir l'ocasió de comprar aquell local i, com que era bon lloc i era allà mateix, vam pensar, mira, allà què, provem-ho.
0: Sí, sí.
1: I va anar bé.
0: Home, heu fet un local preciós. No. Això és bonic, la gent està molt contenta, primer, de tenir un local nou, un negoci nou, però també d'haver recuperat, no, aquell espai.
1: Sí, home, i tant.
0: Explica'ns una mica, què és el que fareu a partir d'ara?
1: Bueno, a partir d'ara el que farem, el mateix de sempre, i el que s'ampliarà, bueno, és una mica la brioixeria i algun tipus de pa nou, de mica en mica, amb farines diferents. No és que es canviï res, són altres tipus de farina, per mirar de fer algun altre pa... No tan vist, diguem, no, que surti d'algun normal. I llavors, el que els caps de setmana també tindrem són algun pastís. I
0: el dia...
1: Joetes, carquinyolis, vull dir, tota la vida, magdalenes.
0: El dia de la inauguració vam veure també molta cosa salada, que aquí a Sant Joan, jo sóc un fan del salat, a mi m'agrada molt el salat, i els forns i les pastisseries... i trobes un 90% o un 95% de les coses dolces. No sé si també fareu una mica més.
1: Sí, una mica més de coses salades també en farem. Sí, sí. Sí, vull dir...
0: L'altre hi havia coques de recapte, no, em sembla?
1: Coques de recapte, llavors alguna pizza a vegades, croissants salats, tant de petits com de més grossos, de pernil d'oli i formatge, de Frankfurt, de bacon, de cansalada curada... Bueno, una mica... Una mica d'aquí, una mica d'allà, diguéssim.
0: I també hem vist on estaves al carrer. Això també, sí. Això sí que és ben bé nou, eh?
1: Sí, sí, això és ben bé nou. No, perquè vam pensar... aquí que hi ha lloc... Vam pensar... Com que al poble hi ha poc moviment i allò... Que quasi no hi ha lloc ni per anar a esmorzar... Ni per anar... A fer un cafè, sí, però vull dir... Menjar una cosa...
0: Elaborada
1: allà mateix no, però som aquí mateix, vull dir, hi ha quatre passes. Doncs clar, això ens va semblar que perquè la gent pogués menjar allà mateix, si li venia de gust, si els agradava estar allà, doncs vam posar unes taules a fora i a dintre tenim uns quants tamborets perquè no hi ha gaire lloc. Però bueno, la idea és que la gent que ve comprat pugui asseure's i gaudir de Sant Joan i menjar allà, diguéssim.
0: I també això us obliga a ser més colla? Heu hagut d'ampliar o sou els mateixos?
1: Tinc un noi més que no tenia, i una noia més també a la botiga, perquè la Teresa, clar, ella sola no pot pas fer-ho tot. No, és molt molt complidora, però clar, la feina es farien unes cues que...
0: Sí, sí, no? Hi ha gent que vol que ve a comprar el pa i hi ha gent que vindrà a seure allà, vull dir que gestionar les dues coses doncs no, no és fàcil.
1: I a part que també s'ha de cobrar, doncs una cosa o altra seria massa tapeït, a part de que agafaria... És fàcil que s'atabalés de seguida, i perquè clar, veus allà tot de gent i veus que fas el que pots i la cua no marxa...
0: I això que ella és molt arriada, va la idea.
1: Sí, va la idea, però... Sí, clar, sí, sí. Són moltes coses més, perquè fem cafès, fem sucs de taronja naturals, servim sucs de envasats i tot tipus de refrescos i begudes, però clar, no ho pot fer tot un de sol.
0: No, ara quanta colla sou? Ara quants sou?
1: Mira, som 3 aquí a l'Obrador i les dues noies de la botiga i l'Asis que dona un cop de mà allà a la botiga.
2: Això està bé, perquè molts negocis no donen perquè doncs hi hagin treballant tanta gent, vull dir que
1: sí.
2: que

0: Roma d'aquí a la plaça i, bueno, no m'he mogut d'aquí, he estat sempre aquí.
1: Ara quants en tens?
0: 51.
1: Per tant que fa una bona colla, eh?
0: Sí.
1: Vull dir que això també és bonic, no?, aquesta tradició.
0: I és una feina que m'ha agradat sempre i sempre l'he fet a gust. Sí que a vegades també estàs cansat i t'agradaria anar a casa i no hi has de treballar. Però és una feina que m'agrada molt i sempre l'he fet a gust. I, bueno, vaig aprendre tot el que vaig poder d'ell. Tinc un altre forner, que ja fa temps que el tinc, des que vam obrir a Can Miqui, que també m'ha ensenyat coses, que també, també les he anat afegint. I, bueno, i si puc aprendre alguna cosa a més, no em fa res, perquè és una feina que m'agrada. M'ha agradat sempre i, bueno...
1: Quan es va jubilar en Roma, li vaig fer una entrevista i li vaig dir, ara ens veurem més pel carrer, i és veritat que ens veiem més pel carrer. A tu no et coneixem gaire, perquè estàs sempre...
0: Jo sóc sempre aquí ficat, sempre. Clar, és que surto molt poc, perquè és que tinc molt poc temps.
1: Però l'altre dia sí, la inauguració sí que hi eres.
0: Sí, hi era, però vaig haver de deixar feina per fer. Clar, és que no puc estar...
1: Explica'm per això quina sensació vas tenir quan
0: no,
1: vas veure.
0: No, vaig estar content i em va agradar que va venir molta gent... que, coi, em va fer gràcia, em va fer il·lusió, perquè vaig, mira, és una cosa, és una manera de veure que de lo que fas veus haver fet mig bé o menys, perquè que vingui tanta gent com va venir i tothom comprava i preguntava i allò, és una cosa que m'enorgulleix, ja t'ho diré ben clar. Vull dir,
1: doncs escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, et deixem treballar, perquè si no, això no sortirà, eh? Això no tira.
0: No, si no treballem no tira.
1: Adéu.
0: Merci, adéu.
2: Va, 4,50, amb targeta, eh?
1: Va.
2: Doncs ja estarà.
1: Molt bé.
2: Ja ho tenim.
1: Ja està el gravant, Teresa, perquè mira, així ja gravava que...
2: Molt bé.
1: Que havia agafat un tall de coca, que justament és una de les coses que parlàvem amb Josep Maria, que... A partir d'ara tindreu una mica més de tot. Abans ara no hi havia tan salat, ara n'hi haurà més. Explica'ns una mica com et sents ara amb aquest vestuari nou, amb aquest lloc nou, amb aquesta ubicació nova.
2: Hola, bon dia a tots. Doncs molt bé. Trobo que hem guanyat en botiga, que tot està més vistós, que treballem més bé, que tenim més qualitat per poder treballar més ampli. I llavors, doncs, la gent, ja tenim una clientela feta de molts anys, perquè feia 8 anys i mig que estàvem a l'altre costat, com ja sabeu, l'altra botiga vella, però ara, amb tota la renovació i tot el que s'ha fet, doncs, ha quedat espectacular. I treballem molt millor.
1: Com va anar el dissabte? Quines sensacions tenies?
2: Bueno, el dissabte va ser un dia de més nervis, perquè entre el canvi, una cosa i l'altra, molta gent, la gent va participar molt, estem molt contents també, vam tenir una bona arribada per poder obrir la botiga, va ser una bona inauguració, i tothom ens ha donat l'enhorabona, i ha estat tothom molt content, la veritat. Estem contents. De molt fet, bé, molt bé.
1: Tu com a Sant Joanina, també el fet que hi hagi un local així tan bonic i amb tanta tradició també recuperat, i amb el teu negoci... propi també deu ser bonic, no, per tu?
2: Home, molt, perquè nosaltres, clar, la meva joventut aquí era una botiga que es venien teles. Llavors jo me'n recordo de l'avi, que era l'amo de la botiga, com tallava la llenya aquí a la cera, que feia els estallicots, i nosaltres anàvem cap a l'escola. Vull dir, esclar, tot això també, l'altre dia va venir la filla i la neta d'aquest senyor, i crec que en Fulcrà, i llavors doncs em va recordar tot això també una mica, vull dir, poder-ho recuperar, i aquí en l'entorn que tenim també és molt bonic. Vull dir, com a espai tinc més vista, es veu Sant Pol, vull dir, es veu el passeig, és un entorn molt, molt i molt bonic, que ha valgut la pena.
1: Més espai, també una cafetera, sí, també hi ha taules a fora, això sí que no hi era abans,
2: no.
1: I això també suposa més feina.
2: No. Bé, bueno, per això tinc també
1: reforços
2: aquí al costat, per poder-me ajudar, perquè això, clar, jo sola, impossible. En aquests moments s'ha ampliat el negoci, s'ha ampliat la manera de fer, i per tant hem de tenir més gent. I jo contenta, perquè tinc companyia també.
1: Els Sant Joanins per això són molt dolços, no? Ho comentàvem abans també allà a l'Obrador, que no sé per què tirem més pel dolç que pel salat. Te'n vas a un altre poble i podria meitat i meitat, i aquí som molt dolços, no?
2: Bé, jo diria que tothom el dolç tira, eh? La gent ens agrada més el dolç a vegades que el salat. El salat també. El que passa que la joventut d'avui en dia també ens cuidem més. Vull dir, se cuiden més, potser ara no està tan de moda el sucre, Vull dir, hi ha una sèrie de coses que

0: Clar, també fan que la gent es cuidi més, fa més esport, però som llaminers. La gent som llaminers i, per sort, per molts anys puguin ser llaminers, perquè, és clar, és una cosa més que, si no, la gent no vindria a comprar.
1: Doncs escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta nova etapa.
0: Molt bé, gràcies a tots i molta salut i molt agraïts de que vingueu a comprar aquí, que ens anem veient cada dia. Gràcies.
1: Doncs, escolta, hem parlat amb dues potes del projecte, amb en Josep Maria, també amb la Teresa, i ara falta la tercera, que és l'Aziz, que el tenim amb nosaltres. Tu, Aziz, vas començar justament quan van venir aquí, no? Quan es van fer el trasllat, tu has incorporat al projecte, oi?
2: Sí, posteriorment jo vaig incorporar en el projecte com a pastisser i com a responsable de la pastisseria, i bueno, hem estat durant aquests últims 2-3 anys doncs tinguent aquesta oferta de pastisseria, i bueno, va sortir l'oportunitat de fer aquesta botiga nova, i bueno, en Josep Maria em va encarregar la missió de portar aquest local a que sigui una botiga de pa, brioxeria, pastisseria, i bueno, finalment el passat 13 de juny vam poder inaugurar-la.
1: D'alguna forma això, eh? En Josep Maria és la tradició, no? Ell ens explicava que fa una barbaritat d'anys que hi és, des que tenia 19 anys. La Teresa ha sigut la cara visible aquests últims anys.
2: Correcte.
1: I tu d'alguna forma t'havies fet una mica al cap pensant d'aquest nou projecte, no? Perquè has pensat, bueno, com havia de ser un local que fos modern i nou, però que també mantingués aquesta tradició, no?
2: Sí, correcte. Jo, bueno, amb el bagatge que tinc de quasi 20 anys entre restauració, pastisseria, doncs, bueno, vaig intentar que mantenia l'esperit aquest rústic, que sigui un forn de Pirineu, no? Estem a muntanya, tocant alta muntanya, doncs sí que era important que hi hagués molta fusta, molta ceràmica, i que fos el principal en aquesta botiga.
1: Tot això, tu ets pastisser, eh? No ets pas dissenyador, ni ets interiorista, ni...
2: No. Jo sóc pastisser, eh? Bueno, jo vaig començar a Setcases, al restaurant Can Japet, eh? Vaig començar ja, doncs, com hem començat molts, des de sota de tot, rentant plats, i llavors en Jordi em va oferir en el seu moment passar a la cuina, que em veia que tenia molta atenció quan anava a portar els plats nets, el que feien ahir els cuiners, i ahir em va pensar, doncs, que aquell interès podia servir d'algú, i d'allà vam començar amb la cuina, començar amb els postres, els pans de pessics, després els gelats, i bueno, mica a mica vam anar aprenent tot, i bueno, i d'aquí ja vam fer un salt cap a Barcelona.
1: Mm-hmm. O sigui, vas anar a Barcelona i després sí que et va arribar l'oferta d'en Josep Maria de tornar cap aquí?
2: Sí, vaig estar 8 anys a Barcelona, en diverses pastisseries, entre elles la Baluard d'Anna Beisolà, Bobó de Carles Mampel, entre diferents hotels de Barcelona, eh? I posteriorment també havia estat en el Celler Can Roca, amb en Jordi Roca, i bueno, tot aquest bagatge, tota aquesta experiència, doncs mira, ara han donat els fruits per poder fer aquest projecte, que crec que serà molt interessant i que donarà, doncs mira, molta vida aquí en el poble.
1: Com va anar la inauguració de dissabte?
2: Molt bé, molt bé. No ens ho esperàvem. Molta cua, molta gent, tothom molt content. Felicitant-nos per haver decidit fer aquest projecte aquí a Sant Joan de Abadesses, quan és un projecte que podia estar perfectament a la Rambla Catalunya o a Girona. Llavors hem apostat per Sant Joan de les Abadesses, pels santjoanins, pels santjoanines, i aquí estarem per el que els hi faci falta.
1: No, perquè la inversió es veu grossa, no? I es veu fet bonic, fet amb interès, bueno, no? De que sí. Estigui en un lloc cèntric, de que no desentoni perquè hi hagi aquesta modernitat que dèiem, eh?
2: Sí, sí, la veritat que hem tingut sort, doncs, que, en Josep Maria, doncs, ha apostat aquí amb tot el que s'ha pogut. Jo he intentat, doncs, que tot fos acord homogeni, tant els materials com els espais, i bueno, sí, ha estat una inversió important, però bueno, és el que diem, els diners van i venen, i jo crec que els diners és un medi per arribar a un camí. I
1: de fet, no deixa de ser una inversió, no? Vull dir, també hi hem parlat que hi ha més serveis. Estem ara fora, tenim unes taules, s'ofereixen, sí, altres coses, no? Vull, sí, dir, és un projecte que, sí, que creix, és una inversió, no?
2: Sí, clar, sí, és un projecte que creix, que aniran sortint coses noves, que ara ja s'estan coent, llavors hem acabat aquesta obra, però, bueno, ja s'anirà sapiguent tot de que nosaltres hem acabat de construir l'abadesa, però l'abadesa segueix creixent, segueix construint altres braços, uh-huh, i en diferents maneres, no sé, ja
1: estarem pendents.
2: Sí,
1: molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies i l'enhorabona.
2: Gràcies a vosaltres.

Trevo de Cordas és un grup portuguès de Barcelos que ha publicat aquest any el seu primer treball. La formació és un quartet d'instruments de corda, percussió variada, flauta i veu, i al disc hi trobem una combinació de música popular portuguesa, música celta, influència medieval, improvisació i referències a les músiques del món.

0: una setmana més, uns crits més. Moment de donar la benvinguda amb en Gerard Fossas, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Gerard.
1: Hola, com estem?
0: Bé, i tu?
1: Doncs molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí. Em agrada molt la pel·li de l'Spielberg, que he vist que sorprenentment li van sortint bastants pals.
0: Sí?
1: Que no sé, no ho entenc gaire, la veritat.
0: De fet, és veritat que em van parlar bé, que després, de cop i volta, vaig veure que sí, que els mitjans de comunicació molt se la carregaven.
1: Sí, no sé massa el motiu, bueno, no sé, m'ho puc imaginar, però crec que ens movem cap a una societat estúpidament odiosa.
0: Això explicaria moltes coses.
1: Sí.
0: A vegades, jo estudiava física abans i sempre deien que quan hi havia dues teories, la que era més senzilla era la bona. I la que dius tu és molt simple i ho explica tot, per tant que segurament deu ser molt bona.
1: Pues ja està, resolt.
0: Molt bé, tota la vida, tots els dubtes de la vida.
1: Exacte.
0: Va, si et sembla anem a fer el repàs de les pel·lícules d'aquest cap de setmana, que hi ha cosa interessant.
1: Sí, i de fet hi ha una pel·lícula que s'emporta tots els focus, una estrena que de fet ja es va estrenar ahir dimecres. Aquesta trampa, no?, d'estrenar abans per fer més taquilla el primer cap de setmana, però vaja, crec que no li fa falta. Estem parlant d'una franquícia històrica que es titula Toy Story 5.
2: Un paquete para ti.
3: Gracias, gracias.
4: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
5: Oh, la extinción, otra vez no.
6: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
7: Vale.
8: Quiero hablar contigo, aparato.
9: Por favor, llámame Lily.
8: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos.
9: Sí.
8: Y de repente llegas tú y
9: entiendo.
8: Ni siquiera me estás escuchando.
9: Te lo traduzco al inglés. Mira.
10: Now look here, me and the toys are working all summer.
9: ¿Y ahora en español?
10: Los gemelos guardan al otro lado de la calle.
11: Yo me pido detrás de la cómoda.
0: Molt bé, molt interessant i molt... Han trobat una nova forma de continuar estirant el xiclet, però que està ben trobada, que això passa a totes les cases amb criatures.
1: Sí, de fet és curiós que hagi tardat a arribar a aquesta fórmula, però bé, com hem escoltat i els que el veieu, doncs, com hem vist el tràiler, tenim els ninots o les joguines de sempre, no?, aquest cop en mans d'una nena, i el que passa és que a aquesta nena li regalen una tablet, que també incorpora intel·ligència artificial, que la va coneixent, li dona idees diferents, doncs, del que és el joc. En resum, és bàsicament l'arribada de la tecnologia a el que és el joc tradicional de tota la vida, amb les joguines, la pròpia imaginació i una mica les històries que es munta cadascú al cap. Porta el terreny de Toy Story en aquest terreny tan actual, però vaja, mantenint l'essència de sempre, que és al final crear una pel·lícula d'aventures que des del principi, ja des de la primera pel·lícula, al final el conflicte és el mateix, no?, que és la caducitat de les joguines i què els hi passa a les joguines quan deixen de ser útils, en aquest cas pel seu amo o pel nen o nena que les té. I és el conflicte de sempre. Per això fa que segurament la franquícia està sent repetitiva. El que passa que sempre les pel·lícules, doncs, acaben sent una aventura amb aquest punt entranyable, amb aquesta mirada quasi melancòlica hi ha, segurament les dues últimes, sobretot, tenen ja una melancolia molt, molt incorporada, potser també perquè Toy Story ja porta molts anys, és molt generacional, i potser la mirada a l'hora d'abordar, doncs, aquestes històries ja cada cop, doncs, és més autorreferencial, fins i tot. Però si és això, és una bona pel·lícula d'aventures, crec que sense més rellevància és bastant cridaner que Pixar estigui traient últimament pel·lícules sense massa rellevància i que les que tenen més tot, doncs, són les que donen continuïtat a aquestes franquícies inicials, no? Però vaja, tot i així, una bona pel·lícula que segur que portarà molta gent a les sales.
0: I aquesta setmana es podrà veure el cinema Sucre i els Ocine, que són els grans cinemes del nostre territori, però també grans en el sentit de sales, perquè ja sabem que nosaltres tenim també un amor especial per altres sales més petites, que en aquest sentit podríem considerar grans, no?, en el nostre cor.
1: Sí, sí.
0: Però bé, que també es podrà veure el Ripoll i l'Alhambra, precisament.
1: Sí, exacte. Tot el, també està, és una estrena que arriba fora del terreny dels multicinemes, arran d'això, que és una pel·lícula que s'estrena, òbviament, amb moltes còpies, i està bé doncs, que ja al cap de setmana de l'estrena doncs, arribi ja a un públic variat i a territori variat.
0: Mm. Tu perquè no tens criatures i això, però hi ha jornades intensives, hi ha les tardes molt llargues, hi ha de la setmana que ve ja no hi ha col·le, per tant que és una bona època.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs anem per la segona, que es podrà veure al Cinema Sucre i al Zocine, i que en vam parlar també per l'època de premis i de festivals.
1: Sí, perquè és una pel·lícula que es va estrenar i es va premiar al Festival de Cannes. És una pel·lícula escrita, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet, perdó, i es titula Viva.
7: Who wouldn't like to live 120 years?
12: Vostè som uns somiadors, but we're not the only one.
13: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo vaig notar com electricitat.
15: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
16: No te preocupes, todo ha pasado ya.
17: Es que es como que m'asfixio, ¿sabes?
18: Mira, una crisi és normal.
19: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
20: La vida és això.
21: És impossible no vibrar amb ningú més.
22: Que necessito estar sola.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Bé, ja dic, és una pel·lícula d'autoria total de l'Aina Clotet, hi ha una actriu, directora ja veterana. Tot i això, els premis que se'n van portar a Cannes com a actriu revelació, que no sé quins són els criteris.
0: Per estació d'enllaç.
1: Era una pel·lícula... No ho sé. Però això, és una... estava dintre la secció de la setmana de la crítica i va funcionar molt bé, perquè és una tragicomèdia que no... d'aquestes que són molt poc habituals. Espanya és una pel·lícula això, més personal, molt caòtica, que al final explora una mica la seva pròpia experiència com a dona del voltant dels 40 anys amb les seves pors i bueno, una mica buscant també el sentit de la seva vida. En un context a més futurista però no gaire, perquè té a veure també amb un context de sequera extrema, de canvi climàtic, aquest punt preapocalíptic, podríem dir. Però el nucli de la pel·lícula és al voltant de la relació que estableix amb un noi de 23 anys, gairebé 20 anys més jove que ella, i el contrast aquest generacional, en aquest cas amb una relació romàntica, però el contrast generacional d'una persona que adulta, ja diguem, que no sap molt bé què fer la seva vida o cap on va la seva vida, ni el món, i un noi de 23 anys que... tot i que és el que segurament s'haurà d'enfrontar a un món més complicat, doncs té un tarannà diferent, té certa esperança, i això provoca doncs, un xoc de contrastos que és bastant interessant. La pel·lícula intenta fugir de convencionalismes, tot i que també és allò que acaba tenint aquestes frases grandiloquents, d'autoajuda i tal. Costa potser una mica d'empatitzar o d'identificar-se amb els personatges, malgrat parlar de problemes molt, molt universals i molt comuns. Però crec que és una pel·lícula amb molt de punts, diria, i que funciona molt bé. Mm.
0: Molt bé. Doncs anem per la tercera?
1: Sí, la tercera és, com diria Sergi Pàmies, una comèdia francesa d'aquestes que arriba amb un container al port de Barcelona. En aquest cas, això, comèdia, també un drama romàntic al voltant de la sexualitat, en edat ja adulta, bueno, o avançada, digue-li com vulguis, a partir dels 50 anys, que es diu El placer es mío.
23: ¿Por qué no ha venido a verme antes?
24: Nunca he tenido un orgasmo. Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
25: No funciona. Bueno.
24: Y dejarse llevar.
26: ¡Sí, sí, sí!
24: Librarse de la culpa.
25: Quiero tener un orgasmo. Tengo derecho.
24: Tendrá que hablar con su marido.
27: ¿En 20 años nunca te has corrido?
25: No.
28: El 100% de las mujeres admite haberlo fingido.
29: Vaya. El tamaño medio en reposo sería de... Quisiera entender cómo funciona el placer femenino.
30: Odil, ¿podría venir, por favor? No se preocupe, no desnudaremos a Odil.
0: Mare de Déu. Però de totes maneres, no, per visualment no sembla francesa, sembla americana, eh?
1: Sí, sí, sí, té aquest puntillo, però vaja, al final el cinema comercial també s'universalitza. I crec que és un tipus d'història que, no sé, crec que fa gràcia potser al públic al que va, no? Això, 50, 60 anys i tal. Tira moltíssim de tòpics, però vaja, això, agafen dos actors potents, com són Alexandre Lam i François Cluzet, i això, els converteixen en matrimoni, i aquesta comèdia més picantona, més amb el caràcter sexual, amb aquesta dona que diu que no ha tingut mai un orgasme. El que em sembla interessant de la proposta és no abordar això des de la crisi matrimonial, sinó com una mena de col·laboració al projecte comú.
0: Un treball conjunt, eh?
1: Un objectiu. Sí, sí. I al final és una comèdia de situació molt planera, i bé, aquestes com per passar la tarda, però vaja, tindrà el seu públic també.
0: Justament en parlàvem la setmana passada, ja deixem-ho estar, aquestes es pot veure al cinema Sucre i al Zocine, just en parlàvem la setmana passada, no?, que et vaig fer la pregunta del Festival Nits i em vas dir que estava al caure i ha caigut la informació.
1: Sí, ara ja tenim la programació completa, que es podrà consultar a la web del Festival Nits, que és cinemaoriental.com, I això, ja tenim tota la programació. Hi ha una gran varietat, com sempre, d'obres d'estrena. Cal destacar, doncs, que ja ho vam mencionar, que aquest any hi ha aquest homenatge a Doraemon, que s'estrenarà una nova pel·lícula de Doraemon el dissabte a les 12, que és Doraemon Aventures al món de l'art. Volia destacar també la nit de la bassa més, diguem, més multitudinària, que és la Índia. Es projectarà Bahubali the Epic, que és un remuntatge d'una pel·lícula de Rajamouli, que és de fa uns anys, i que és un remuntatge de 4 hores. Originalment es va estrenar com a dues pel·lícules de 3 hores cada una. I és una d'aquestes pel·lícules mastodòntiques espectaculars que crec que farà les delícies de la gent que no l'hagi vist. I l'últim que volia destacar, sense entrar en títols, perquè això ja ho anirem fent, és que hi ha la Sala B, que és aquesta contraprogramació que es fa amb aquestes pel·lícules més, entre cometes, cineclubistes, que solen haver-hi entre setmana a les 4 de la tarda. Doncs hi ha una programació molt més àmplia, diàriament hi ha una aposta per un tipus d'aquestes pel·lícules, més esbojarrades, a vegades més sanguinolents, però vaja, una aposta molt, que al final està molt bé que es mantingui. I també és un any d'unes quantes seqüeles. Per exemple, hi ha El noi lleó 2, que es projectarà a la bassa, no per aquell que es va poder veure fa uns anys a l'Atlàntida, la nova pel·lícula de Lupin III, que també es podrà veure a la bassa. I crec que hi havia alguna seqüela més que ara m'estava fixant i crec que no estava a la programació, que potser ha caigut, aquelles coses que a vegades me n'assabento. Però vaja, una programació molt completa i, com sempre, amb activitats paral·leles, amb sopars, i un Festival Nits que ja comença amb el més nits, però que també hi ha algunes projeccions prèvies en pel·lícules d'altres anys, perquè, per exemple, el divendres 3 de juliol es podrà veure el Noi Lleó, que ja hi en parlarem, així també es pot anar a veure la segona part, o, per exemple, el 10 de juliol, Panda Plan, que també... ara dic no a l'altre book, però crec que Panda Plan 2 havia d'estar a la programació d'aquest any, no sé si és que al final ha caigut o jo no l'estic veient. Però vaja, en qualsevol cas, consulteu la programació i comenceu-vos a planificar, perquè aquests dies de mitjans de juliol, del 14 fins al 19, doncs disfrutarem amb el cinema oriental. Que, per cert, coincideix amb la final del Mundial, pel que he pogut veure el diumenge.
0: Bé, doncs...
1: Però vaja, crec que no és contraprograma, perquè l'última pel·lícula, que també és índia, es titula Superboys of Malevon, comença a les 5 de la tarda, s'acabarà a les 7 i pico, 8, per tant... el seu obert al futbol, doncs també ho podrà fer.
0: No, allà no, en pantalla gran no, eh?
1: No, cadascú el seu pare, ja.
0: Que també hi hauria gent, ja t'ho dic, però suposo que no és el que... no va amb l'esperit del festival.
1: No, en absolut.
0: Doncs anem a fer un repàs a la resta de cinemes del nostre territori. A Ripoll ja ho hem dit, que es fa Toy Story 5, El cas del Camprodoní, Assassinato en la tercera planta,
1: Sí, aquesta mena de comèdia romàntica disfressada de Murder Mystery, comèdia francesa, segurament més interessant que la que s'estrena aquest cap de setmana.
0: El cinema Catalunya de Ribes, Estrany Riu...
1: Sí, és la pel·lícula que està entre el cicle Gaudí, ho dic perquè la trobarem en algun altre cinema, com per exemple a Torelló, ja l'avanço, i també a Cardedeu.
0: A l'Alhambra, això també és curiós de veure. Només una única pel·lícula, clar, Toy Story 5. I, bueno.
1: Sí, aquí aposta absoluta per Toy Story. Hi ha una... Bueno, perquè van alternant versions en català, en castellà, i una matinada el diumenge en versió original subtitulada. Però vaja, la setmana que ve segur que tornarem a una programació més eclèctica.
0: Al Ter de Torelló també fan Estrany Riu, ja ho has comentat. També es fa a Cardedeu, on també fan Mallorca Confidencial... Fan una sessió de retrocine amb els Intocables de Lyonnais i també Buffalo Kids.
1: Sí, aquestes sessions més especials van amb data específica, Estrany Riu, 18 de juny, a Mallorca Confidencial sí que la fan diversos dies, aquest thriller espanyol. La sessió de retrocine amb aquesta pel·lícula clàssica absolut de Brian De Palma, molt recomanable també veure-la en pantalla gran, la fan el 20 de juny, i el 21 aquesta sessió inclusiva per nens amb Buffalo Kids.
0: I amb això hem acabat, perquè el Cineclub de Vic, que és amb el que tanquem sempre el repàs, ja va acabar la seva temporada.
1: Sí, ja ha acabat temporada i es tornarà al setembre, quan, bueno, més o menys com nosaltres, segurament.
0: Perfecte, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, adéu-siau.
0: Adéu. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
3: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, a l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
4: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporades dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
3: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
5: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi, el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium, i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
3: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
3: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara estem entrant amb una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
2: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
1: El comitè científic assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers a l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blaumut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blaumut amb Sant Joan.
1: A Blaumut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blaumut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Contarnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació al Contarnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Contarnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
0: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Contarnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones, excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Klaus.

sofà, una gota de vi, la resta és hivern, quasi 30, l'oasi no està en venda, el dubte crea la pregunta, el dit del cor és la resposta, a tot govern i al boli li treu punta, com l'ho dona el son, say it loud,

gespa. Tinc a Perec entre les mans, celebrant amb una birra cada gesta, cada conquesta amb els mateixos germans. Segueixo tímid si no et connecto, preguntant-me per què desconnecto. Tinc el caos, el cap molesto, el rap.

discurs i posant col·legues per davant dels bolos. Segueixo sense fer discursos, pràctica i opinió, repartició de riscos. Alumbra amb los hermanos que lo soc.

present i vaig matar el futur.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Des d'aquest divendres i fins diumenge, els camps de Can Batet de Ribes de Freser acolliran la quarta edició del Gallinero Motofest, un festival gamberro en què les motos seran les protagonistes. Durant els tres dies hi haurà una desena de concerts amb grups de rock de tota mena, com Raccoon Trace, Knockout, Steel Dragster, Gain, The Bill Baines, A Dark Reborn, Metalism, The Party Punk i White Noise, a més de DJs. L'abonament pels tres dies amb consumició és de 10 euros i a dins del recinte també es faran jocs com el Machaca Cotxes, la Justa Medieval, una Dead Race i el Tira'm Destral, a banda d'un Dance Show a càrrec de Mouta. També hi haurà concursos i estands amb food trucks.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3:22, l'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Espanyol, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
0: Notícies en xarxa.

0: Mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 al 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival, és a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010, estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
1: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. 5, 6, 6.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El bar del pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts, al ple de dijous.
2: Els 66.000 euros és la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui, i hem fet un pressupost aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
1: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació, i el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Manlleu és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més presència d'amiant per habitant. Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.100 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb l'aprovació al Parlament de la nova llei per accelerar l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Manlleu ja treballa per localitzar retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
2: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa el requeriment.
1: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Leonard apel·la al president de la Generalitat.
3: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototramping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala s'adhereix al segon pla Impuls al Circ a Catalunya i programa 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.

0: Gràcies.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Des d'aquest divendres i fins diumenge, els camps de Can Batet de Ribes de Freser acolliran la quarta edició del Gallinero Motofest, un festival gamberro en què les motos seran les protagonistes. Durant els 3 dies hi haurà una desena de concerts amb grups de rock de tota mena, com Raccoon Trace, Knockout, Steel Dragster, Gain, The Bill Baines, A Dark Reborn, Metal Ijam, The Party Punk i White Noise, a més de DJs. L'abonament pels 3 dies amb consumició és de 10 euros i a dins del recinte també es faran jocs com el Machaca Cotxes, la Justa Medieval, una Dead Race i el Tira amb Destral, a banda d'un Dance Show a càrrec de Mouta. També hi haurà concursos i estands amb food trucks.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: El 1954, la científica Dorothy M. Horseman, una de les ments que va ajudar a derrotar la poliomielitis, escrivia: «Les vacunes no només salven vides, transformen societats». I és fascinant, i també una mica descoratjador, observar com gairebé 70 anys després, en plena era de la informació, un virus anomenat Covid va desfermar no només una pandèmia biològica, sinó també una pandèmia de conspiracions. Perquè, si bé el coronavirus ens va obligar a tancar-nos a casa, també va obrir les portes a tota mena d'imaginació desbordada. Que si el virus era una arma biològica fabricada en un laboratori, que si les antenes de 5G activaven alguna cosa dins nostre, que si les vacunes implantaven microxips per controlar-nos, que si eren massa ràpides per ser segures, o que tot plegat era un pla de governs, farmacèutiques o qui toqués aquella setmana. I com sempre passa, les conspiracions van créixer més ràpid que el virus mateix. Entre el 2020 i el 2021, mentre els laboratoris corrien contra rellotge, els rumors ho feien encara més de pressa. I sí, les vacunes de la Covid van arribar ràpid, però no per art de màgia, sinó perquè mai abans a la història tants governs, tants diners i tants científics havien treballat alhora en un mateix objectiu. Tot plegat, mentre les agències reguladores es van saltar burocràcies, que no pas garanties, i van prioritzar recursos per validar-les en mesos i no en anys. Això sí, el preu d'aquesta velocitat fou monumental. Els governs van pagar preus astronòmics, alguns multiplicats per 2 o per 3 segons el contracte i la companyia. I encara avui hi ha informes que discuteixen si aquell cost era inevitable, excessiu o senzillament fruit d'una situació d'emergència mundial. Enmig d'aquest camp de batalla entre por i dades, entre mems i metges, entre desinformació i evidència, el moviment antivacunes no només va créixer, sinó que es va institucionalitzar. Ja no era només la típica veïna que ho ha llegit a un fòrum, sinó que eren influencers, polítics, tertulians i fins i tot professionals de la salut que amplificaven dubtes sense fonament científic. Per això avui aquí, com sempre amb humor, rigor i una mica de paciència, que també és un recurs limitat, parlarem d'un tema que combina ciència, psicologia, política i, sobretot, molta narrativa. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri conviuen. Però les pseudociències no tenen ni codi QR, ni pauta completa, ni passaport sanitari.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Així que comencem saludant el nostre geòleg de confiança, divulgador de geologia, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Què és aquest soroll? Què estàs fent? Sempre em sorprens. Què estàs fent? Què fas?
2: No, és que veient això, jo estava ara provant uns imants, perquè jo fa temps em vaig posar una dosi de la vacuna de la Covid.
1: Sí.
2: I deien que portava grafè i que s'enganxaven els imants, i ara volia mirar, m'estava provant.
1: Ai. Va, encara prendràs mal. Serà pitjor el remei que la malaltia. Va.
2: Escolta. No se m'han enganxat, eh?
1: No, eh? De moment no. No. Escolta, doncs tira una mica tot plegat com és això de les vacunes, d'on surten, què són una mica, explica'ns-ho.
2: Anem a mirar primer què és un virus, per entendre exactament què és un virus. A vegades diuen, un virus és una cosa que no té vida, que és... Bueno, és un virus està allà entre un ésser viu i una cosa inerta. Està... Uh-huh. No funciona si no està dins d'un hoste. Hi ha virus fets amb ADN, que són bastant estables genèticament. Hi ha virus que estan fets a base d'ARN, que muten molt, que tenen alta mutabilitat, com són, en aquest cas, el del Covid o el virus de la grip, que diuen, oi, cada any és nou, muta molt ràpidament.
1: Sí, això es que diu molt. De fet, home, i amb la de la Covid, que et sortien soques noves cada setmana, pràcticament, eh?
2: Sí, per això, perquè és un virus fet amb ARN, té una alta mutabilitat. Uh-huh. A dins d'aquest ARN o aquest ADN està encapsulat a dins d'una closca de proteïna que protegeix aquest genoma, que a més li dona forma. I alguns d'ells tenen una envoltura feta de lípids, és a dir, de grasses.
1: De greix.
2: Això ens ho explicarà més bé un biòleg, saps que jo sóc més de coses inertes, eh?
1: Però bé, sí, tu ets més de pedres, diguem.
2: Sí. Doncs aquests que tenen aquesta envoltura lípida, que són aquests que els pots combatre rentant-te bé les mans amb sabó, perquè saps que el sabó desfà tot el que són els greixos, no?
1: Els greixos. Uh-huh.
2: En aquest cas, el coronavirus té una envoltura lipídica, és una envoltura que ha robat de la cèl·lula hoste. Com viuen aquests? Quin és el cicle viral?
1: Estem parlant d'uns éssers que són molt, molt petits, molt, molt microscòpics, que això només es veuen amb un microscopi, eh? Una cosa tremendament
2: petita. Sí, molt petits, són molt petits. Són més petits que una cèl·lula perquè hi han d'entrar a dins. Uh-huh. Alguns són més grossos, eh? Però és a dir, els que ens fan mal a les nostres cèl·lules han de ser per nassos més petitonets.
1: I recordo que en algun capítol, si no recordo malament, el del Chemtrails, ens vas explicar, sembla que ho vas dir tu mateix, que per infectar tota la humanitat amb una petita cullereta de virus n'hi hauria prou, oi que sí? Que ens havies dit
2: això? Es va calcular això, es va calcular que la carga viral de totes les persones en un moment, la punta màxima de la Covid, uh-huh, si tu haguessis agafat tots els virus i els haguessis posat tots en un potet, haguessis aconseguit la mida de mitja cullereta de cafè.
1: Imagina't. Imagina't si és petit, el bitxo aquest, eh? I el mal que pot arribar a fer. Eh?
2: Sí, i allà dins hi haurien milions de milions de milions de virus petitonets. Uh-huh. Si te la barreges amb el cafè i t'ho veus, allò?
1: Clar, això, mal assunto, eh? Mala idea.
2: Sí, tindries una mala idea. No sé que ho barreges amb sabó. Llavors,
1: llavors potser encara el guanyes i tot.
2: Sí. Mira, què fa un virus? Mira, d'entrada, quan busca una cèl·lula hoste, a vegades sona ara a l'hivern amb aquests refredats i aquestes grips que tenim, entren els virus, troben una cèl·lula que té una mica, amb el fred, les cèl·lules també es desgasten una miqueta més, uh-huh, vale? Són més vulnerables, el virus pot entrar dins. Per això a l'hivern hi ha més refredats que a l'estiu. No perquè faci fred, has d'agafar un refredat, eh? Un refredat és un virus. Això que ho diuen les mares, abriga't que agafaràs un refredat. No, no. Però el que passa és que si tens fred i t'hi fa fred, les cèl·lules sí es debiliten una mica més i permeten l'entrada dels virus.
1: Ah, veus? Fixa't. Això és el que passa. No és un tema de que faci fred, sinó que és un tema de debilitat de les membranes cel·lulars, diguem.
2: Sí, tenen raó en part les nostres mares i les nostres àvies.
1: Sempre entenen, eh? Sempre entenen,
2: Sí. No diré que no.
1: Són veritats inamovibles, eh?
2: Sí, exacte. La sabatilla a casa, sí.
1: Faltaria.
2: Doncs s'uneixen en una cèl·lula, tenen unes proteïnes que com una clau o un pany entren en aquesta cèl·lula i es queden adherides allà, penetren i alliberen el genoma a dins de la cèl·lula. I aquest genoma el que fa és segrestar la maquinària cel·lular i es dedica, bàsicament, aquest genoma, a replicar el propi virus, a fer-ne moltíssimes còpies d'ell mateix, fins que la cèl·lula aquesta, doncs, explota o allibera els virus de forma controlada i deixa anar més virus per infectar més cèl·lules i s'acaba...
1: I és una cadena i es va extenent, no?, aquest... Això, precisament, el virus, no?, per això es diu així, també.
2: Uh-huh. Ah, això. Aquesta seria, doncs, el mecanisme d'actuació d'un virus. Els virus sempre els pots tenir voltant tu. De fet, n'hi haurà milers de diferents, segurament, a dins del teu cos ara mateix. Alguns que són capaços d'infectar-te, d'altres que no poden infectar-te perquè aquella proteïna no encaixa bé amb les teves cèl·lules i encaixa bé amb cèl·lules d'una planta, per exemple, o un insecte. Per això hi ha virus que afecten a certs organismes, virus que n'afecten a d'altres. No tots t'han d'afectar a tu, ni per res del món. Però sempre ha estat un problema. Els virus fa milions d'anys que estan sobre la Terra i és un mecanisme, per tant, que funciona, un mecanisme biològic que té continuïtat i que és probable que gràcies a ells doncs, nosaltres haguem incorporat parts de virus dins el nostre propi genoma humà i ara hi ha una teoria que diu, per exemple, que la parla humana és deguda a incorporar cadenes d'algun virus que ha fet evolucionar la consciència. Imagina't, eh? Però això són teories, eh? Ho deixo aquí, jo ho deixo més pels biòlegs, això. Ara potser no sé si m'estic entrant jo en el terreny més conspiranoic encara.
1: Bueno, és interessant, en tot cas, però, esclar, aquí parlem de vacunes, eh? És a dir, ens has definit que és un virus, que, a més, sembla que ho has dit abans, no?, que poden ser éssers molt resistents, fins i tot virus que queden, com aquell qui diu, en una mena de suspensió de adormits, no?, i que poden estar, doncs, segles, fins i tot. I això ens ho explicarà l'Albert, però ben bé un virus... pot ser un ésser que està, no es pot definir ben bé com un ésser viu, no? Depèn de com. Sinó que només per viure necessita l'hoste, no?
2: Sí, i de fet hi ha aquell problema que diuen és que si es desglacen els pols, l'aigua que hi ha allà dalt, sortiran els virus que hi ha encapsulats, i això sí, perquè els
1: això s'havia dit inclús allà... de les tombes dels egipcis, no? De fet, deien allò de la maledicció de Tutankamon, que podia tenir a veure amb algun virus que estava latent en aquella tomba, no? I que després
2: virus i bactèries, sí. Alguna bactèria sembla que era més aviat Ebola, ara no me'n recordo quin era el problema, però sí, la maledicció de les mòmies egípcies era precisament que t'estaves menjant, que circulaven...
1: Que respiraven de cop.
2: Sí, tot de materials contaminats. Pensa que feien servir les venes de les mòmies per embolicar la carn als mercats.
1: Tremendo.
2: De tantes sí, que n'hi havia. És una mica demencial.
1: El saqueig va ser espectacular, sí, sí.
2: Sí, però mira, el 1796, un metge anglès, l'Edward Jenner, va mirar que les lleteres, que les persones que cuidaven les vaques i feien...
1: Els ramaders, llet, diguem. Sí.
2: Sí, havien passat una malaltia, que és la verola de la vaca.
1: Uh-huh. Sí, dir, que els mateixos grangers, diguem-ne, ho havien passat, sí, ho havien patit.
2: Sí, una cosa era la verola, sí, i l'altra cosa era la verola de la vaca. Una versió light, la versió light de la verola, vale? Per entendre'ns. Va veure que els que havien passat la verola de la vaca no agafaven l'altra verola, la més greu, la que podria provocar-te fins i tot la mort.
1: Uh-huh.
2: Què va fer? Jenner, amb picardia, va agafar un nen, perquè aquella època, doncs, potser, doncs, agafaven nens per fer coses. Ah.
1: Per experimentar, agafar, vols dir?
2: Per experimentar. Un nen que es deia James Phipps.
1: Déu-n'hi-do.
2: I li va inocular una lesió de verola d'una lletera, que es deia Sarah Nelms. És a dir, la Sarah Nelms tenia la verola, tenia una lesió a la pell, una lesió cutània, va agafar el nen i li va agafar la lesió, li va agafar un tros de lesió, li va donar amb el nen. I el nen
1: nano
2: va agafar la verola de la vaca.
1: Se'l va infectar, diguem.
2: El va infectar, directament el va infectar. Després va dir, vale, ara ja tinc el nen infectat, deixem passar uns dies, el va exposar més tard a la verola de veritat. El va exposar...
1: La verola humana, que tots coneixem, sí, com sí, aquesta sí, malaltia sí, tan agressiva, no?
2: I el nen, doncs, no va emmalaltir, no va agafar la verola agressiva. Clar. És a dir, que s'havia immunitzat.
1: Uh-huh.
2: I d'aquí ve la paraula vacuna, que ve de vaca.
1: Ah, fixa't. Veus?
2: Veus? Doncs...
1: Clar, veus? O sigui, l'origen etimològic és perquè es va descobrir que una versió atenuada d'una malaltia podia fer que la malaltia més agressiva no tingués efectes, no?
2: I en base a això, doncs, s'han anat fent altres versions de vacunes per erradicar altres malalties.
1: O sigui, aquest és el principi del principi, eh?
2: Sí. Aquest és el principi.
1: Déu-n'hi-do. És interessant, eh?
2: La verola, de fet, va matar 300 milions de persones només en el segle XX,
1: Sí,
2: abans
1: una
2: de ser eliminada. Veure això també és interessant pensar en... Mira, la vacuna, en aquest cas, va permetre que no morís més gent de la verola.
1: Sí, sí. Sí, realment va salvar moltes vides, no?
2: És clar, i aquí et pots preguntar, doncs, que les vacunes, sí, hi ha vacunes que han matat a gent, sí, això és veritat. Hi ha vacunes que han tingut efectes secundaris greus, però també és interessant preguntar quanta gent creus que hauria de morir ara mateix de verola si no s'hagués vacunat.
1: Clar, clar. Sí, sí, evidentment.
2: Encara hi hauria verola avui. Sí, sí. Per tant, importantíssim.
1: Va, escolta, passem una mica del món sòlid i rocós teu de sempre, Jordi, a un altre que també és igualment fascinant, que és el de la biologia, perquè darrere del moviment antivacunes no només hi ha dades malenteses, sinó que hi ha emocions, hi ha pors, hi ha un mecanisme psicològic que fa que alguns discursos de vegades siguin irresistibles. Donem la benvinguda, com sempre, al nostre biòleg i convidat resident, divulgador, responsable d'institucional del Centre Beta. Albert Palou, què tal, Albert? Com estàs?
3: Ja, hola.
1: Ja t'has vacunat de la grip aquest any o què?
3: Sí, home, sí. Jo em vacuno de la grip cada any.
1: Ah, sí?
3: Sí, sí.
1: O sigui, ho tens d'aquests que compleixes com un rellotge suís, eh?
2: Sí, sí. I l'agafes o no l'agafes?
3: Saps, quantes vegades he agafat la grip a la meva vida?
1: A veure.
2: Quantes?
3: Cap.
1: Ah.
2: Ho dius de veritat?
3: Sí, sí. He tingut més vegades la Covid que la grip, sí.
1: Ets un fenomen... Ah, anava a dir Superman, però no. Vale, si has tingut la Covid, no crec que Superman agafi la Covid, però... Molt bé. I això és perquè compleixes amb el ritual de posar-te la vacuna sempre, no?
3: Sí, no, jo...
1: Creus?
3: Penso que és una cosa que s'ha de fer per responsabilitat.
1: Sí.
3: I també que si t'ofereixen un medicament que funcioni i t'estalvia posar-te malalt, doncs també és de tontos no aprofitar-ho.
1: Clar, però ja saps que hi ha qui pensa que això no és així, que les vacunes potser no són medicaments eficaços, sinó que són d'altres coses. Però, escolta, en tot cas, entrem una mica en matèria també que ens explicava en Jordi d'on prové etimològicament la vacuna, però tu que ets biòleg, escolta, com es fa una vacuna? Què ens en pots dir del procediment de la producció, una mica com funciona això?
3: La vacuna, al final, és reproduir aquest fenomen que va observar en una vaca intuïtivament, és el mateix. Tens unes línies cel·lulars sobre les quals cultivar un virus, i aquest virus després inactivar-lo per extreure'n l'antigen, que és el que el nostre sistema immunitari detecta. Les vacunes el que porten és l'antigen, activa el sistema immunitari i fa que passem a estar defensats contra aquest virus.
1: Uh-huh.
3: És un sistema relativament simple, és bastant fàcil. És complicat moltes vegades desenvolupar-la, perquè els virus són aquests organismes que estan bastant en el límit de què és un ésser viu o no. No deixa de ser una miqueta d'ADN embolcallat amb quatre proteïnes i alguna coseta més, que tenen la capacitat d'entrar i d'aprofitar-se d'altres organismes per replicar-se a si mateixos. I a vegades hi ha virus d'aquests que són més estables que altres. Els que són més estables, tu pots desenvolupar una vacuna, o sigui, obtens un antigen i a partir d'aquest antigen generes una vacuna que et permeti ja per sempre erradicar-les, però hi ha altres virus que són molt més inestables o que tenen genomes més grossos, amb més gens i això, que després les mutacions poden ser més ràpides i que has de gairebé fer una cursa contra ell per anar actualitzant la vacuna constantment per poder lluitar contra ell. I això és el que passa amb la grip. O sigui,
1: clar, que va mutant de forma molt ràpida i, per tant, de vegades, la vacuna de l'any passat ja no és efectiva aquest any, no?
3: Sí, amb la grip s'ha hagut de muntar tot un sistema mundial que coordina l'OMS. L'OMS coordina una xarxa mundial de laboratoris i d'hospitals que es dediquen constantment a agafar les mostres de tots els pacients amb grip i van identificant. I després aquesta xarxa permet fer una anàlisi global de tots els virus de la grip que circulen. Uh-huh. Intenten detectar i especular i fer hipòtesis de quins d'aquests virus poden ser variants emergents, o sigui, variants que de cop puguin créixer i expandir-se molt, molt ràpidament, o intenten detectar patrons epidèmics a partir d'aquests virus.
1: Clar. Llavors, així, si entenc que hi ha un acord, diguem-ne, governamental a l'OMS, no? Que el que fa, com ho fa? És a dir, intenta incentivar les farmacèutiques perquè vagin fent aquesta recerca i aboquen diners públics? O com va això? Ho saps?
3: No, això l'OMS ja ho té estructurat. O sigui, l'OMS no decideix, no té capacitat legislativa, simplement coordina tot això. Llavors, entre el febrer i el setembre, són els dos moments en què l'OMS es reuneix i fan les recomanacions a les farmacèutiques de quin tipus de vacuna de la grip han de fabricar aquell any. Ho fan al febrer i al setembre perquè al febrer preveuen la grip que hi haurà a l'hemisferi nord i al setembre la grip que hi haurà a l'hemisferi sud, que les estacions no coincideixen.
1: Però clar, parteixen d'una vacuna que ja existeix i és una petita modificació sobre l'existent, diguem-ne.
3: No, ells miren tots els virus

0: A vacunes tarda uns quants mesos. Ells prenen la decisió al febrer, molts mesos abans de que es faci la campanya de vacunació. El que pot passar és que hi hagi una mutació inesperada que es torni majoritària. I això ha passat algun any, quan s'ha parlat de l'herència de la grip A i... Això? I això dona tales moltes vegades a... No sé si conspiranoics o el que es coneix popularment com a comentaris de cunyat, que no sé, la vacunació de la grip... No sé si al vostre entorn us passa quan dius, bueno, t'has vacunat de la grip? Hi ha molta gent que diu, no, això no serveix per res, perquè ja...
1: sí.
0: La gent que ho passa és perquè es vacunen, o sigui, és la vacuna el que et causa la d'això.
2: Sí, home, això és un clàssic, és el típic comentari de dir, sí, sí. No, jo conec un que se la va posar i mai havia estat tan fotut com abans que no se l'havia posat mai. Sí, sí, és així.
0: Bueno, ja, sí, no hi ha cap vacuna, i la de la grip menys, que tingui un 100% d'eficàcia. O sigui, potser n'hi ha que... tenen més eficàcia que la de la grip, però per aquesta casuística. Al final, hi ha uns molts mesos abans, hi ha una gent que han de tirar una mica, s'han de mullar per dir com fas la vacuna, i en aquests mesos que entre que decideixen i que es fa la campanya, doncs pot passar alguna cosa, que el virus canviï i que aquell any doncs l'eficàcia de la grip, de la vacuna de la grip, sigui del 60%, per exemple. Tot i això, encara que l'eficàcia sigui baixa, el que sí sempre aconsegueixen les vacunes de la grip és reduir el risc de que sigui greu o de tenir coses com ara pneumònies secundàries, cosa que mata més gent del que ens pensem, perquè una grip no és un refredat. O sigui, és
2: grip... clar, és un refredat molt premium o molt plus. Sí,
0: sí. Sí.
1: Els incas, els maies, aquesta gent.
0: Sí, sí, sí.
1: De fet, més morts de grip que no pas de guerra, sí, quan van arribar els espanyols allà.
2: No, les grans pandèmies sempre han estat, llevat de la pesta, diguem, no? Han estat sempre virus respiratoris, no? Que produeixen aquest tipus d'afeccions molt similars a tot arreu, no?
0: Sí,
1: és la més fàcil, la via més fàcil.
2: I, Albert, una pregunta que també es fa molt i que crec que poques coses han abonat tant la conspiració com és la... absoluta rapidesa amb la que es va arribar a tenir una vacuna contra la Covid. De fet, contra la rapidesa, i es va posar molt al damunt de la taula, dir, és que no l'han provada prou, els efectes es veuran d'aquí uns anys, jo no me'n refio perquè estem parlant de que hi ha vacunes que sí que abans no les posen al mercat, passen anys, i en canvi és que aquesta, coi, va ser gairebé qüestió de mesos, no? Llavors jo crec que això va donar moltes ales a la conspiració. Com és que es va poder fer tan de pressa?
0: Sí... Hi ha una cosa que és important que la gent tingui clara de la vacuna del Covid i de com es va aconseguir. I és que no es va saltar ningú cap pas dels que ha de seguir qualsevol vacuna per posar-se al mercat. O sigui, els passos que s'han de seguir per posar una vacuna al mercat, les vacunes contra la Covid les van complir
2: totes.
0: Altra cosa és que no es van complir en les mateixes condicions.
2: Ah, a veure, expliqueu això. Què vols dir?
0: No sé si... Ja, potser val la pena fer una prèvia de... Si ara, imagina que ets... No sé... Tenim diners, però no sé si prou com per muntar una farmacèutica.
2: Jo diria que no, però bueno, no sé tu, però...
1: Jo t'hi puc posar 500 euret.
0: Bueno, una mica, unes pipetes ja les compraríem. Però bueno, imagina't que muntes una farmacèutica i dius, va, anirem a fer una vacuna. Heu de pensar que això són tres fases. Fase preclínica, assajos i fase d'autorització. Fase preclínica, bàsicament, és provar-ho en cèl·lules i en teixits, només per veure si allò matarà algú. És només per veure si allò és segur, després provar-ho en humans. Un cop tu demostres que això serà segur provar-ho en humans, et deixen passar a la fase d'assajos. I els assajos els has de fer també en tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A la primera, màxim provar-ho amb unes desenes de persones, només per valorar la seguretat. A la segona ja et deixen provar-ho amb uns centenars de persones, per seguir valorant la seguretat i per començar a avaluar la dosi òptima de la vacuna. I a la fase 3 ja et deixen provar amb milers de persones, per seguir provant la seguretat, veure ja els efectes secundaris i... a fer estudis de comparació amb placebo.
2: Clar, vale. I quan dius que les condicions van ser diferents, a què et refereixes exactament? És a dir, les condicions estàndards, entenc que em refereixes també a la pressió ambiental que hi havia, no? I l'emergència, no?
0: Clar, perquè... Diguem que una vegada has fet totes aquestes fases d'experimentació i d'assaig, llavors entra en joc l'administració que t'autoritza a posar al mercat això. En aquest cas, és la Unió Europea, és una agència que es diu Agència Europea del Medicament, que si algú recorda fa uns anys Barcelona va intentar tenir i que després se'n va anar a Amsterdam, és un tema és molt ja del tripartit això, però bueno. Tu has d'anar a aquesta agència, has de presentar un dossier amb tots els teus resultats, explicar tots els plans de producció que faràs, ells t'ho posen a avaluació d'un comitè científic format per moltíssimes persones que fan tota la valoració que faci falta i un cop t'ho aproven, tu ja pots
2: vendre-la, diguem.
0: Ja la pots vendre.
2: Subministrar-la, no?
0: Assumint que després hauràs de fer vigilància en el mercat i seguir recopilant

0: La informació per actualitzar constantment els efectes adversos que tu puguis anar detectant per incorporar-ho en el prospecte, que és aquell paper enorme que ningú sap com plegar.
1: O sigui, el prospecte es va construint a mesura que ja es va utilitzant.
0: Diguem. Sí, sí. Tu mai has de deixar de fer control de...
1: D'anar-lo avaluant de forma sistemàtica? Ah, d'acord. O sigui que no... Que en general no hi ha cap vacuna que surti directament al mercat amb el prospecte tancat, perquè ens entenguem, sinó cap... que es va modificant de forma dinàmica en base al que es va descobrint.
0: Cap medicament, a mesura que tu l'apliques a la població, poden aparèixer efectes secundaris en proporcions molt, molt, molt, molt, molt baixes, però que són molt baixes, però que un cop l'estàs distribuint a tothom, apareix, llavors tens l'obligació de recollir-ho, estudiar-ho, analitzar-ho i incorporar-ho. Això és el dibuix.
1: Per tant, això una mica, dona la raó una mica als conspiranoics o aquests cunyats de l'ui, els efectes es veuran d'aquí molts anys, jo no me'n fio. Una mica dona la raó.
0: Sí, però de qualsevol medicament.
1: Sí, clar, sí, d'acord. Però en aquest cas...
0: I ja l'has posat al mercat, havent provat amb milers de persones que no hi ha uns efectes greus.
1: Bueno, i a més, hi ha una altra casuística aquí, i és que de cop se't subministra a milions de persones, a una població infinita. Per tant, el que en un medicament més o menys normal veuries al cap de molts anys, aquí ja s'hagués vist molt abans, segurament,
0: no? Llavors, si tornem al Covid i a com es va trobar la vacuna, tot aquest dibuix que he fet de tot aquest procés, de tots aquests passos i tot això que has de fer per acabar tenint l'autorització, tot això es va fer. O sigui, que quedi clar.
1: L'únic
0: que...
1: Va ser rigorós.
0: Sí. Aquí va haver uns coses que algunes van ajudar, com ara que la fase preclínica no s'havia de fer perquè ja s'havia fet, perquè ja feia molts anys que hi havia centres investigant amb coronavirus, amb el SARS-CoV-1, amb el MERS... Tota aquesta fase, molts laboratoris ja l'havien fet. Ja hi havien estudis començats de vacunes contra coronavirus.
1: Sí, ja hi havia una feina prèvia.
0: Sí, hi havia un coneixement previ, però clar, doncs arriba el moment que arriba la pandèmia i què tens? Aquest coneixement previ i de cop tens inversions massives per una emergència mundial i la necessitat de tirar endavant. Llavors aquí el que es va canviar respecte al procés habitual és que se'ls va deixar solapar les fases d'assaig. Les fases, el que deia, la fase 1 i la fase 2, pràcticament es van solapar. Com que hi havia
1: Estava feta, hi havia literatura anterior, diguem.
0: No, diguem, la fase preclínica estava feta, els primers assajos en humans, a part de que els van fer moltes empreses en paral·lel i a molts llocs, es van solapar amb els de la fase 2, o sigui, petits mostrejos amb desenes de persones i mostrejos ja amb centenars de persones per anar avaluant seguretat i dosi, això es va solapar. I se'ls va deixar passar a la fase 3, de ja provar-ho en milers de persones, sense necessitat de que estigués tot publicat científicament havent seguit el procés. O sigui, a partir dels resultats preliminars, ja se'ls va deixar passar a la fase 3.
1: Clar, això, per tant, és això que diem, no? No es van saltar cap pas, però es van, diguem-ne, que van flexibilitzar la burocràcia. Diguem.
0: Sí, es va buscar la forma que anessin a la idea. Tant que, per exemple, l'Agència del Medicament es va inventar un sistema que en van dir la Rolling Review. És, escolta, no m'enviïs, no ho facis tot i m'enviïs un informe al final, sinó que ves-me informant en directe de tot el que vagis fent i tindrem el comitè d'avaluadors actiu permanentment avaluant tot el que arribi a l'instant. O sigui, en comptes d'esperar a tenir-ho tot, a fer l'informe i enviar-ho i reunir els comitès, el comitè estava permanentment activat, veient tot el que arribava en tot moment, per anar-ho avaluant sobre la marxa.
1: Clar, i a tota velocitat, per aconseguir les dosis tan aviat com es va poder, no?
0: I una última cosa és que les empreses que hi treballaven van tenir una autorització especial per començar a produir totes les vacunes abans d'acabar el procés.
1: Aquí és on es genera més el pol de desconfiança, entenc, segurament, no?
0: Sí.
1: Perquè hi va haver molta pressa, no?, per tot plegat.
0: Sí. O sigui, ells comptaven, diu, bueno, tot això sembla que funcioni, doncs mira, abans d'acabar-ho tot, mira, tu tingueu ja tot ja produït, per quan jo...
1: Clar, no te les deixaré subministrar fins que no acabis el procés, però si vols, comença-les a fer.
0: Que aquí hi ha moltes empreses que es van menjar amb patates molta producció. Però... comentari, o sigui, i potser la crítica que sí es podria fer de veritat, és que tot això es va fer amb els governs assumint el risc. O sigui, totes aquestes empreses anaven respatllades, fent inversions multimilionàries en investigació i en producció de vacunes que no sabien si funcionarien, perquè en molts casos estaven recolzats per avals públics de finançament que cobrien aquest risc.
1: Clar. Això potser la investigació privada a fons perdut no ho hagués fet, no?
0: No, segur.
1: Clar, evidentment. Escolta, Jordi, tipus de vacunes... Eh, que això em deies abans que li havies estat donant una volta al tema.
2: Sí, sí, sí, clar, perquè aquí ara veuràs que per fer una vacuna, com deia l'Albert, s'ha de seguir tota una sèrie de passos que són molt estrictes, però les solucions, hi ha diferents tipus de vacunes, i les solucions jo penso que són unes solucions molt elegants. Uh-huh. Com funcionen, eh? Per exemple, i ara t'enumeraré i t'explicaré una mica com quin tipus de vacunes hi ha. Les uh-huh. vacunes que porten directament el virus, però el porten atenuat, eh? Com dèiem uh-huh. al principi, aquella versió de la verola amb menys força, diguem així, que et genera... Què fa amb tu? Doncs te l'inoculen el virus directament, et genera uh-huh. tota una sèrie, una reacció que genera anticossos i el teu cos, diguéssim, ja està preparat per rebre la verola més potent.
1: Clar, fa que el teu sistema immunitari es prepari, no? Tot l'exèrcit que tens de defenses, que es diu, no?
2: Exacte, i aquesta és la base de totes les vacunes, és preparar el cos, uh-huh. és preparar el sistema immunitari, diguéssim. Els has d'ensenyar una foto als policies que tens a dintre, no?
1: Ah, exacte.
2: Anem-los a ensenyar les fotos. Com els hi podem ensenyar aquestes fotografies? Doncs de diferents maneres. Un és posant directament l'organisme viu, eh? Però atenuat. Uh-huh.
1: Sí, sí.
2: L'altre és posar el virus també, però inactivat. Pots inactivar-lo doncs, fent servir calor, fent servir productes químics, però tu el que estàs fent és inocular directament un virus que no et causarà un efecte, perquè aquell virus no pot replicar-se, però sí que té els components, els mateixos, té la cadena de proteïnes, té el seu RNA, uh-huh. té tots els seus components.
1: Que el teu sistema
2: típics.
1: Immunitari el detecta, diguem-ne, d'alguna manera, no? Perquè es pugui
2: el
1: preparar, allò que dèiem.
2: I el combat, sí, el combat.
1: T'he de dir que explicat així fa una mica de cosa, és a dir, que et diguin, no, t'he d'inocular una mica de virus, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Però
1: quan parlem de virus molt, molt, molt agressius, que tots tenim a la ment, no? El virus de l'èbola o coses d'aquestes, dius, ostres, a mi m'han d'inocular una mica de virus, fa una mica de por, no? Però sí, sí.
2: Sí, però clar, està inactiu el virus aquí.
1: Sí, sí, sí.
2: Està inactiu. Ha de seguir,
1: però fia-te'n, també, fia-te'n que està inactiu.
2: Ja. No, però ha d'estar... Aquí hi ha uns controls molt estrictes de per exemple, cadenes de fred, no es uh-huh. poden trencar, han de mantenir unes certes temperatures, etcètera, eh? Ja és molt estricte, tot plegat. Què més? Vacunes que tenen trossets de l'envoltura proteica del virus.
1: Ah, vale? També.
2: Aquí, uh-huh. aquí no tens el virus pròpiament dit, però tens com el virus matxacadet. Eh? No tens, uh-huh. no, evidentment, no és capaç de replicar-se ni fer-te absolutament res.
1: Però és suficient... Tens... suficient codi com perquè també el sistema immunitari ja detecti que hi ha aquella gent, no?
2: Detecta un cos estrany i el combat. I en base a aquest combatre'l, doncs, genera tota la immunologia respecte a aquell virus.
1: Entès. Uh-huh.
2: Què més? Aquestes, ara te'n dic una, que van ser molt polèmiques durant el Covid, precisament, uh-huh. que són les vacunes de vector viral. Aquestes uh-huh. són divertides, però jo trobo que és una solució molt elegant. Porten un adenovirus. No es pot replicar, però és vehiculador. És a dir, aquest adenovirus porta un gen que entra dins les cèl·lules com si fos el virus, i replica no el virus, però sí replica una sèrie de proteïnes. Les nostres cèl·lules generen aquestes proteïnes, les alliberen al cos, i això també és una manera de que el cos vegi que hi ha tota una sèrie de cossos que no són propis i els combati.
1: Estranys. Uh-huh.
2: No és un virus, per tant, tampoc pot passar...
1: No és agressiu, diguem-ne, no fa mal, diguem-ne.
2: No,
1: és
2: té risc baix, però sí que pot produir efectes secundaris.
1: Ja.
2: En aquest cas, aquest sí, per exemple. Aquest,
1: és aquell que produeix febre, diguem.
2: Bueno, febre. Febre te'n produeixen pràcticament tots, febrícules, etc. Uh-huh. Però aquests, en concret, poden produir trombosis.
1: Ah,
2: doncs clar, exacte. Són casos aïlladíssims. Uh-huh. Això són les vacunes, per exemple, AstraZeneca, que no sé si vas veure que la gent gran li diu AstraZeneca.
1: AstraZeneca, sí, sí. AstraZeneca. Sí, però s'havia dit, això dels trombos, jo recordo que aquí hi havia hagut gent que... Sí, sí, és veritat.
2: La Janssen també, la Sputnik, que és la russa també. La vacuna uh-huh. de l'Ebola és també un tipus de vacuna d'aquest estil. I després hi ha la que a mi m'agrada molt, i que també és l'estrella, és el malson dels conspiranoics, i és les vacunes d'ARN missatger.
1: Aviam.
2: És a dir, es dona un fragment d'ARN missatger envoltat de nanopartícules lipídiques, és a dir, una envoltura de lípids.
1: Uh-huh. Aquest, de greixos, que deies.
2: Sí, que és de greixos, eh? Aquest ARN no entra al nucli, no pot entrar al nucli. Per tant, no pot modificar l'ADN, que els conspiranoics deien, és que ens modifica l'ADN.
1: Modifiquen l'ADN, efectivament.
2: Sí, modifiquen l'ADN. No, no, no, les vacunes d'ARN no poden modificar l'ADN. Això és bioquímica bàsica. Si algú diu el contrari, és que no sap com funcionen les cèl·lules.
1: Clar,
2: aquestes cèl·lules què fan? Temporalment produeixen la proteïna i el sistema immunitari la reconeix. Aquesta és la Pfizer, per exemple, la Moderna. Hi ha altres vacunes que fan això. És una solució, realment, que jo trobo que és molt elegant. El disseny que deia l'Albert, que es va molt ràpid, és molt ràpid. En dies o setmanes pots arribar
1: a fer
2: una vacuna d'aquest estil. Això sí, té com a limitació que necessiten una cadena de fred extrema. És a dir, no pots perdre-la en cap moment, perquè l'envoltura lipídica, si no, perdria l'efecte, això. Efectes secundaris en té són rars, però en té, miocarditis, per exemple, pot arribar a generar, però també passa que l'ARN aquest que s'inocula també es degrada amb facilitat i després és quan et diuen és que t'has de posar el recordatori.
1: Ah, exacte.
2: Perquè la cèl·lula continuï generant aquelles spike. Després hi ha vacunes d'ADN on s'inocula directament un plasmidi ADN que porta el gen de la proteïna de l'antigen. Entra al nucli, però en cap moment s'integra amb el genoma humà i la cèl·lula produeix una proteïna que també genera la resposta immune. És a dir,
1: hi ha una amalgama molt àmplia de diverses maneres de crear aquests antígens, no? I que el nostre diguem, sistema immunitari reaccioni. Escolta, quan has entrat al programa, ens deies que fèiem una mica la cunyeta de que estaves veient a veure si el grafè que t'havies injectat tenia algun efecte, no? Explica'ns això. Per què es deia que hi havia grafè a les vacunes?
2: Mira, perquè el grafè s'està estudiant com a adjuvant. Ojo la paraula, un adjuvant. Explico el que és un adjuvant. Un adjuvant és un amplificador de la vacuna. Hi ha vacunes que tu les pots injectar, però el teu sistema immunològic no les veu. Simplement passen desapercebudes, el cos les processa, les elimina i com no hagués passat res. No has generat anticossos, no ha passat absolutament res dins el teu cos. Què necessites? Provocar una mica el teu cos. Provocar-lo, provocar-li una inflamació, provocar-li febre, provocar-li malestar perquè s'activi tot el sistema immunològic. I això és el que fan els adjuvants. Normalment són salts d'alumini. Són nanopartícules, nanopartícules, que tu les injectes i no sé si t'ha passat mai. És que m'han deixat el braç fa 3 dies que em van posar la vacuna i tinc una bola aquí, una inflamació.
1: Sí, et deixes morat, i fa mal.
2: Això és l'adjuvant, és el que et produeix aquesta irritació. Vale? I què passa? Que el grafè està en fase d'estudi també com adjuvant. Però hi va haver, no pot ser d'altra manera, hi va haver un científic espanyol que li va arribar un vial de la vacuna i va publicar que en aquest vial havia trobat nanopartícules de grafè.
1: I a partir d'aquí ja tot va sol.
2: Saps què passa? Que el van desmentir. El van desmentir per diverses coses. Una, perquè era un sol vial. L'altra, perquè el mateix científic va reconèixer que no sap d'on l'havia tret. Vale, per tant, no es tenia ni punyetera idea d'on havia arribat aquest vial ni què era. Sí. I l'altra
1: no
2: cosa...
1: No sabia l'origen, no sabia si realment provenia d'aquestes vacunes o no, diguem.
2: Exacte. I l'altra cosa és que s'han analitzat i s'analitzen periòdicament tots i cada un dels lots de les vacunes que surten i en cap d'ells s'hi ha trobat grafè i l'analitzen tots els països. I laboratoris independents.
1: Però el desmentiment no arriba, eh? Arriba més ràpid...
2: No.
1: La conspiració, allò que deia.
2: Home, i tant.
1: Està clar,
2: Doncs, esclar, els experts en materials i vacunes van desmuntar ràpidament aquesta interpretació. Fixa't que si tinguéssim grafè a la sang en quantitats significatives, primer tindríem un problema toxicològic bastant seriós.
1: Clarament.
2: I l'altre és que seria un escàndol monumental.
1: No n'hi ha, perquè això és gairebé com si detectéssim mercuri, gairebé, a la sang.
2: Sí.
1: Albert, va, per acabar, i el microxip que ens injectaven amb la vacuna? Abans ha parlat de la Pfizer, en Jordi, recordo una determinada actriu que va parlar de la Spider, si us en recordeu. Que li meti el microxip.
0: Els microxips de Bill Gates o uns altres, perquè...
1: No ho sé, jo em vaig perdre. No sé per què, tampoc, ben bé.
0: Sí, home, això és fantàstic, pensar que algú vol controlar-te posant petits microxips a dins, no sé si per jugar als Sims o algun tipus de joc. Tot i que trobo que s'ha anat tot molt tecnològic. Sí, el grafè és com el blockchain, que la gent en parla i no sap ben bé exactament ni què és,
1: no,
0: ni per què serveix, de veritat. Sí. I suposo que a vegades parlar de coses tecnològiques ajuda com a donar un aire més interessant. Passa que em vaig estar buscant remeis naturals contra la grip, que fan servir la gent antivacunes, i n'hi ha un que tenia ganes de comentar-lo al Jordi, perquè m'ha semblat fascinant.
1: Que és que... Va, que no queda gaire estona. Si ho fem ràpid, endavant, va.
0: Bueno, un pas previ. No sé si algú ha provat mai de posar una ceba sota el llit, que és una de les coses que es diu que funciona.
2: Jo sí.
0: Però a tu, Jordi, et recomano que provis els cristalls antivírics.
1: Existeixen els
2: cristalls antivírics? No saps la quantitat de minerals que tinc a casa.
0: I a més, segur que ho tens.
2: Quin he de posar? Perquè digue-m'ho, perquè ho faré.
0: Per la mucositat, quarts rosa, i per la tos...
2: En tinc molt.
0: Per la tos, ametista.
2: Doncs no saps. Mira, he anat a comprar, ara t'ho dic en sèrio. Tinc aquí al meu costat, uns 2 metres de mi, 1,5 quilos d'ametistes.
0: Doncs ja està.
2: I estic tossint.
1: Home! Potser ara resultarà que seràs al·lèrgic a l'ametista, doncs. Mira, veus? Pitjor el remei que la malaltia, això.
2: No funciona.
0: No ho sé.
1: Punyet, home.
0: Pots provar.
1: Ara que ens havies descobert la sopa d'all.
0: Jo crec que és un tema... No les has activat prou bé.
1: Vale, sempre, vale. Sempre hi ha, eh? És que necessites un expert.
2: Falta el cuenco tibetano i... Necessites i a vibrar.
1: O sigui, que no funcionen, Jordi? Aquesta, l'ametista no va.
2: No. Jo sé que hi ha minerals allò amb els poders. Haurem de fer programa, un dia, d'això.
0: Sí.
1: Home. Ja.
2: Com també l'hem de fer, per cert, de la Terra no és plana.
0: Sí.
1: Bueno, però ara que heu dit el de les pedres, també té interès, no? Millor?
0: Bueno,
1: no sé, o què?
0: No sé.
2: Vols fer primer el de les pedres?
1: Bueno, sí, aquest que mola més. Sí, home, sí. Si tu en deus tenir un munt de pedres curatives.
0: Jo fot 8 setmanes que tinc preparat l'altre, però, bueno, no sé.
1: Bueno, però tu, Albert, tens fondo i en tens, bueno, en tens per donar i per vendre de programes. Estic segur que tens per parlar de tot. Va, escolteu, anem a la part més immunoresistent del programa avui. Saludem el nostre tècnic, el muntador i el nostre vigilant i conservador del Museu dels Invents Més Rocambolescos. Xavi Gorro, què tal?
3: Hola, molt bones. Què tal?
1: T'has bé o què?
3: Bueno, sí.
1: Tu, refredat, no.
3: De moment, no.
1: Tu aquí ho aguantes fort.
3: No prometo res, però de moment, no.
1: No? O sigui, tu estàs ben resguardat aquí a l'Empordà del grip.
3: Treballar des de casa
1: aquí
3: ajuda.
1: Treballar des de casa ajuda. Bueno, no sé que algú que vingui des de fora te'l porti, eh?
3: Falta que el deixi entrar, també.
1: Això també, també és veritat. Tu, com a molt, algun virus informàtic pots pillar.
3: Sí.
1: Això també. Bueno, va, què ens portes avui?
3: Doncs avui parlarem, més que d'invents estranys, parlarem de campanyes de vacunació que van estar en perill per culpa dels negacionistes o perquè no, o que directament no van funcionar, que van anar malament. Bàsicament, això dels antivacunes, per això que heu parlat abastament, no és un fenomen nou, No us penseu que això és un invent ara de l'internet i del Twitter i del segle XXI, O sigui, l'any 1796, algunes persones ja havien manifestat que això de vacunar gent, a veure, que no estava demostrat científicament. I dic
1: que no feia falta,
3: que no,
1: diguem,
3: per,
1: que no calia. Que...
3: I dic 1796...
2: Però feien
3: servir nens. Bueno, exacte, sí. Però no es queixaven perquè feien servir nens, sinó es queixaven els nens. Jo crec que ells també es feien fer perquè era més fàcil fer treballar nens, no?, que fer treballar adults. No sé, queixaven menys. A l'any 1796 no és un any a l'atzar, perquè va ser quan un metge, l'Edward Jenner, un metge britànic, va crear la vacuna pel virus de la varola fent servir una vaca, allò que ho he explicat abans, ¿vale?
1: Sí,
3: allò d'un virus d'una vaca, més d'habilitat i tal.
1: Que ha explicat el Jordi amb el nen i tal.
3: Exacte. Sí, aquí és on apareix, diguem, el procés de vacunació. On s'inventa, això ho he dit, s'inventa la vacunació. Vale. La primera, i aquí, bàsicament, apareixen els antivacunes, que diuen, a veure, amb què m'has de ficar aquí el virus d'una vaca, no? Això, no m'estàs donant...
1: O sigui, els antivacunes apareixen ja amb la primera idea de la vacuna.
3: Sí, sí. O sigui, no es queixaven pel wifi, perquè no hi havia wifi, però, clar, deien, a veure si me van salir cuernos i coses així, saps?
1: Clar.
3: No tinc proves, però tampoc tinc dubtes de que algú segur que ho va dir.
1: Val? Conta-hi.
3: Vale. La primera vacunació obligatòria, s'ha de dir, la primera campanya de vacunació obligatòria va ser a l'any 1853, també al Regne Unit, i també pel virus contra la varola, que va ser obligatòria per tots els nens aquell any. O sigui, tots els nens s'havien de vacunar de varola perquè era el rang d'edat que aquesta malaltia els hi podia causar més mal. Però aquesta obligatorietat, com us he dit, si ja l'any 1796, quan es va inventar la primera vacuna, la gent es va oposar, quan a sobre t'obligaven, quan el govern del Regne Unit va obligar a que la gent es fiqués la vacuna, això ja va despertar, va ser terrible, i va sortir...
1: Això ja ens sona, eh? Sí. Tot això ens sona,
3: sí,
1: eh?
3: Sí. Però que molta gent va al·legar motius religiosos, que segurament també et sona, i també va al·legar atemptats contra la llibertat individual, que també us sona, bàsicament, del 2020-2021. I estem parlant del 1853, eh? Doncs bé, a l'any 1896, 1998, el govern britànic, per estalviar-se problemes, va dir, mira, escolteu una cosa, ficarem aquí una clàusula de la consciència, això està a la llei britànica, i qui es vulgui vacunar, que el vacuni, i qui no, doncs mira, que el petin.
1: Clar.
3: Aquí, no sé si això és positiu o és negatiu. Jo no sé, jo no ho hagués fet, però no sé vosaltres què penseu, si s'hauria de fer o no.
1: Home, la idea és que si tu vols generar aquesta immunitat general, no?, que és el que promou, si el fa que la malaltia es talli, no?, entenc que permetre que n'hi hagi que sí i n'hi hagi que no, ostres, ho complica una mica, no?
2: Sí.
1: Però, de fet, amb la de la grip...
2: Clar,
1: però la de la grip sí que és voluntària, no? Almenys fins a certes edats i tot plegat, per tant, entenc que es fa tot arreu, no?
3: Doncs bueno, si no vols, bueno, sí, no es pot.
1: Sí.
3: L'any 1880...
1: Perquè Albert, perdó, o sigui, Albert, és cert això, no?, que tu has dit abans, jo em vacuno per responsabilitat, perquè per la immunitat de ramat, que se'n diu, no?
0: Sí, clar, hi ha una cosa molt temptadora d'aquestes coses, que és pensar de, bueno, doncs el que no es vacuni, doncs el seu problema, però lamentablement no és així, perquè al final, quan una persona no es vacuna, també deixes de ser comences a ser transmissor del virus cap a altres persones. És a dir, que tothom estigui vacunat i poses una persona al mig que no estigui vacunada, aquesta persona està protegida perquè estan vacunats els altres.
1: Clar, s'aprofita que els altres sí que s'han vacunat, efectivament. Que des del seu marc mental, de que els altres sí que s'han arriscat o han pres un determinat risc, des del seu marc, insisteixo, eh? Xavi, continua, digues.
3: Va, això de les vacunes també va generar problemes uns anys abans, a un senyor que es deia Louis Pasteur, que l'any 1885 aquest senyor va inventar la vacuna contra la ràbia.
1: Sí.
3: I aquí va vacunar a un nen que es deia Joseph Meister, que l'havia mossegat un gos. Però bueno, ho va fer per una bona causa, perquè el nen l'havia mossegat un gos jo vull creure que el gos el va mossegar per accident, que no va, el senyor no va forçar...
1: Clar, que no el va exposar allà, pobret.
3: Es creia que el gos tenia la ràbia i, bueno, va dir, però ja que estem, provem, no?, la vacuna aquesta que m'acabo d'inventar contra la ràbia amb el nen aquest que l'ha mossegat un gos que potser té la ràbia. Però això va provocar desconfiança de molta gent, perquè va dir que, en veritat, el senyor Pasteur el que havia fet era fabricar una ràbia de laboratori per guanyar diners.
1: Això es va dir. Això és un rumor.
3: Sí, home, no,
0: està tot inventat.
2: Ara,
0: està tot inventat.
3: Sí. Més casos. Després d'inventar-se la vacuna contra el tifus, que això va ser en el segle XIX, ja a principis del segle XX, el 1920, va aparèixer la vacuna contra la tuberculosi, el 23 contra el tètanus i el 26 contra la tosferina, que eren malalties que a l'època eren molt greus. Uh-huh. I en aquests anys 20 també es van començar a utilitzar una mena de salts d'alumini a les vacunes per potenciar la seva eficàcia. Però clar, això què va provocar? Quan hem dit alumini, la gent va dir, hòstia, m'estan ficant aquí alumini, m'estan ficant alumini, no? Uah, això...
2: Clar,
3: i això sobretot va ser a França, on va provocar més desconfiança. S'ha de dir que aquestes salts d'alumini no és alumini, no et foten un tall d'alumini allà, saps?
1: No, home. Doncs
3: pues la gent es pensava...
2: La
3: gent es pensava que sí, i aquestes salts d'alumini el que fa és potenciar, com he dit, la resposta tumoral de les vacunes. Els detectors van dir que en veritat eren toxines que injectaven a dins, que provocava malalties com, atenció, que també us sonarà, l'autisme o l'asma.
1: Home, fixa't.
2: Però això també es diu ara.
1: Sí.
3: També es deia 100 anys abans.
0: Tot inventat.
1: Sí. Ja està tot fet, això, eh? Sí. I encara hi som, saps?
3: Sí.
1: Vull dir que és curiós que són... És ben prevalent, això de la conspiració, i es va repetint, és tant com els virus, que sempre van ressorgint, també. Sí. És ben curiós.
3: Ara anem per una vacuna, per una campanya de vacunació que no va sortir del tot bé. Perquè la vacuna més típica, la que coneixem tots, és la de la grip, no? La més comuna. La primera campanya de vacunació contra la grip va ser als anys 1944 i 1945, coincidint amb el que ja havia al final de la Segona Guerra Mundial, però amb l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial, i bàsicament es va vacunar als soldats nord-americans que venien a combatre a Europa. 30 anys després, es va fer als Estats Units, es va fer una gran campanya de grip, en concret l'any 1976, però que va acabar amb desastre. I aquesta campanya de grip, de vacunació contra la grip, es va fer per un brot de grip porcina, no sé si també potser us sona una mica.
1: Sona això.
3: Que va afectar a 230 soldats d'un destacament de Fort Dix, que és un campament militar que estava a l'estat de Nova Jersey.
2: Aquest... Has dit el nom? Fort Dix.
3: Vale,
2: només volia sentir el nom. Ja està.
3: Doncs bé, aquest esclat d'infeccions es va produir al gener, i dos mesos després que els soldats aquests es contaminessin, el president del moment, que era Gerald Ford, va anunciar un pla per vacunar a tots els nord-americans, ja que era un virus, que era un virus porcí, que aquest sí que transmetia a les persones,
1: L'havia saltat a les persones,
3: homes, sí. I que, clar, podia ser molt greu. Però s'ha de dir que fins al moment aquest virus només havia matat un militar, que era un senyor que es deia David Lewis. O sigui, havia matat 230, però només havia matat un. Però bueno, van dir, anem a vacunar-los a tots. A l'octubre va començar aquesta campanya per distribuir 45 milions de dosis. És més, el president Ford es va vacunar davant de les càmeres de televisió i sabeu què va passar? Que es va començar la vacunació, però dos mesos després el virus aquest de por si va desaparèixer, ningú es va contaminar més, no es va donar...
1: Ningú es va infectar.
3: No, no, i bàsicament el pla oficial per vacunar massivament, com a mínim, tota la part est dels Estats Units va quedar, bueno, va quedar desactivat. Però, desafortunadament, aquesta vacuna va provocar que algunes persones, molt poques, contraguessin un síndrome que es diu Guillain-Barré, que bàsicament el que provoca són problemes nerviosos a les extremitats. I clar, què va passar? Doncs, bueno, desconfiança a la gent, que això del virus, que no estan matant amb les vacunes, bueno, lo típic.
1: És a dir, que aquesta vacuna va ser fallida, no? Sí. I a més, inútil.
3: Bueno, fallida no, perquè... només va provocar molt poca gent, o sigui, va ser molt puntual la gent que li va provocar aquesta malaltia.
1: No, però fallida vull dir perquè no era necessària, tant que el virus ja es havia diguem-ne, absorbit, o volatilitzat, o metabolitzat, o diguem-li, com vulguem.
3: Jo no vull pensar que potser hi havia un acord entre farmacèutiques i el govern dels Estats Units. No sé jo que ho digui.
1: Aquí estàs donant ales al tema,
3: Jo no ho diré.
2: Això és el que se li deia la grip espanyola? O no? O és una altra cosa?
1: No,
0: és una altra.
1: El 18, no recordo malament.
3: Parlarem de la grip espanyola, Parlarem de la grip espanyola.
2: Ui, a veure.
3: Perquè ara anem amb un fracàs, no un boicot, però sí que, diguem que un fracàs amb una vacuna que al final no es va haver de fer servir, que es va haver de destruir massivament. Us en recordeu que l'any 2009 va haver una pandèmia de grip, que era l'H1N1, que també era un tipus de... Bueno, em sembla que això crec que era la gripe A, no?
1: Sí, és la gripe A. Sí. De fet, ho anava a dir, correcte. Mm. Sí.
3: Doncs bé, aquesta grip era de la mateixa família que la grip del 1918, que és la coneguda com la grip espanyola. I clar, l'OMS, aquella grip va tenir una gran alta mortalitat, va començar una campanya massiva sobretot fabricar vacunes i vacunar la gent. S'ha dit que el virus va causar 284.400 morts a tot el món, que sembla molta gent, però clar, si ho mires en conjunt global, doncs bueno, tampoc són tantes, tot i que és molta gent,
1: I cada any mor molta gent de grip, realment.
3: Sí. Doncs d'aquesta, que tampoc va ser molt superior al que va ser normalment, i de passar a ser una gran pandèmia mundial, no? Que havia de ser aquesta grip A, va passar a ser una grip més que va provocar la mortalitat, la taxa de mortalitat més o menys sigui similar que causa la grip. Però què passa? Que d'aquesta variant de la grip es van produir una gran quantitat de vacunes, les que es van fabricar, volien vendre als estats perquè vacunessin a la gent, però quan es va veure que aquesta malaltia potser no era una pandèmia mundial, què va passar? Doncs que aquestes vacunes van fer malbé. La gent no es va vacunar massivament i al final va acabar...
1: Recordo que l'estat espanyol es va fer un proveïment milionari de vacunes i no se'n va parlar mai més.
3: Clar, això el que va provocar va ser desconfiança entre el que hem dit abans, els Estats Units, entre la gent de peu i els interessos, per dir-ho d'alguna manera, entre les farmacèutiques que fabriquen les vacunes i els estats, i va començar a crear una miqueta de mal rotllo de que si estan fent vacunes perquè ells guanyin diners i en veritat no serveixen per res. I si et sembla, acabo l'any 2020, però no parlant del 2020 de sempre, del que hauríem de parlar el 2020, sinó parlant d'un complot de la vacuna contra la polio. La polio és una malaltia que oficialment es va erradicar a l'agost del 2020 a l'Àfrica. I es va erradicar a l'Àfrica gràcies a un procés de vacunació. Va vacunar molta gent i la malaltia ja està erradicada a Europa, està erradicada gairebé a tot el món, i es va erradicar a l'Àfrica, però aquesta malaltia encara existeix a Àsia, Pakistan i Afganistan. I sobretot és una malaltia que provoca una sèrie de paràlisis i malformacions en els nens. Doncs bé, aquestes campanyes de vacunació massiva en aquests països, que us he dit, que és països de l'Àsia, com el Pakistan i l'Afganistan, no van funcionar, sobretot no van funcionar a les zones rurals, i atenció per què? Per la creença d'algunes persones de que aquest procés de vacunació era un complot per acabar amb els musulmans.
1: O sigui, que era un procés d'extermini, diguem-ne.
3: Però només a musulmans,
1: pensaven que anava per aquí. Era un virus, diguem-ne, racial.
3: Era una vacuna, selectiva. Que ets musulmat, voy a por ti. I et transformava, suposo, no ho sé. I ja està. No hem parlat de la Covid, perquè ja heu parlat vosaltres, seria lo típic. Però, no sé, si us heu vacunat i teniu 5G, de puta mare, perquè no heu de pagar.
1: No és de... Exacte,
2: jo sóc una antena, jo sóc com una antena. Sí,
3: no. Sí, sí, a més, Bill Gates sap on esteu.
1: Irradiem wifi.
3: Jo m'imagino això a Bill Gates, sentat a casa seva, anant mirant, mira, hòstia, mira, Déu, no està aquest, eh? Aquest ha, sí, sí, sortit de casa seva a les 8 i encara no ha arribat, eh? Ha pringat.
1: Els milers de milions de persones s'ho estan mirant de lluny, sí, sí. Bueno, escolta, doncs gràcies, eh? Gràcies perquè ho hem trufat tot molt bé, tot això, eh? Amb aquesta, jo crec que amb aquesta dosi de ciència, de pensament crític i algun que altre antídot contra la desinformació, crec que hem de tancar l'episodi d'avui, eh? Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per ajudar-nos a separar el soroll del senyal, la dada del rumor i l'evidència de la fantasia. Recordeu, les vacunes no són perfectes. De fet, cap eina humana ho és, però han evitat milions de morts, han eliminat malalties i han donat temps i vida a generacions senceres. La por és natural. La desinformació és viral. I el pensament crític és sempre la millor immunització. Nosaltres continuarem buscant respostes, les bones preguntes i algun acudit que ens ajudi a pair-ho tot plegat. Això és La Terra no és plana. Fins ben aviat. I si pot ser, amb la cartilla de vacunació al dia.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils a Pallerols, a Talavera i Ribera d'Ondara per ordenar el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per incendi forestal. Els bombers treballen amb 33 dotacions terrestres, 8 helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i 2 avions de vigilància, així com 150 efectius del cos. És un foc que crema camps de cereal sense segar, el flanc esquerre i la cua, i treballen amb maquinària pesant i extinció en marxa. Es fan descàrregues amb mitjans aeris al flanc dret amb pes, en aquest cas important pel vent que bufa de marinada. I la línia R2 Sud i els trens regionals del Sud circulen amb retards de més de mitja hora a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de França a Barcelona. Segons ha informat Renfe, l'avís de l'incident s'ha produït cap a 6:45, un quart d'hora més tard, cap a les 7, s'ha registrat una altra incidència, en aquest cas a la línia R4. Aquesta es tracta d'una avaria en un tren de mercaderies al IE Renfe que ha tingut lloc a l'estació de Castellbisbal. I el govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Malgrat l'acord de pau, Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, el part i postpart en un mateix espai. Les obres d'aquesta zona han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció del naixement amb 11 sales d'atenció. I demà dijous comença el sonar a la Fira de la Gran Via de l'Hospitalet i la ciutat ja té preparat el corresponent dispositiu de seguretat. Enguany els concerts d'aquest festival de música electrònica se celebren íntegrament a la ciutat i això vol dir que molta gent passarà per aquest recinte firal. A l'edició anterior, el balanç policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.

0: Carles, però si no és possible, doncs tenir aquesta petita farmaciola, este botiquín, que nos comentava la doctora, per a primeros auxilios.
1: Sí, sí, con respecto a las picadoras, a veces solo con el frío es suficiente. Como creo que lo dije muchas veces, sí. A veces con el frío, teniendo la bolsita de hielo con plástico o una tela, es suficiente para la picadura, pero si con eso no funciona, pues sí, ameritan consultas.
0: Bueno, si veiem que hi ha una reacció més important, no? Si hi ha alguna sintomatologia, com ara febre o tremolors, doncs, evidentment, i doncs, millor adreçar-nos, no fos cas que fos una picada que descobrim, no? Que aquell infant doncs és al·lèrgic, no? I que era totalment desconegut. Augmenten molt les visites en pediatria en època d'estiu o no, doctora?
1: Sí, suelen aumentar como medidas de prevención también, como van de viaje, las colonias, y siempre dando tips y ayudando.
0: És veritat que ara també és època de colònies, casals d'estiu, sí. I també doncs, m'imagino que sorgeixen molts dubtes. També s'ha de vigilar, dèiem jo, la hidratació, però s'ha de vigilar també amb el tipus d'alimentació, no?
1: Sí, sí, sobretot el tipus d'alimentació, frutes d'estació...
0: I la conservació d'aquests aliments.
1: Exactament, la conservació de los alimentos.
0: Doncs, doctora Lorena Cuella, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Com hem dit, és pediatra de l'equip territorial d'atenció pediàtrica del Baix Vallès, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut. Gràcies pels consells que ha compartit amb nosaltres i tant de bo doncs, que siguin consultes preventives les que tinguin, no pas d'urgència.
1: Muchas gracias por la invitación y bueno, los esperamos en el CAP y estamos para siempre responder las preguntas que tengan.
0: Rebem. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: broca de fer. Tan no va ser.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu.
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El bar del pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fés una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts al ple de dijous.
2: 66.000 euros la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. Havíem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
1: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi a la Segarra. Protecció Civil ha ampliat el confinament pel foc de Talavera als nuclis de Briançó i els Hostalets, els dos a Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats al mateix municipi de Ribera i de Pallerols, al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense segar. S'ha demanat a la població que tanquin portes i finestres i no circulin. Els bombers han rebut l'avís a poc després d'un quart de set de la tarda. A hores d'ara treballen 46 dotacions terrestres, 13 aèries i uns 206 bombers. El foc afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees de terreny agrícola, segons les dades dels agents rurals. S'havia dit en un primer moment que s'havia talat la A2, però finalment està circulant entre Jorba i Cervera. I a les portes d'una onada de calor, precisament avui, hem sabut que treballa detectant 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida del 2025. Aquestes s'han traduït en sancions de prop de 170.000 euros. Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava un temporer que va morir l'agost passat al Carràs del Segrià en plena onada de calor. Per evitar que torni a passar, la Generalitat promou un protocol per evitar els efectes de calor. Escoltem Núria Gilgado, que és la directora general de Relacions Laborals.
2: S'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs, s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, doncs, garantir, doncs, que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
1: I 10 plataformes d'usuaris de trens de Catalunya han denunciat la ineficàcia de les reunions setmanals que mantenen amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i altres membres del departament, que passa des de principis d'any. En un comunicat diuen que la interlocució s'ha degradat fortament amb el pas dels mesos i consideren que les trobades s'han convertit en espais on es repeteixen les mateixes queixes sense solucions. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc. Ha estat en una publicació a les xarxes socials en assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. I Tortosa acollirà el Vèrtebra Dansa, el festival de música de Robert Olivan, que arriba transformat del conegut del Tebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc el 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això, un projecte educatiu, i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa, perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere, i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporades dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral i, per tant, és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I, en canvi, el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho perquè, de ser així, ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, Campdevànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versió i un disjòquei. Sentim Adrià Capdevila, membre de la Comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
2: El grup de versions, ens hem enamorat d'ells quan els hem vist a diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival? És a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
1: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.

0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu, Peyu.
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres, de cognom 17 de juny de 2026. I un dia com avui de 1991 va ser un dia històric per Sud-àfrica i pel món sencer, ja que les tres cambres del Parlament sud-africà, la blanca, la mestissa i l'índia, van derogar l'última de les lleis del compendi jurídic que sostenia l'apartheid, la classificació racial des del moment de néixer, acabant amb 40 anys de segregació racial institucionalitzada. Entre les persones que van contribuir a enderrocar l'apartheid hi ha Miriam Makeba, coneguda també com a Mama Àfrica, que va ser una cantant sud-africana i una gran activista pels drets civils i contra l'apartheid i el govern de minoria blanca de Sud-àfrica. Nascuda l'any 1932 a Johannesburg, Makeba va començar a cantar professionalment als 50 amb diverses formacions. Va aconseguir projecció internacional gràcies a la seva aparició en una pel·lícula que denunciava l'apartheid i després de conèixer el cantant Harry Belafonte, que es va convertir en el seu mentor, es va traslladar a Nova York i va tenir un èxit immediat amb el seu primer disc. Quan va intentar tornar a Sud-àfrica pel funeral de la seva mare, uns anys més tard, el govern no la va deixar entrar. Makeba va fer part de la seva carrera als Estats Units. A partir dels 60 van endurir les seves lletres en denúncia contra el règim i es va convertir en un símbol de l'oposició del sistema. A banda, va testificar dos cops contra el govern sud-africà davant de les Nacions Unides. Makeba es va implicar també molt activament en el moviment pels drets civils dels Estats Units. El fet que es casés amb un dels líders del moviment Black Panther va provocar que no li renovessin el visat i es va traslladar a Guinea, on va passar 15 anys. Va continuar actuant, sobretot als països africans com Kènia, Angola o Moçambic, que celebraven la seva independència. Resumint molt tot el que va passar després, només mencionar que va passar a viure a Brussel·les, també es va divorciar i es va casar amb el músic Hugh Masekela, i que va participar al Graceland Tour de Paul Simon. Quan l'apartheid va caure el 1990, Makeba va tornar a Sud-àfrica, on va continuar actuant i gravant i va seguir fent campanya per causes humanitàries. De fet, va morir durant un concert a Itàlia l'any 2008, on actuava per recolzar l'escriptor de Gomorra, Roberto Saviano. A la seva mort, Nelson Mandela va dir: "La seva música va inspirar un poderós sentit d'esperança en tots nosaltres." Escoltem a Miriam Makeba amb un clàssic des del North Sea Jazz Festival l'any 2002, aquest Pata Pata.
4: Another lovely one. Miss Margaret Mutsahe. Thank you.

0: I el passat dissabte es va inaugurar l'Abadessa, situat al preciós local que hi ha davant del forn del quan s'han traslladat a Can Miqui, allà al principi del passeig. Segurament molts de vosaltres ja us heu assegut a la seva terrassa o heu conegut aquest espai. Nosaltres ens hem volgut apropar avui, primer a l'obrador, amb en Josep Maria, i després ja al forn per estrenar-lo. Bé, doncs estem aquí al forn on doncs es fan totes les coses que es venen al forn de l'Abadessa, que com sabeu doncs ha canviat d'ubicació, ha ampliat l'espai que tenia, però el que són les tripes, no?, continuen sent les mateixes, no, Josep Maria?
1: Sí, les mateixes. El lloc de sempre, de tota la vida.
0: Si sentiu sorolles, perquè mentre anem parlant doncs estan elaborant. Explica'ns, com és que vau decidir fer aquest canvi?
1: Mira, va sortir l'ocasió de comprar aquell local i, com que era bon lloc i era allà mateix, vam pensar, mira, allà en què, provem-ho.
0: Sí, sí.
1: I va anar bé.
0: Home, heu fet un local preciós. Bon. Això és bonic. La gent està molt contenta, primer, de tenir un local nou, un negoci nou, però també d'haver recuperat, no, aquell espai.
1: Sí, home, i tant.
0: Explica'ns una mica, què és el que fareu a partir d'ara?
1: Bueno, a partir d'ara el que farem, el mateix de sempre, i el que s'ampliarà, bueno, és una mica la brioixeria i algun tipus de pa nou, de mica en mica, amb farines diferents. No és que es canviï res, són altres tipus de farina, per mirar de fer algun altre pa... No tan vist, diguem, no, que surti d'algú normal. I llavors, el que els caps de setmana també tindrem són algun pastís. I
0: el dia de...
1: Idoetes, carquinyolis, vull dir, tota la vida, magdalenes.
0: El dia de la inauguració vam veure també molta cosa salada, que aquí a Sant Joan, jo sóc un fan del salat, a mi m'agrada molt el salat, i els forns i les pastisseries... i trobes un 90% o un 95% de les coses dolces. No sé si també fareu una mica més.
1: Sí, una mica més de coses salades també en farem. Sí, sí. Sí, vull dir...
0: L'altre hi havia coques de recapte, no, em sembla?
1: Coques de recapte, llavors alguna pizza a vegades, croissants salats, tant de petits com de més grossos, de pernil i formatge, de Frankfurt, de bacon, d'aquest salada curada... Bueno, una mica... Una mica d'aquí, una mica d'allà, diguéssim.
0: I també hem vist unes taules al carrer. Això també, sí. Això sí que és ben bé nou, eh?
1: Sí, sí, això és ben bé nou. No, perquè vam pensar, aquí que hi ha lloc, vam pensar, com que al poble hi ha poc moviment i allò, que quasi no hi ha lloc ni per anar a esmorzar, ni per anar a fer un cafè, sí, però vull dir, menjar una cosa...
0: Elaborada
1: allà mateix, no, però som aquí mateix, sí, vull dir, hi ha quatre passes. Doncs clar, això es va semblar que perquè la gent pogués menjar allà mateix, si hi venia de gust, si els agradava estar allà, doncs vam posar unes taules a fora i a dintre tenim uns quants tamborets perquè no hi ha gaire lloc. Però bueno, la idea és que la gent que ve comprat pugui asseure's i gaudir de Sant Joan i menjar allà, diguéssim.
0: I també això us obliga a ser més colla? Heu hagut d'ampliar o sou els mateixos?
1: Tinc un noi més que no tenia, i una noia més també a la botiga, perquè la Teresa, clar, ella sola no pot pas fer-ho tot. És molt molt complidora, però clar, la feina es farien unes cues que...
0: Sí, sí, no? Hi ha gent que vol, sí, sí, que ve a comprar el pa i hi ha gent que vindrà a seure allà, vull dir que gestionar les dues coses doncs no, no és fàcil.
1: I a part que també s'ha de cobrar, i doncs una cosa o altra seria massa tapeït, a part de que agafaria... És fàcil que se t'avalés de seguida, i perquè clar, sí, veus, sí, allà tot de gent i veus que fas el que pots i la cua no marxa...
0: I això aquella és molt arriada, va la idea.
1: Sí, va la idea, però... Sí, clar, sí, sí. Són moltes coses més, perquè fem cafès, fem sucs de taronja naturals, servim sucs envasats i tot tipus de refrescos i begudes, però clar, no ho pot fer tot de sol.
0: No. Ara quanta colla sou? Ara quants sou?
1: Mira, som tres aquí a l'Obrador i les dues noies de la botiga i l'Asis que dona un cop de mà allà a la botiga.
2: Això està bé, perquè molts negocis no donen perquè doncs, hi hagin treballant tanta gent. Vull dir que, sí. que està bé, no?, que hi hagi un... que pugueu fer això i que sigueu tota aquesta colla.
1: Sí, no, i jo estic content. Vull dir, la feina n'hi ha i, bueno, clar, si mantingués la plantilla que tenia, has de baixar el que fas perquè no hi ha prou mans per fer-ho, no...
2: Ja per anar acabant això, la gent que digui, ostres, és un local nou, és un forn nou, però us heu canviat de lloc ara, però tu ja fa molts anys que estàs en aquest mateix local on
1: sí,
2: estem
1: tota la vida, tota la vida. Jo vaig començar amb 19 anys d'aprenent amb en Roma, amb en Josep Roma, del forn Roma d'aquí a la plaça, i bueno, no m'he mogut d'aquí, he estat sempre aquí.
2: Ara quants en tens?
1: 51.
2: Per tant, que fa una bona colla, eh?
1: Sí.
2: Vull dir que això també és bonic, no?, aquesta no, tradició.
1: I és una feina que m'ha agradat sempre, i sempre l'he fet a gust. Sí que a vegades també estàs cansat i t'agradaria anar a casa i no hi has de treballar. Però és una feina que m'agrada molt i sempre l'he fet a gust. I, bueno, vaig aprendre tot el que vaig poder d'ell. Tinc una de forner, que ja fa temps que el tinc, des que vam obrir a Camp Miqui, que també m'ha ensenyat coses, que també, també les he anat afegint, i bueno, i si puc aprendre alguna cosa a més, no em fa res, perquè és una feina que m'agrada. M'ha agradat sempre, i bueno.
2: Quan es va jugar amb en Roma, li vaig fer una entrevista i li vaig dir, ara ens veurem més pel carrer, i és veritat que ens veiem més pel carrer. A tu no et coneixem gaire, perquè estàs sempre...
1: Jo sóc sempre aquí ficat, sempre. Clar, és que surto molt poc, perquè és que tinc molt poc temps.
2: Però l'altre dia sí, a la inauguració sí que hi eres.
1: Sí, hi era, però vaig haver de deixar feina per fer. Clar, és que no puc estar...
2: Explica'm per això quina sensació vas tenir
1: quan vaig estar content i em va agradar que va venir molta gent que, coi, em va fer gràcia, em va fer il·lusió, perquè vaig... Mira, és una cosa... És una manera de veure que de lo que fas, veus haver fet mig bé almenys, perquè que vingui tanta gent com va venir i tothom comprava i preguntava i allò, és una cosa que m'enorgulleix, ja t'ho diré ben clar. Vull dir...
2: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, et deixem treballar, perquè si no això no sortirà, això no tira.
1: No, si no treballem no tira.
2: Adéu.
1: Merci, adéu.
3: Va, 4,50, amb targeta, eh?
2: Va.
3: Doncs ja estarà.
2: Molt bé.
3: Ja el tenim.
2: Ja estava gravant, Teresa, perquè, mira, així gravava que...
3: Molt bé.
2: Que havia agafat un tall de coca, que justament és una de les coses que parlàvem amb Josep Maria, que a partir d'ara tindrà una mica més de tot. Abans i ara no hi havia tan salat, ara n'hi haurà més. Explica'ns una mica com et sents ara amb aquest vestuari nou, amb aquest lloc nou, amb aquesta ubicació nova.
3: Hola, bon dia a tots. Doncs molt bé. Trobo que hem guanyat en botiga, que tot està més vistós, que treballem més bé, que tenim més qualitat per poder treballar més ampli. I llavors, doncs, la gent, ja tenim una clientela feta de molts anys, perquè feia 8 anys i mig que estàvem a l'altre costat, com ja sabeu, l'altra botiga vella, però ara, amb tota la renovació i tot el que s'ha fet, doncs, ha quedat espectacular. I treballem molt millor.
2: Com va anar el dissabte? Quines sensacions tenies?
3: Bueno, el dissabte va ser un dia del més nervis, perquè entre el canvi, una cosa i l'altra, molta gent, la gent va participar molt, estem molt contents també, vàrem tenir una bona arribada per poder obrir la botiga, va ser una bona inauguració, i tothom ens ha donat l'enhorabona, i ha estat tothom molt content, la veritat. Estem contents. De molt fet, bé, molt bé.
2: Tu com a Sant Joanina també, el fet que hi hagi un local així tan bonic i amb tanta tradició també, recuperat, i amb el teu negoci... propi també deu ser bonic, no, per tu?
3: Home, molt, perquè nosaltres, clar, la meva joventut aquí era una botiga que es venien teles. Llavors jo me'n recordo de l'avi, que era l'amo de la botiga, com tallava la llenya aquí a la cera, que feia els estallicots, i nosaltres anàvem cap a l'escola. Vull dir, esclar, tot això també, l'altre dia va venir la filla, i a la neta d'aquest senyor, i crec que en Fulcrà, i llavors doncs em va recordar tot això també una mica, vull dir, poder-ho recuperar, i aquí en l'entorn que tenim també és molt bonic, vull dir, com a espai tinc més vista, es veu Sant Pol, vull dir, es veu el passeig, és un entorn molt, molt i molt bonic, que ha valgut la pena.
2: Més espai, també una cafetera, sí, també hi ha taules a fora, això sí que no hi era abans, no. I això també suposa més feina.
3: No. Bé, bueno, per això tinc també
2: reforços
3: aquí al costat, per poder-me ajudar, perquè això, clar, jo sola, impossible. En aquests moments s'ha ampliat el negoci, s'ha ampliat la manera de fer, i per tant hem de tenir més gent. I jo contenta, perquè tinc companyia també.
2: Els santjoanins per això són molt dolços, no? Ho comentàvem abans també allà a l'Obrador, que no sé per què tirem més pel dolç que pel salat. Te'n vas a un altre poble, podria a meitat i meitat, i aquí som molt dolços, no?
3: Bé, jo diria que tothom el dolç tira, eh? La gent ens agrada més el dolç a vegades que el salat. El salat també. El que passa que la joventut d'avui en dia també ens cuidem més. Vull dir, se cuiden més, potser ara no està tan de moda el sucre, vull dir, hi ha una sèrie de coses que, clar, també fan que la gent es cuidi més, fan més esport, però som llaminers, la gent som llaminers, i per sort per molts anys puguin ser llaminers, perquè és clar, és una cosa més que si no la gent no vindria a comprar.
2: Doncs escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta nova etapa.
3: Molt bé, gràcies a tots i molta salut, i molt agraïts de que vingueu a comprar aquí, que ens anem veient cada dia. Gràcies.
2: Doncs, escolta, hem parlat amb dues potes del projecte, amb en Josep Maria, també amb la Teresa, i ara falta la tercera, que és l'Aziz, que el tenim amb nosaltres. Tu, Aziz, vas començar justament quan vam venir aquí, no? Quan es van fer el trasllat, tu has incorporat al projecte, oi?
4: Sí, posteriorment jo vaig incorporar en el projecte com a pastisser i com a responsable.

0: poder inaugurar-la.
1: D'alguna forma això, eh? En Josep Maria és la tradició, no? Ell ens explicava que fa una barbaritat d'anys que hi és, des que tenia 19 anys. La Teresa ha sigut la cara visible aquests últims anys.
0: Correcte.
1: I tu d'alguna forma t'havia sigut una mica al cap pensant d'aquest nou projecte, no? Perquè has pensat, bueno, com havia de ser un local que fos modern i nou, però que també mantingués aquesta tradició, no?
0: Sí, correcte. Jo, bueno, amb el bagatge que tinc de quasi 20 anys entre restauració, pastisseria, doncs, bueno, vaig intentar que mantenia l'esperit aquest rústic, que sigui un forn de Pirineu, no? Estem a muntanya, tocant alta muntanya, doncs sí que era important que hi hagués molta fusta, molta ceràmica i que fos el principal en aquesta botiga.
1: Tot això, tu ets pastisser, eh? No ets pas dissenyador, ni ets interiorista, ni...
0: No. Jo sóc pastisser, eh? Bueno, jo vaig començar a Setcases, al restaurant Can Japet, eh? Vaig començar ja, doncs, com hem començat molts, des de sota de tot, rentant plats, i llavors en Jordi em va oferir en el seu moment passar a la cuina, que em veia que tenia molta atenció quan anava a portar els plats nets el que feien ahir els cuiners, i ahir em va pensar, doncs, que aquell interès podia servir d'algú, i d'allà vam començar amb la cuina, començar amb els postres, pans de pessics, després els gelats, i bueno, mica a mica vam anar aprenent tot, i bueno, i d'aquí ja vam fer un salt cap a Barcelona.
1: O sigui, vas anar a Barcelona i després sí que et va arribar l'oferta d'en Josep Maria o de tornar cap aquí?
0: Sí, vaig estar 8 anys a Barcelona, en diverses pastisseries, entre elles la Baluard d'Anna Beisolà, Bobó de Carles Mampel, entre diferents hotels de Barcelona, eh? I posteriorment també havia estat en el Cia Can Roca, amb en Jordi Roca, i bueno, tot aquest bagatge, tota aquesta experiència, doncs mira, ara han donat els fruits per poder fer aquest projecte, que crec que serà molt interessant i que donarà, doncs mira, molta vida aquí en el poble.
1: Com va anar la inauguració de dissabte?
0: Molt bé, molt bé. No ens ho esperàvem. Molta cua, molta gent, tothom molt content. Felicitats per haver decidit fer aquest projecte aquí a Sant Joan de Abadesses, quan és un projecte que podia estar perfectament a la Rambla Catalunya o a Girona. Llavors hem apostat per Sant Joan de les Abadesses, pels Sant Joanins, pels Sant Joanines, i aquí estarem per el que els hi faci falta.
1: No, perquè la inversió es veu grossa, no? I es veu fet bonic, fet amb interès, bueno, no? De que sí. Estigui en un lloc cèntric, de que no desentoni, però que hi hagi aquesta modernitat que dèiem, eh?
0: Sí, la veritat que hem tingut sort, doncs, que en Josep Maria, doncs, ha apostat aquí amb tot el que s'ha pogut. Jo he intentat, doncs, que tot fos acord, homogeni, tant els materials com els espais. I, bueno, sí, ha estat una inversió important, però bueno, és el que diem, els diners van i venen, i jo crec que els diners és un medi per arribar a un camí, i
1: de fet no deixa de ser una inversió, no? Vull dir, també hem parlat que hi ha més serveis, estem ara fora, tenim unes taules, s'ofereixen,
0: sí,
1: altres coses, no? Vull,
0: sí,
1: dir, és un projecte que,
0: sí,
1: que creix, és una inversió, no?
0: Sí, clar, sí, és un projecte que creix, que aniran sortint coses noves que ara ja s'estan coent. Llavors hem acabat aquesta obra, però bueno, ja s'anirà sapiguent tot de que nosaltres hem acabat de construir l'abadesa, però l'abadesa segueix creixent, segueix construint altres braços, i en diferents maneres, no sé, ja

Trevo de Cordas és un grup portuguès de Barcelos que ha publicat aquest any el seu primer treball. La formació és un quartet d'instruments de corda, percussió variada, flauta i veu, i al disc hi trobem una combinació de música popular portuguesa, música celta, influència medieval, improvisació i referències a les músiques del món.

0: una setmana més, uns crits més. Moment de donar la benvinguda amb en Gerard Fossas, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Gerard.
1: Hola, com estem?
0: Bé, i tu?
1: Doncs molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí. Em agrada molt la pel·li de l'Spielberg, que he vist que sorprenentment li van sortint bastants pals.
0: Sí?
1: I que no ho entenc gaire, la veritat.
0: De fet, és veritat que em van parlar bé, que després, de cop i volta, vaig veure que sí, que els mitjans de comunicació molt se la carregaven.
1: Sí, no sé massa el motiu, bueno, no sé, m'ho puc imaginar, però crec que ens movem cap a una societat estúpidament odiosa.
0: Això explicaria moltes coses.
1: Sí.
0: A vegades, jo estudiava física abans i sempre deien que quan hi havia dues teories, la que era més senzilla era la bona. I la que dius tu és molt simple i ho explica tot, per tant que segurament deu ser molt bona.
1: Pues ja està, resolt.
0: Molt bé, tota la vida, tots els dubtes de la vida. Va, si et sembla anem a fer el repàs de les pel·lícules d'aquest cap de setmana, que hi ha cosa interessant.
1: Sí, i de fet hi ha una pel·lícula que s'emporta tots els focus, una estrena que de fet ja es va estrenar ahir dimecres. Aquesta trampa, no?, d'estrenar abans per fer més taquilla el primer cap de setmana, però vaja, crec que no li fa falta. Estem parlant d'una franquícia històrica que es titula Toy Story 5.
2: Un paquete para ti.
3: Gracias, gracias.
4: Hola, soy Lilibar. Vamos a jugar.
5: Oh, la extinción, otra vez no.
6: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
7: Vale.
8: Quiero hablar contigo, aparato.
9: Por favor, llámame Lily.
8: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
9: Te lo traduzco al inglés. Mira.
10: Now look here, me and the toys are working all summer.
9: ¿Y ahora en español?
10: Los gemelos guardan al otro lado de la calle.
11: Yo me pido detrás de la cómoda.
0: Molt bé, molt interessant i molt... Han trobat una nova forma de continuar estirant el xiclet, però que està ben trobada, que això passa a totes les cases amb criatures.
1: Sí, de fet és curiós que hagi tardat a arribar a aquesta fórmula, però bé, com hem escoltat i els que el veieu, doncs, com hem vist el tràiler, tenim els ninots o les joguines de sempre, no?, aquest cop en mans d'una nena, i el que passa és que a aquesta nena li regalen una tablet que bé, que també incorpora intel·ligència artificial, que la va coneixent i dona idees diferents, doncs, del que és el joc. En resum, és bàsicament l'arribada de la tecnologia a el que és el joc tradicional de tota la vida, amb les joguines, la pròpia imaginació i una mica les històries que es munta cadascú al cap. Porta el terreny de Toy Story en aquest terreny tan actual, però vaja, mantenint l'essència de sempre, que és al final crear una pel·lícula d'aventures que des del principi, ja des de la primera pel·lícula, al final el conflicte és el mateix, no?, que és la caducitat de les joguines i què els hi passa a les joguines quan deixen de ser útils, en aquest cas pel seu amo o pel nen o nena que les té. I és el conflicte de sempre. Per això fa que segurament la franquícia està sent repetitiva. El que passa que sempre les pel·lícules, doncs, acaben sent una aventura amb aquest punt entranyable, amb aquesta mirada quasi melancòlica hi ha, segurament les dues últimes, sobretot, tenen ja una melancolia molt, molt incorporada, potser també perquè Toy Story ja porta molts anys, és molt generacional, i potser la mirada a l'hora d'abordar, doncs, aquestes històries ja cada cop, doncs, és més autorreferencial, fins i tot. Però tot i així, això és una bona pel·lícula d'aventures. Crec que sense més rellevància és bastant cridaner que Pixar estigui traient últimament pel·lícules sense massa rellevància i que les que ho tenen més tot, doncs, són les que donen continuïtat a aquestes franquícies inicials, no? Però vaja, tot i així, una bona pel·lícula que segur que portarà molta gent a les sales.
0: I aquesta setmana es podrà veure el cinema Sucre i els Ocine, que són els grans cinemes del nostre territori, però també grans en el sentit de sales, perquè ja sabem que nosaltres tenim també un amor especial per altres sales més petites, que en aquest sentit podríem considerar grans, no?, en el nostre cor.
1: Sí, sí.
0: Però bé, que també es podrà veure el Ripoll i l'Alhambra, precisament.
1: Sí, exacte. Tot el, també està, és una estrena que arriba fora del terreny dels multicinemes, arran d'això, que és una pel·lícula que s'estrena, òbviament, amb moltes còpies, i està bé doncs, que ja al cap de setmana de l'estrena doncs, arribi ja a un públic variat i a territori variat.
0: Mm. Tu perquè no tens criatures i això, però hi ha jornades intensives, hi ha les tardes molt llargues, hi ha, de la setmana que ve ja no hi ha col·le, per tant que és una bona època.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs anem per la segona, que es podrà veure al Cinema Sucre i al Zocine, i que en vam parlar també per l'època de premis i de festivals.
1: Sí, perquè és una pel·lícula que es va estrenar i es va premiar al Festival de Cannes. És una pel·lícula escrita, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet, perdó, i es titula Viva.
7: Wouldn't like to live 120 years.
12: Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
13: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo vaig notar com electricitat.
15: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
16: No te preocupes, todo ha pasado ya.
17: Però és que és com que m'asfixio, saps?
18: Mira, una crisi és normal.
19: Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
20: La vida és això.
21: És impossible no vibrar amb ningú més.
22: Que necessito estar sola.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Bé, ja dic, és una pel·lícula d'autoria total de l'Aina Clotet. Hi ha una actriu directora ja veterana. Tot i això, els premis que se'n van portar a Cannes com a actriu revelació, que no sé quins són els criteris.
0: Per estació d'enllaç.
1: Era una pel·lícula... No ho sé. Però això, és una... estava dintre la secció de la setmana de la crítica i va funcionar molt bé, perquè és una tragicomèdia que no... d'aquestes que són molt poc habituals. Espanya és una pel·lícula això, més personal, molt caòtica, que al final explora una mica la seva pròpia experiència com a dona del voltant dels 40 anys amb les seves pors i bueno, una mica buscant també el sentit de la seva vida. En un context, a més, futurista, però no gaire, perquè té a veure també amb un context de sequera extrema, de canvi climàtic, aquest punt preapocalíptic, podríem dir. Però el nucli de la pel·lícula és al voltant de la relació que estableix amb un noi de 23 anys, gairebé 20 anys més jove que ella, i el contrast aquest generacional, en aquest cas amb una relació romàntica, però el contrast generacional d'una persona que adulta, ja diguem, que no sap molt bé què fer la seva vida o cap on va la seva vida, ni el món, i un noi de 23 anys que... tot i que és el que segurament s'haurà d'enfrontar a un món més complicat, doncs té un tarannà diferent, té certa esperança, i això provoca doncs, un xoc de contrastos que és bastant interessant. La pel·lícula intenta fugir de convencionalismes, tot i que també és allò que acaba tenint aquestes frases grandiloquents, d'autoajuda i tal. Costa potser una mica d'empatitzar o d'identificar-se amb els personatges, malgrat parlar de problemes molt, molt universals i molt comuns. Però crec que és una pel·lícula amb molt de punts, diria, i que funciona molt bé. Mm.
0: Molt bé. Doncs anem per la tercera?
1: Sí, la tercera és, com diria Sergi Pàmies, una comèdia francesa d'aquestes que arriba amb un container al port de Barcelona. En aquest cas, això, comèdia, també drama romàntic al voltant de la sexualitat, en edat ja adulta, bueno, o avançada, digue-li com vulguis, a partir dels 50 anys, que es diu El placer es mío.
23: ¿Por qué no ha venido a verme antes?
24: Nunca he tenido un orgasmo.
23: Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
24: No funciona. Vale.
23: Y dejarse llevar.
25: ¡Sí, sí, sí!
23: Librarse de la culpa.
24: Quiero tener un orgasmo. Tengo derecho.
23: Tendrá que hablar con su marido.
26: ¿En 20 años nunca te has corrido?
24: No.
27: El 100% de las mujeres admite haberlo fingido.
28: Vaya. El tamaño medio en reposo sería de... Quisiera entender cómo funciona el placer femenino.
29: Odil, ¿podría venir, por favor? No se preocupe, no desnudaremos a Odil.
0: Mare de Déu. Però de totes maneres, no, per visualment no sembla francesa, sembla americana, eh?
1: Sí, sí, sí, té aquest puntillo, però vaja, al final el cinema comercial també s'universalitza. Mm. I crec que és un tipus d'història que, no sé, que fa gràcia potser al públic al que va, no? Això, 50, 60 anys i tal, tira moltíssim de tòpics, però vaja, agafen dos actors potents, com són Alexandre Lamy i François Cluzet, i això, els converteixen en matrimoni, i aquesta comèdia més picantona, més amb el caràcter sexual, amb aquesta dona que diu que no ha tingut mai un orgasme. El que em sembla interessant de la proposta és no abordar això des de la crisi matrimonial, sinó com una mena de col·laboració o projecte comú.
0: Un treball conjunt, eh?
1: Un objectiu. Sí, sí. I al final és una comèdia de situació molt planera, i bé, aquestes com per passar la tarda, però vaja, tindrà el seu públic també.
0: Justament en parlàvem la setmana passada, ja deixem-ho estar, aquestes es pot veure al cinema Sucre i al Zocine, just en parlàvem la setmana passada, no?, que et vaig fer la pregunta del Festival Nits i em vas dir que estava al caure i ha caigut la informació.
1: Sí, ara ja tenim la programació completa, que es podrà consultar a la web del Festival Nits, que és cinemaoriental.com. I això, ja tenim tota la programació. Hi ha una gran varietat, com sempre, d'obres d'estrena. Cal destacar, doncs, que ja ho vam mencionar, que aquest any hi ha aquest homenatge a Doraemon, que s'estrenarà una nova pel·lícula de Doraemon el dissabte a les 12, que és Doraemon, aventures al món de l'art. Volia destacar també la nit de la bassa més, diguem, més multitudinària, que és la Índia. Es projectarà Bahubali the Epic, que és un remuntatge d'una pel·lícula de Rajamouli, que és de fa uns anys, i que és un remuntatge de 4 hores. Originalment es va estrenar com a dues pel·lícules de 3 hores cada una. I és una d'aquestes pel·lícules mastodòntiques espectaculars que crec que farà les delícies de la gent que no l'hagi vist. I l'últim que volia destacar, sense entrar en títols, perquè això ja ho anirem fent, és que hi ha la Sala B, que és aquesta contraprogramació que es fa amb aquestes pel·lícules més, entre cometes, cineclubistes, que solen haver-hi entre setmana a les 4 de la tarda. Doncs hi ha una programació molt més àmplia, diàriament hi ha una aposta per un tipus d'aquestes pel·lícules, més esbojarrades, a vegades més sanguinolents, però vaja, una aposta molt, que al final està molt bé que es mantingui. I també és un any d'unes quantes seqüeles. Per exemple, hi ha El noi lleó 2, que es projectarà a la bassa, una pel·lícula que es va poder veure fa uns anys a l'Atlàntida, la nova pel·lícula de Lupin III, que també es podrà veure a la bassa, i crec que hi havia alguna seqüela més que m'estava fixant i crec que no estava a la programació, que potser ha caigut, aquelles coses que a vegades me n'assabento, però vaja, una programació molt completa i com sempre amb activitats paral·leles, amb sopars, i un Festival Nits que ja comença amb el més nits, però que també hi ha algunes projeccions prèvies en pel·lícules d'altres anys, perquè, per exemple, el divendres 3 de juliol es podrà veure el Noi Lleó, que ja en parlarem, així també es pot anar a veure la segona part, o, per exemple, el 10 de juliol, Panda Plan, que també... dic, no l'altre buc, però crec que Panda Plan 2 havia d'estar a la programació d'aquest any, no sé si és que al final ha caigut o jo no l'estic veient. Però vaja, en qualsevol cas, consulteu la programació i comenceu-vos a planificar, perquè aquests dies de mitjans de juliol, del 14 fins al 19, doncs disfrutarem amb el cinema oriental, que per cert coincideix amb la final del Mundial, pel que he pogut veure el diumenge.
0: Bé, doncs...
1: Però vaja, crec que no es contraprograma, perquè l'última pel·lícula, que també és índia, es titula Superboys of Malevon, comença a les 5 de la tarda, s'acabarà a les 7 i pico, 8, per tant... el seu Albert al futbol, doncs també podrà fer.
0: No, allà no, en pantalla gran no, eh?
1: No, cadascú el seu pare, ja.
0: Que també hi hauria gent, ja t'ho dic, però suposo que no és el que... no va amb l'esperit del festival.
1: No, en absolut.
0: Doncs anem a fer un repàs a la resta de cinemes del nostre territori. A Ripoll ja ho hem dit, que es fa Toy Story 5, El cas del Camprodoní, Assassinato en la tercera planta,
1: Sí, aquesta mena de comèdia romàntica disfressada de Murder Mystery, comèdia francesa, segurament més interessant que la que s'estrena aquest cap de setmana.
0: El cinema Catalunya de Ribes, Estrany Riu...
1: Sí, és la pel·lícula que està entre el cicle Gaudí, ho dic perquè la trobarem en algun altre cinema, com per exemple a Torelló, ja l'avanço, i també a Cardedeu.
0: A l'Alhambra, això també és curiós de veure. Només una única pel·lícula, clar, Toy Story 5. I, bueno.
1: Sí, aquí aposta absoluta per Toy Story. Hi ha una... Bueno, perquè van alternant versions en català, en castellà, i una matinada el diumenge en versió original subtitulada. Però vaja, la setmana que ve segur que tornarem a una programació més eclèctica.
0: Al Ter de Torelló també fan Estrany Riu, ja ho has comentat. També es fa a Cardedeu, on també fan Mallorca Confidencial... Fan una sessió de retrocine amb els Intocables de Lyonnais i també Buffalo Kids.
1: Sí, aquestes sessions més especials van amb data específica, Estrany Riu, 18 de juny, a Mallorca Confidencial sí que la fan diversos dies, aquest thriller espanyol. La sessió de retrocine amb aquesta pel·lícula clàssica absolut de Brian De Palma, molt recomanable també veure-la en pantalla gran, la fan el 20 de juny, i el 21 aquesta sessió inclusiva per nens amb Buffalo Kids.
0: I amb això hem acabat, perquè el Cineclub de Vic, que és amb el que tanquem sempre el repàs, ja va acabar la seva temporada.
1: Sí, ja ha acabat temporada i es tornarà al setembre, quan, bueno, més o menys com nosaltres, segurament.
0: Perfecte, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, adéu-siau.
0: Adéu. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
3: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
4: Un torneig, cal recordar, que des del 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
3: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
5: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin, puguin jugar els màxims tornejos possibles.
3: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir el torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Kazum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Qui és això?
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Ponsarolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Ponsarolla, quan a principis dels 70, amb l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores el Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Ok, ok. La bobo. La bobo. Tindrem el senyor Chen 5 minutets més, ok?
1: Escoltes i cat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La

dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,